0: sal.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Tiri, tiri, tiri. La sobrepesca i la creixent contaminació són algunes de les principals amenaces que tenen els mars i els oceans. El mar Mediterrani és el més explotat del món, segons l'ONU. Davant d'aquesta situació, quan consumim peix, molts ens preguntem si estem menjant una espècie sostenible i quines substàncies contaminants pot tenir. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han creat una web de consulta per saber els beneficis, els riscos i la sostenibilitat del consum de peix i marisc. Un grup de recerca de la URB ha creat Fish Choice. És una pàgina web i aplicació pel mòbil que ens ajuda a consumir peix i marisc de manera sostenible. Forma part del projecte Seafood Tomorrow, finançat per la Unió Europea, destinat a avaluar els problemes de seguretat alimentària relacionats amb els contaminants presents en els productes del mar. El reportatge és del Ricard Boigas, amb muntatge tècnic de l'Albert Cots.
3: Sí, sisplau, aquesta d'aquí, que és més maca.
4: Doncs aquí ho tens.
3: Molt bé, gràcies.
4: Adéu.
3: Acabo d'anar al mercat a comprar un llobarro per completar la meva dieta, que inclou, com recomana Salut, 3 racions de peix a la setmana. Sé el preu, la peixatera m'ha dit on l'han pescat, però no sé res més. Entro a la pàgina de Fish Choice, a veure, hi ha 26 idiomes diferents. Obro l'entorn del web en català. Em demanen que triï el meu país, la franja d'edat, entre 20 i 65 anys, i quins peixos consumiré durant la setmana. A veure, trio el llobarro que he comprat, la tonyina i també el rap que em faré demà. Clico el símbol de la calculadora, a veure... Em surten tots els marcadors en verd, tret del mercuri, ara que està marcat en vermell. L'aplicació em recomana que triï barat en lloc de tonyina i substitueixi el rap pel llenguado. Aquest és un exemple de la informació que ens pot aportar Fish Choice. És un projecte que va néixer fa 15 anys i que compta amb la participació de 35 universitats i empreses de la Unió Europea. Montse Marquès és investigadora del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental del Centre Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili. Fa 3 anys que es dedica a optimitzar l'aplicació que ara també disposa d'una app.
5: És una eina que està principalment pensada per la població general perquè els hi posem a la disposició totes les dades tant de nutrients com de contaminants i també de sostenibilitat que s'estan generant des dels diferents grups i centres d'investigació d'arreu d'Europa.
3: També compta amb un apartat professional. L'aplicació serveix per satisfer l'interès que durant els últims anys ha crescut entre la població que vol saber què menja. Martí Nadal també és membre de l'equip investigador.
6: No només és un tema nutricional, sinó també que la gent reclama informació referent a altres qüestions, com serien la qualitat dels aliments respecte doncs, al contingut de contaminants ambientals, o fins i tot com s'han aconseguit no, aquests aliments a nivell de sostenibilitat.
3: Fish Choice rep consultes de tot el món. Ens fa triar el país perquè selecciona les espècies més consumides al nostre entorn. També fa valoracions específiques si la recerca la fa una dona embarassada o un menor de 10 anys. Està en constant evolució, tant pel que fa a la funcionalitat com als continguts.
5: Tots els estudis que s'estan fent a nivell europeu, en els que s'estan analitzant contaminants i nutrients en les diferents espècies de peix que nosaltres tenim inclosos a l'eina, al Fish Choice, doncs totes aquestes dades que es van generar, nosaltres les anem incloent a la nostra base de dades.
3: El consum de peix s'ha doblat al planeta els últims 50 anys. Aquí, tot i que estem entre els 5 països d'Europa que més peix i marisc consumeixen, el percentatge ha baixat els últims 10 anys.
6: Sobretot molt relacionat a aspectes com ara la crisi econòmica, a que la gent té menys temps per cuinar i, per tant, va més a plats preparats, i fins i tot la gent jove no consumeix tant de peix i marisc com ho fa la gent gran.
3: Diuen que no hi ha una espècie de peix o marisc que ens aporti el màxim de beneficis i la mínima ingesta de contaminants. A més, tampoc seria sostenible. Tenen molt clar que si existís una, en un tres i no res, deixaria de ser sostenible perquè tothom la podria consumir.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: I ara demana un desig.
2: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
3: No t'ho perdis.
4: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web víctimestrànsit.gencat.cat.
5: Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Lloc.
1: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
2: Jo he vist...

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Tot seguit, un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Padó a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol, el viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa, de trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumí Bou, una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles, però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
1: Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió de tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquest que diu, i m'agrada molt l'escolèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els hi compra per ell, perquè ell compra els que li agrada. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
0: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
1: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa, i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màxim del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs d'escala era, que mai no hagués pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
0: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Marklin que anava comprant en Josep a la Joguina Rovira, a Vic, i sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa Occidental.
1: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat, jo els deia als nens, bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens, saps per quina raó? perquè comprava trencs per l'Albert, trencs per en Guillem, trencs per la Maria Àngels, la meva dona, i trencs per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
0: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
1: Vam fer l'edifici, vam posar tota la col·lecció de trencs, vam començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trencs de Märklin, i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb en Josep Maria Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
0: I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
1: Són les grosses, les d'escala 1.32, perquè fan totes les freses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre els vull viscor per terra, i en canvi nosaltres ho tenim una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
0: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
1: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però no és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a dos carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Jueff, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin i HAK. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
0: Aquest museu particular, situat al cor d'Osona, és, com explica el seu propietari, com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes, els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la seva família adquirien com a record de cada viatge.
1: I ja tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'Honor de Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, a la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una iglesia de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això, i va ser com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
0: Bé, on sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
1: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir a màgic món del tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu: Josep, et faré un regal. Dic: a mi, si no ens coneixem de res, diu, és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí, i quan he vist tot això, he pensat, és la meva il·lusió, portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al màgic món del tren gaudeixi de la meva col·lecció.
0: I quan podeu visitar el màgic món del tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres, a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta 1.32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis. A les 11 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: Hisendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament la tradició que tenim és anar a caminar pel Bages. Ves quina cosa.
2: Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les Valls i el paratge de les Forques arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem i per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a Ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús, i quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cala Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc, fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari ballesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd, i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador. És un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí fem una amarrada per anar a traspassar un torrent i per l'altra marge assolim la Carena de les Valls, deixem l'enrunat Mas de les Valls i per la Solana de Vallbona, entre camps de conreu, anem a sortir de nou a la urbanització El Mirador de Montserrat. Fem un tros de carrer o pels carrers i per l'accés a la urbanització anem baixant cap a Santpedor, on arribem després de fer drecera pel paratge de les Forques. És el lloc on antigament rebien el càstig els condemnats a la pena capital.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Com sempre, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 15,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 320 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: 5 horetes, xinoixano, per anar contemplant tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 9,5 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: 100 dies.
3: Hola, sóc Conxita Teruell Llong, us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plogim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge, amb el que iniciem el recorregut d'avui als Quaderns del Viatger.
3: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs. Els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic en què els turons es tenyeixen de tons terra, cafè, vermellosos, verds, blancs i grocs, combinant-se amb les sals cristal·litzades i el blau intens del cel. Des del parc Rio Grande seguim cap a Hierbas Buenas, on els atacamenys van deixar petroglifs que narren històries ancestrals.
4: El Valle de la Luna desplega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan darrere dels Andes una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi doncs, aquests dies de pluja i humitat.
3: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la Laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, embolcades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
4: El Valle Fito i les llacunes de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on 7 llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Valle Fito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
3: Els Geysers del Tatío ens ofereixen un espectacle impressionant. Estan situats a 4.320 metres d'altitud en els Andes del nord de Xile, envoltats de boira, fred intens a primera hora. El camp geotèrmic es desperta amb fumaroles que s'alcen enmig del silenci de la muntanya. A mesura que avança el matí, la boira es dissipa i el sol il·lumina el vapor. Ara, sota un cel clar i amb els Andes nevats al fons, sembla increïble el canvi viscut, d'un ambient gèlid i misteriós, a una escena lluminosa i amb molta energia. L'experiència ha estat gairebé irreal, com si haguéssim viatjat entre mons oposats, de la foscor a la llum, del gel a la calor, del misteri a la plenitud.
4: El segon conte és ubicat al desert d'Atacama amb el títol La vicunya emancipada. Soc la vicunya lliure, així m'anomena sempre la meva mare,

0: he anat coneixent les meves companyes, algunes són més grans que jo, però encara no han tingut cap fill. Altres són més o menys de la meva edat. Parlant del menjar amb una de les companyes, que es diu Maria, li he explicat el secret del meu pla de sortir de la bandada, perquè amb el Marcial no ens hi entenem. Amb rapidesa m'ha dit que li agrada la idea i vol venir amb mi. Ella és una mica més gran que jo. Ho he estat rumiant i he arribat a la conclusió que ens en sortirem millor si som dues, així que ho preparem juntes. Aconseguiran sobreviure a la seva aventura? Cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
1: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Si escoltes Ràdio Vilasacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
3: Confirmat! Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
4: traca, traca. Superfestassa.
5: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
4: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
5: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
7: Xumba, xumba.
8: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
9: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
10: Més informació, 972 50 75 23.
11: Places limitades.
12: Bona nit.
13: Música, entreteniment.
14: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
15: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia, sóc la Nuri. Mira, jo volia trucar. Una cosa, m'ha passat una cosa bastant una mica forta. O sigui, el que vaig fer de la crida per anar a TV3, doncs jo demanaria a totes les persones que em van trucar per apuntar-se que ho tornin a fer, perquè l'ordenador, no sé què li va passar, i se'n va borrar tot. Jo les coses que tenia apuntades a mà i recuperant bastants noms, però esclar, em sabria molt de greu que algú es quedés doncs a fora, que estigués apuntat i que jo no el tingués. Llavors és que si em poden trucar i si ja estan apuntats els diré, bueno, doncs ja esteu, i si no, doncs els tornaré a apuntar. Em sap molt de greu, però una avaria d'aquestes tècniques que va venir el meu fill i no hi va poder fer res. I tiriri que t'hi vi. Val, adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Que bo!
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguida li va agradar. Un poema que ens farà venir gana.
2: Hola, sóc la Chloe García Pulido. El poema que he escollit es diu Fideus a la cassola i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè va ser el primer. Fideus a la cassola. Ens el mengem fent tabola, els fideus a la cassola, llargs o curts, són divertits i bons per llepar-se els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
1: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Avui toquen barbarismes. Què és un barbarisme, segons el DIEC? És una forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Charco, un charco.
1: Estany.
2: Jo dic charco, jo dic charco i ja està.
1: Ui! Bassal.
0: O toll, perfecte, sí, sí. I xupetón.
2: Buf.
1: Home, és que és més un petó, però tampoc...
2: Ni idea, tinc un xuclató.
0: Bueno, quasi, quasi.
2: Xuclades.
0: Un xuclet.
3: Un xuclet, eh?
0: Un xuclet. Fiambrera, quan t'has de quedar aquí a dinar a la uni?
1: Em porto un tàper, jo.
0: Vale, un tàper no. Ni tàper ni fiambrera. En català?
4: Carmanyola. Carmanyola.
0: Petós?
1: Poc manyós.
2: Ni idea, no, no.
1: A veure... Mal...
0: Mal, vas bé, mal què?
1: Maldestra,
0: maldestra. I adiestrar?
2: Ni idea, jo no sé com ho diria.
3: Ensinistrar, ensinistrar. Això... Sí.
0: Avui hem après uns quants barbarismes, però no patiu, que en farem més. Déu-n'hi-do.

0: No te mereixes.
1: Les vendes a domicili són lícites. Són una venda com qualsevol altra. Però recorda que si venen a casa a vendre un producte o un servei, has d'estar segur de quina empresa és. Si no estàs segur, no signis res ni donis cap dada personal. Has d'estar convençut del producte que hagi signat. Si compres o contractes un producte o servei, cal que et deixin una còpia de tot el que s'hagi signat. I recorda que quan compris o contractis un producte o un servei, tens 14 dies naturals per desistir. L'Agència Catalana de Consum, al teu servei.

0: Avui al de Vinyes i Vins sortim a passejar, frontera enllà, amb el Xavi Viles, sommelier, i el nostre Cicerone en aquestes trobades radiofòniques. Xavi, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Contenta de retrobar-te, i més perquè m'has dit, escolta, fes la maleta que marxem. On ens portes?
1: Bueno, no gaire lluny tampoc, però a França.
0: Anem a la France?
1: Anem a la France. Probablement sigui el tercer país en discòrdia en qui és el més... El que produeix més, el qui és més famós a nivell mundial, juntament amb Espanya, Itàlia i França, doncs serien els tres principals, però d'una manera segurament històrica i més clàssica, sense cap mena de dubte, seria el país més important d'elaboració de vins, perquè té regions doncs, extremadament... I a part d'importants, reconegudes a nivell mundial, dels més prestigioses, els vins més cars del món.
0: Sí, sí, de màrqueting i d'imatge de marca en saben molt
1: moltíssim,
0: més.
1: Moltíssim, moltíssim. I per tant, deia, doncs, bueno, el tenim molt a propet. Jo justament els últims 2 mesos he estat provant moltíssim, perquè també he fet un curs de vins francesos, i vaig a posar aquest petit coneixement meu, d'una manera avui més didàctica, doncs, a
0: explicar-ho a disposició
1: de tots exacte,
0: els oients. Exacte. Doncs, escolta, mil gràcies. Què hem de saber de la França vitivinícola?
1: A veure, no acabaríem mai perquè és molt llarg.
0: Clar.
1: Primer repassaríem quin és el mapa vinícol, les grans superregions, i després intentaré anar explicant algunes. Segurament no podré acabar de cap manera, i ja me'n deixo algunes de molt importants i molt llargues per explicar, però algunes que potser no són tan conegudes, i en farem una mica més d'èmfasi. Però si jo ara sortís, per exemple, per la Jonquera, no?, i me'n anés cap amunt i resseguís tota la part més mediterrània, tot l'arc, trobaríem 3 grans regions franceses: Llenguadoc-Rosselló, que ens sona moltíssim.
0: Potser no tant com a vinícola.
1: Potser no tant com a vinícola, però de fet és una regió de les regions més baratetes de França.
0: Sí.
1: Amb una gran producció de vins, els vins més econòmics francesos, sense cap mena de dubte, i molt xulos, perquè al final és un clima mediterrani total, tenen garnatxes carinyenes, s'assembla molt al que produïm aquí a Catalunya, i jo diria que és la zona perfecta per agafar bastantes ampolles de vi i consumir-les a un preu similar al d'aquí. Perquè si no, pugem.
0: Anem pujant,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: mica
1: sí,
0: mica.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguim.
1: Si seguíssim l'art mediterrani, trobem el Ròdano. Una regió espectacular, perquè hi ha una part que toca més a la més mediterrània, que dominen les garnatxes, i una part més al nord que dominen els grans cirars. Els millors cirars del món, doncs, estan a aquesta part nord del Ròdano. I justament allà apropet, molt al costat, una mica més pròxima a Itàlia, hi hauria la zona de la Provence. La Provença francesa, que és una zona principalment de rosats, principalment. Això si anéssim per la banda dreta, pel Mediterrani. Si jo marxés per aquesta zona més del País Basc francès i pugés direcció cap a Bordeus, em trobaria una zona super desconeguda que està molt dispersa, que se'n diu sud-oest. Dintre d'aquí hi han diverses apel·lacions.
0: Hi ha poca poesia,
1: sí,
0: aquesta denominació.
1: Aquí hi ha poca poesia, és la zona més, no sé, més desconeguda, probablement, la menys prestigiosa de França. Se'n diu sud-oest, i dintre d'aquesta dispersió hi ha diverses denominacions d'origen. Avui en explicaré algunes. Si pujo una miqueta més, aquí sí, i hi ha la gran zona de Bordeus. La part més atlàntica, amb el riu Garona, hi ha la zona principal de ribera esquerra, ribera dreta, els grans cabernets, els grans merlots, entre dos mars, que és entre dos rius, i una gran zona que es diu Sauternes, de producció de vins blancs i de vins dolços molt famosos. Sí, continuo aquesta part més atlàntica pujant cap al nord, i ja bastant més al nord, potser la població principal seria Nantes, i és una zona molt allargada que va des del mar fins a l'interior de França. Trobaria el Loire, el Loire francès, molt interessant perquè és climatològicament molt diferent, regions, subregions molt diferents dintre del Loire. Si ara me'n torno al Ron, on estava abans, a la part mediterrània, al nord, i començo pujant línia recta amunt, primer de tot em trobaré la Borgonya. Aquesta és una altra zona de les més prestigioses del món, per vins blancs de Chardonnay i vins negres de Pinot Noir. Una zona molt allargadeta, i que es divideix per grans subzones on cadascuna té unes característiques complicades, difícils d'explicar també, dividides en crus, grans crus. Bueno, és l'excel·lència de la piràmide de qualitat que hi ha al món, seria la Borgonya. Una miqueta més a la dreta d'aquesta Borgonya hi trobem el Jura, que seria la pròxima, més pròxima als Alps, una petitíssima regió de França, de vins, i les dues més al nord, la que està tocant més Alemanya, els Vosgos, i la part més Alemanya seria Alsàcia, i la que, aquesta sí, la més septentrional i més al nord de França, de totes, la Xampanya. Els grans xampanys, doncs, són la zona segurament de més qualitat del món, més al nord possible, seria la Xampanya. Això seria una mica el mapa...
0: Aquesta és la radiografia, eh?
1: La radiografia sobre el mapa de França. I d'aquestes en parlo, algunes.
0: Per quina comences?
1: I començaré per aquesta última, justament, per la Xampanya. Coneixem moltes coses de la Xampanya, però potser no tant com està dividida i quins són els tres principals varietats i què s'elabora exactament allà, que és Xampanya, evidentment, però es divideix en quatre grans zones: la muntanya de Reims, la Cot de Blancs, la Vall del Marne i la Cot de Bars. És una zona, el seu terreny és 75% calcari, molt calcari, que és una zona de moltes zones que la veus blanca, els seus terres són blancs perquè són aquesta pedra tan calcàrica. A diferència d'aquí, el Penedès, i aquí on fem cava, justament l'altra gran regió d'espumosos, que és una zona més argilosa, no?, més fèrtil. Allà tenen una zona complicada, en aquest sentit. El que us deia, està molt al nord, per tant seria el clima com més extrem probablement d'Europa, on es planta vinyes, amb una certa història i solera, no? Perquè sí que hi ha vinyes plantades més amunt ara actualment.
0: Sí, però tot això està canviant, tot amb això el canvi està canviant, climàtic.
1: Però la gran zona del món més septentrional i més continental i més al nord seria la Xampanya. Una influència totalment oceànica, i aquesta part més continental, que perquè està al centre de França. Per tant, un clima fred, un clima difícil per la vinya, molt bones precipitacions i aquest contrast tèrmic tan important que necessita justament la vinya en els moments de maduració, que és a l'estiu. I d'on surten, doncs, aquestes tres grans varietats, les tres varietats nobles de la Xampanya, que és el Pinot Noir, que és la varietat més plantada, amb un 38%, el Pinot Meunier, que potser és la varietat que menys coneixem, amb un 32%, i la Chardonnay, amb un 30%. Els cupatges del Xampany són això, Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay. I cada una de les tres varietats predomina en una d'aquestes zones que parlava. La Pinot Noir, per exemple, és la reina de la muntanya de Reims i de la Cot de Bars, que és la que ens dona més cos i més intensitat. La Pinot Meunier és la zona per excel·lència de la Vall del Marne, que dona vins més suaus i més afruitadets. I la Chardonnay és la zona principal de Cot de Blancs, que ja ho diu una mica la zona de Blancs, que són els vins més cítrics, amb bona acidesa i bon cos per envellir en el temps. D'aquí en fan el gran cupatge Xampany, no? D'aquestes tres varietats i d'aquestes tres zones en fan el gran Xampany, que no sempre té per què ser amb aquestes tres varietats, La Xampanya pot ser també monovarietal, pot ser Blanc de Noirs, i de fet hi ha grans Xampanys monovarietals, però també grans Xampanys amb tot el cupatge de les tres varietats. Una miqueta això seria la Xampanya. Aquí podríem entrar molt, molt a fons, però per ubicar una mica aquestes quatre grans zones, quin és el terreny, el clima, importantíssim, i les tres grans varietats.
0: Doncs amb aquestes quatre nocions de la Xampanya, canviem de regió.
1: La més desconeguda i la més pròxima dels Pirineus, més de la part espanyola, no tan catalana, seria la zona del sud-oest. Molt poc coneguda, i es divideix en tres grans zones. La seria la del nord de Bordeus, l'àrea central, i després una altra zona que se'n diria l'aire pirinaica, que seria aquesta sí la més pròxima als Pirineus aragonesos, de Navarra i del País Basc. Com que és tan poca coneguda, probablement les zones que us digui doncs ens quedarem una miqueta igual, però a la zona que està més pròxima a Bordeus, que està més al nord, doncs evidentment a l'estil de vins, perquè està molt dispersa, en aquestes tres zones, i entremig hi ha zones on no hi ha cultiu de vinya. Doncs la que està més a pròxima a Bordeus, varietats principalment iguals, amb les cabernets, els merlots, Semillon, Sauvignon, amb vins blancs, i una de les zones més conegudes seria Bergerac, probablement, si mai veieu un vi, que són vins blancs principalment, es diu Bergerac, aquesta zona. I principalment, ja us dic, varietats plantades de Bordeus i algunes varietats blanques també. L'àrea central, al mig, una miqueta d'aquesta zona tan caòtica, un estil molt, continuarem sent un estil molt Bordeus, amb varietats locals però molt estil Bordeus, i algunes de les zones més famoses, per si mai us sones, la Côte de Marmandais, el Fronton i la Côte de Cascagon. Bueno, són IGPs algunes i algunes són apel·lacions. ¿Vale? Aquí no està tant la marca apel·lació, que seria denominació d'origen, l'apel·lació. Aquí és on menys apel·lacions hi ha de França. Hi ha algunes IGPs, també. I l'àrea pirenaica, amb varietats que són molt locals, algunes varietats inclús jo ni me les sé, juntament amb una altra varietat molt interessant que es diu Tanat. És una varietat, el 70% del vi que s'elabora en aquesta zona més pirenaica és la Tanat, amb una denominació d'origen concreta, una apel·lació en aquest cas que es diu Madiran, per si també us pot sonar. I la Tanat és una varietat que s'ha exportat al Sud-amèrica, i la trobarem més a zones com Uruguai, a Xile i Argentina, que no pas a França. Però aquí encara queda aquesta regió amb aquesta varietat.
0: Que curiós.
1: Poc més a dir d'aquesta regió, perquè poc la conec, i el que us he dit doncs és poc famós, podríem dir.
0: Doncs va, una regió més coneguda.
1: El Jura. Que potser tampoc és poc...
0: No tant,
1: és molt coneguda, però sí que és una regió important.
0: A mi em sona a whisky, a una illa escocesa, potser.
1: Sí, però això no té res a veure. La més pròxima als Alps, un clima totalment continental, i predominen dos varietats blanques i tres varietats de negres. Varietats blanques. La Sauvignon, que potser també us sona una mica a xino, però és originària del Jura, i es troba sobre... Aquí sí, exageradament sobre roca calcària, pràcticament, una cosa extraordinària de calcari. I la Chardonnay, aquesta sí que és una varietat més noble, més coneguda, que és originària de la Borgonya, però que està molt plantada al Jura perquè estem molt a prop de la Borgonya. ¿Vale? Una miqueta més a l'est, però molt a prop de la Borgonya. I elaboren dos grans tipus de vins que se'n diuen uller i non-uller, que són normalment passats per barrica. En barriques plenes se'n diuen uller, i en barriques no plenes, non-uller. Per tant, els barriques plenes seran menys oxidatius, i les barriques que no estan plenes del tot, a l'entrar-hi l'oxigen, el seporó, seran vins oxidatius. Similars a la Jerez, doncs una cosa podríem dir així. Vale. I les tres varietats negres principals d'aquesta zona és la Pulsart, també una varietat poc coneguda, típica d'allà, la Trousseau, també una varietat poc coneguda i típica d'allà, i la Pinot Noir. Aquesta sí, i com que estem molt a prop de la Borgonya, doncs també hi ha la Pinot Noir, que és aquesta gran varietat, una miqueta més elegant. I s'elabora una miqueta de tot allà, blancs, negres, cremants, que són espumosos, elaborats amb Chardonnay i Sauvignon, aquestes dues varietats blanques, i després un vi molt conegut, que se'n diu vin jauner, que és el vi groc, que és aquest vi de caràcter molt oxidatiu, que podríem assimilar-lo a vins de Jerez, que té una apel·lació en concreta que es diu Chateau Chalon. Són vins molt concrets, amb veloflor, és molt similar a Jerez, però té mínim de 6 anys en barrica, s'embotella obligatòriament tota l'apel·lació amb una ampolla de 0,62 centilitres. És una zona molt curioseta, aquesta. I potser n'heu vist algun de vin jauner, que és aquest vi groc, i és del Jura. És un gran vi.
0: Fem una última regió.
1: Alsàcia.
0: Ah, sí, acabem amb una coneguda, eh?
1: Aquesta potser és més coneguda, el clima molt continental, i encara que estigui molt al nord i penseu que potser és una zona molt plujosa, molt freda, és justament el contrari, és una zona molt càlida i amb molt poques pluges, perquè hi ha tota la serralada dels Vosges que tapa tota la influència atlàntica de França, l'afluència atlàntica i més continental, queda frenada per aquesta gran serralada, que és els Vosges, i per tant queda tot cap a l'alt de banda d'Alemana, diguéssim. I és una zona molt poc plujosa, de fet és la zona menys plujosa de França, curiosament, i la zona més, més seca, més amb aquest clima tan sec. Bona maduració, per tant, del raïm i poca pluja. És curiós, és una zona molt curiosa perquè està molt al nord i semblaria que hagués de ser diferent, i no. Quan dic poca pluja a França, estem parlant de 500 mil·lilitres, com el que aquí era normal.
0: Els registres són diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són molt diferents. A la Xampanya tenen més de 1.000 litres, més 1.000 litres per any, eh? I està totalment influenciada per aquesta part més climàtica. És molt important de conèixer l'Alsàcia per aquesta part. I va resseguint tota una línia, Alsàcia, que és aquesta vall, que per la banda esquerra, diguéssim, tindríem els Vosges, que és el que ho tapa tota aquesta influència atlàntica, i per la banda dreta tenim Alemanya, ja. Val? I aquí hi ha quatre grans varietats que s'han de... Bueno, que s'haurien de pràcticament de saber. Per una banda, el moscat, el pinot blanc, el Jägerstraminer i el Riesling. Aquestes grans varietats típiques d'Alsàcia. També trobem altres varietats, com el pinot noir, el silvaner... Per tant, també hi ha una barreja, però amb aquestes quatre grans varietats són amb les que només es poden produir els grans crus. I aquí també hi ha una piràmide molt clara d'estratègia de qualitats de vins. I tenim 53 apel·lacions, 53 denominacions d'origen.
0: Que complexa.
1: Correcte. Una d'elles és Alsàcia, que seria genèric, un genèric. 51 denominacions que són pertanyen a grans crus, a zones excel·lents, que estan en unes zones una miqueta, no a la planícia, sinó una miqueta més pujadetes a la costa, però no molt elevades, a la zona intermitja, que és on hi ha la més exposició solar possible i són on madura millor el raïm. I després hi ha una altra apel·lació, que és curiosa també, perquè és un 21% de la producció d'Alsàcia, que són els cremants, els espumosos d'Alsàcia, amb una baixa graduació alcohòlica, molt suaus, això sí, un aperitivo total, els cremants d'Alsàcia. I després també s'elaboren dos grans vins dintre d'aquests grans crus, que són els Vendimias Tardías i el Selecció de Grans Nobles, que són vins dolços produïts gràcies a la podridura noble, que és la botritis. Aquests són dos grans vins típics d'Alsàcia, dolços, molt dolços, i cars també. I d'aquesta classificació que us deia dels més genèrics Alsàcia o dels grans crus, també podeu suposar que els grans crus doncs són més cars i han d'estar produïts sempre amb aquestes quatre varietats principals que deia. La resta pot ser una barreja. Pot haver varietats una miqueta més residuals i poden estar barrejades. Però d'Alsàcia és molt important el clima, que és clau, com està estructurat per Alsàcia i grans crus, i aquesta zona geogràfica, doncs, amb una tira geogràfica de nord a sud, que al sud hi hauria Colmar, Estrasburg-Colmar, i a partir d'aquí cap amunt, i zona de blancs, de grans blancs, sobretot de Riesling, Jägerstraminers, Pinots i Moscats.
0: Gràcies per aquest tour, per aquesta excursió per França, que ens ha permès descobrir una vegada més com la climatologia i la geografia
1: són claus,
0: són bàsiques,
1: sí. I les varietats, evidentment, que estan adaptades al territori, que França això sí que ho té, tot varietats locals i varietats... De fet, són ells els que han exportat les varietats cap al món, i és clau, la climatologia, la zona geogràfica i les varietats plantades.
0: Xavi Vila, és un plaer, com sempre. Gràcies.
1: Ens veiem aviat.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

0: noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. He estat dues vegades a Cuba. El meu besavi va anar-hi per la guerra d'independència, però cap dels meus avis hi va anar mai. L'havanera catalana més popular, la que tots coneixem, parla precisament d'un avi que va anar a Cuba. No pas a treballar com vaig fer jo, ni de vacances. Va anar-hi, com el meu besavi, a la guerra. En Martí en sap un pou d'havaneres i el podcast d'avui volem que ens parli de l'havanera El meu avi. Bon dia, Martí Bacardí.
1: Bon dia des del Wonder of the Seas. Un creuer meravellós, avui destia les Bahames. Ja sabeu que per lluny que em trobi, sempre estic disponible per vosaltres. Què voleu saber?
0: Ets de bon viure, Martí, de creuer pel Carib. Va, anem al gra. Què ens pots explicar de l'havanera El meu avi?
1: L'any 1968, el compositor José Luis Ortega Monasterio va escriure lletra i música de l'havanera El meu avi. Aquest fet coincideix amb l'incipient ressorgiment de l'havanera després d'un important declivi durant el segon quart del segle XX.
0: Aquesta havanera ara és molt important. No hi ha cantada on no s'escolti. També va ser-ho llavors?
1: Ortega Monasterio va escriure unes 50 havaneres, de les quals va destacar ben aviat El meu avi. Un fet significatiu és que a partir de l'any 1977 es va incloure per tancar la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, juntament amb la vella Lola, que es cantava amb aquesta finalitat des de la primera edició l'any 1967. Ara, la majoria de grups d'havaneres la canten a la part final de les seves cantades o concerts, seguint la tradició calellenca.
0: I de la lletra de l'havanera, que ens en pots dir? De què parla exactament?
1: L'obra no explica un fet real, però sí segueix els records que l'avi del compositor li va explicar respecte a la seva experiència com a coronel a la guerra de Cuba. A l'havanera es parla de El Catalán, un vaixell de guerra. Respecte a això, aclarir que al text original el vaixell es diu El Catalán, tot i que moltes versions en catalanitzen el nom. La lletra relata els tràgics fets d'El Catalán, que fou enfonsat i en el que van morir el Nostramo, que era un càrrec de responsabilitat en el funcionament del vaixell, el timoner i 14 mariners, tots de Calella de Palafrugell. La lletra també descriu la catalanitat de la tripulació i part de l'activitat de lleure que podien tenir a bord, com era beure cremat i cantar a la pàtria catalana acompanyats per la guitarra. Finalment, es culpabilitza dels fets als americans. Recordem que Espanya i Estats Units es van declarar en guerra l'abril de 1898 fins al setembre del mateix any.
0: Llavors, aquesta havanera és un homenatge als soldats catalans que van anar a la guerra?
1: Més o menys. Es relata un fet tràgic manifestant l'origen i catalanitat dels protagonistes, judicant com a culpable l'exèrcit dels Estats Units. Homenatge, record, sentiment, enyorança. És una obra amb un gran contingut emocional que per la distància i el temps llunyà dels fets que explica moltes vegades nosaltres no sentim segur com es sentia en l'època en què es va escriure. De debò que és una obra de gran valor històric i emotiu.
0: Quin testimoni més colpidor, aquesta obra vista des d'aquest punt de vista. Pensem-hi, de debò, pensem-hi. Moltes gràcies, Martí, i posa't crema que el Carib de ben segur que el sol apreta. Avui acabem amb un tema que no cal presentar i que després del que hem parlat està més que justificat.

0: Bona nit.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió presa sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, com havia assegurat Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran i havia dit que l'acord podria firmar-se els propers dies i a Europa. Washington, Oriol Serra.
2: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit. We just made a
3: great settlement. Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin.

0: I parlant d'emocions,
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Una nova entrega, una nova setmana, parlant de plantes medicinals amb Alicia Herrera, i avui una nova planta. Què tal?
5: Hola, sí, bé, molt bé.
4: Quina ens proposes aquesta setmana, Alicia?
5: Doncs avui parlem d'una planta que és de la família de les rosàcies, i que es troba silvestre en quasi tota Catalunya, i ara podríem dedicar-nos fins i tot a recollir els seus fruits, que són de color vermell. Estem parlant de la rosa canina, també anomenada gavarrera, i en castellà li diuen escaramujo. Aquesta planta és com una, com la planta de les mores, de les moreres, de les mores aquelles que es mengen,
4: aquelles petitones,
5: sí,
4: eh?
5: Són de la mateixa família i tenen la flor molt semblant, però no fa un fruit com les mores, sinó que fa un fruit com les roses, eh? És un fruit que està compost d'altres fruits més petits, per dir-ho d'alguna manera, que es diuen aquenis, i és de color vermell i el tacte dur. És molt petit, fa un centímetre com a molt, un centímetre i mig si la planta està en el seu lloc idoni.
4: On tu acostumem a trobar?
5: Aquesta planta es troba per tot, eh? És...

0: a la muntanya mitjana, diríem, eh? I inclús a poc nivell del mar també la trobaríem, eh? No al costat del mar, però sí a l'interior, a la plana de l'Empordà es troba també.
1: Que bé.
0: Sí, aquests fruits d'aquesta planta són molt i molt rics en vitamina C, però més que les taronges, eh? L'únic que passa és que també tenen tanins, que són astringents, que tenen aquell gust tan, saps, quan te poses a la boca allò que sembla que com no amarg, però que fa cosa a la boca,
1: que no és agradable,
0: saps? Exacte, que no és agradable. Però vitamina C en té moltíssims, 10 vegades més que la llimona.
1: Ens ho podríem menjar així directament? O hi ha alguna manera de poder-la ingerir?
0: Té un altre problema petit, que dintre d'aquest fruit té uns pèls que són molt irritants. De fet, el podries menjar, eh? Si fossis amb un paladar així que no, bueno, que te'l podries menjar. Però imagina't si són irritants per tot el sistema digestiu, des de la boca fins a l'anus, que et tenen el sobrenom de grataculs, eh?
1: Caram, ara sí, entenc, eh? Que és millor no poder-los ingerir.
0: Si te'ls menges, te pica el cul. Doncs, a part d'aquests petits problemes, vale, pots agafar el fruit, treure-li aquests pèls irritants, i es fan, tradicionalment s'han fet marmelades, xarops, licors de les gavarres, aquestes petitones, eh? Tenen també propietats venotòniques, és a dir, per les petits capilars i venes del nostre sistema circulatori, doncs els enforteix. També es pot fer servir, per exemple, doncs per quan tens mals de cames o coses així. I si pensem, per exemple, que aquest, la rosa silvestre, el seu nom científic és rosa canina, tenim un parent seu que ve de l'altra banda del món i molt famós, que és la rosa mosqueta.
1: Caram, és a dir, que són família, són parents.
0: Exacte, la rosa mosqueta ja sona més, eh?
1: Sí.
0: Doncs amb els fruits del roser silvestre es pot fer exactament igual que amb la rosa mosqueta. Es podrien treure oli i fer l'oli d'aquest de la rosa canina, que serviria, doncs, per totes les propietats cosmètiques que segur que tothom més o menys sap que té.
1: És el que avui ens has portat amb un potet?
0: Sí, avui he portat un potet fet de maceració, és diferent, eh? De maceració de fruits de rosa canina. Per, com ho faríem, aquesta maceració? Agafaríem els fruits sense haver-li de treure res, perquè dels pèls aquests que parlàvem, perquè igualment els macerem amb oli, no ens els menjarem, doncs només aplastant-los una miqueta i posar-los en un oli d'oliva, per exemple, un oli d'ametlles, i deixar-los macerant allà. Llavors l'oli, aquest portador, ja agafaria algunes de les propietats d'aquests fruits i tindríem un oli, doncs, espectacular per la pell.
1: Per la pell i per alguna altra funció que ens pugui anar bé, o principalment la pell, per al cos en general?
0: Aquest cas seria un oli cosmètic, eh? La rosa mosqueta i la rosa canina tenen fama de treure estries, de treure arrugues, de cicatritzar bé les ferides, doncs ho faríem servir per tot això.
1: Que bé. Tindria alguna altra funció o aquestes serien les principals?
0: Aquestes serien les principals, si no ens atrevim a anar fent confitura d'això, que seria un reservori de vitamina C.
1: Això ens seria per un altre nivell.
0: Sí. Però sí, però molt interessant, eh, també.
1: Molt bé, doncs cada setmana anem descobrint noves plantes amb tu, Alicia Herrera, com sempre, des del Camí de les Herbes, per qui et vulgui seguir, a través de la teva pàgina web, a través del teu Instagram, i descobrir una miqueta més aquest món. Gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Fins a la propera.
0: Moltes gràcies, fins la propera.
2: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
5: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un conill i una granota junts en un poema? Té pinta de ser molt divertit. L'escoltem?
2: Hola, sóc Leire Correa de Calzada. El poema que he escollit es diu El conill i la granota. Ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada El conill i la granota. El conill i la granota. Un conill anava a menjar les herbes més verdes i fresques de vora la font. Si un dia plovia, s'hi feia un toll d'aigua i per traspassar-lo no hi havia pont. A ell no li agrada mullar-se les potes. De l'aigua i la pluja jo protestaré. La vella granota treu el cap i crida, rac, rac, doncs jo amb aigua és quan estic bé. Jo no raspall.
1: I tant que ha estat divertit! I també ens ha fet pensar en com som de diferents als nostres mons. Gràcies, Leire, per escollir un poema que ens fa pensar en els altres. Fins al proper Embaladits! Adeu!
2: Adeu, Embaladits!

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: A l'Escala, allà on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però...
0: a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
1: Deixa un moment.
0: I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues molt fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, vinc en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses a tot el...
0: Bueno, jo ho tinc ben tancadet, nena.
2: Donar dades personals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur.

0: peces abstractes de la col·lecció.
1: Tanca els ulls.
2: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
3: Un vermú, un vermut, un vermutet.
2: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
3: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
2: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
3: Izaguirre, el nom del vermut.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Departament de Salut ha obert expedient informatiu a la Vall d'Hebron pel cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares, Núria Alcalà.
3: Sí, Salut considera que l'Hospital de la Vall d'Hebron va reaccionar tard i no va activar el protocol per sospita de maltractament infantil el mateix 16 de març, el dia que va ser derivat de l'Hospital Sant Pau, sinó que ho va fer dos dies més tard. Fons del centre hospitalari mantenen que els esforços de l'equip mèdic es van centrar en salvar la vida del nadó, avançant que presentaran al·legacions a l'informe de salut que preveu inicialment una multa de 6.000 euros. Precisament, cinc professionals de la Vall d'Hebron van ratificar aquest dijous davant el jutge que les lesions que presentava el menor no eren accidentals.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: La nit.
1: Pareu bé
2: l'orella. Jove de per munt, jove de per avall, que voleu venir riereta avall? No, que tinc feina. Quina feina teniu? Rentar els plats i passar la bugada. On teniu el marit? A la plana de Vic. Què us portarà? Davantal de tafetà. De quin color? De vermelló. On teniu les monges? A collir taronges. I els caputxins? A collir tupins. Ai, ja he perdut un gall. Jo una gallina. Ballem el ball de la paperina?
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: La transformació de l'antiga nau del Pla en una nova residència per a la gent gran i centre de dia ja és una realitat. Amb l'inici de les obres de rehabilitació energètica de l'edifici, Ripoll fa el primer pas d'un projecte llargament esperat que permetrà ampliar places assistencials i disposar d'un equipament més modern, accessible i adaptat a les necessitats de la població envellida. Continua la preocupació per l'estat dels boscos a la Garrotxa a pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta a les administracions superiors a ajudar una mica més els pobles i veïns a fer una bona gestió del bosc per evitar incendis forestals. En el seu cas, tenen un camí amb molts pins caiguts. Les obres de recuperació de l'estany de la vila han assolit la fase final d'execució, amb els treballs avançant segons el calendari previst. Representants de les administracions implicades i de les empreses responsables han visitat l'espai per supervisar l'evolució d'un projecte que vol reforçar la funció ambiental, hídrica i ecològica d'aquest entorn natural de Castelló d'Empúries. Tallers, espectacles, concursos i activitats intergeneracionals han protagonitzat una nova edició de la quinzena de la Vallès Activa a Platja d'Aro. La iniciativa culminarà amb el tradicional dinar d'homenatge a la gent gran del municipi. Un any més, la sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Balbi va acollir els Premis Fundació Balbi 2026, on es van reconèixer grans trajectòries de l'àmbit de la solidaritat i el patrimoni cultural. Entre els altres guanyadors, els Amics de la UNESCO de Girona van ser premiats amb el Salvador Sunyer i Aymeric per la seva solidaritat i cooperació, mentre que SOS Costa Brava es va emportar el Premi Joaquim Codina i Vinyes, que destaca la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic. L'Aplec de la Sardana serà un any més la principal proposta de la programació d'estiu del Foment de Banyoles. La cita, que arriba a la 74a edició, no para de reinventar-se i enguany incorpora una vigília que farà que s'allargui durant dos dies, el 3 i 4 de juliol. I l'associació TEA Alt Empordà i l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala inicien amb un taller informatiu el projecte per implementar la teràpia amb gossos dirigida a nens i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. La prova pilot tindrà una sessió gratuïta el 25 de juny i 5 sessions més al juliol orientades com a testets de l'experiència.

0: La història i el present de la ràdio a Catalunya no s'expliquen sense les emissores locals. I els arxius de la ràdio, sigui local o d'àmbit més general, són un testimoni molt valuós, no només del propi mitjà, sinó dels pobles i ciutats i del país.
1: A Ràdio Vila-sacra.
2: Veus, moments, històries i emocions que hem viscut a través de la ràdio.
3: Històries de ràdio. La banda sonora de la nostra vida.
4: 24 hores al dia. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
8: Continguts en xarxa.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Bellera.
2: Ruïnosa durant la meitat del segle XIX, actualment hi perduren restes de muralla a prop del penya-segat de Sarroca, a Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà. Documentat des del 904, va ser conquerit per Llupit Muhammad, senyor musulmà de Lleida, el comte Ramon II de Pallars-Ribagorça. El 1079, el comte Arnau I de Pallars-Sobirà el va donar al seu cosí Ramon V de Pallars-Jussà. El 1041, Bernat Guillem de Bellera compra el castell de Sant Genís. Durant la invasió de les tropes franceses el 1719, va tenir un paper decisiu en la defensa de la comarca. A partir del 1280, els Bellera passen a ser feudataris del rei per als castells de les valls d'Àssua, Bellera, Tírvia i Ferrera, així com de la vila de Rialp. Prop del nucli de la Bastida, en les actualment anomenades Bordes de Torres, va existir un antic cenobi o monestir, fundat al voltant de l'any 840 per l'abat Bulgarà, anomenat Sant Genís de Bellera. Després va passar a la propietat del monestir de la Baix i de Gerri de la Sal. De la mateixa època és el Pont del Diable, que unia el monestir amb el poble de la Bastida, situat a l'altre costat del barranc i del qual en surt la següent llegenda.
0: La llegenda.
3: Quan es parla de les putades o petjades del diable del castell de Bellera, es refereix a quatre forats que hi ha a la roca, que es diu que van ser fetes pel maligne en deixar caure, enutjat, la pedra que mancava per enllestir el punt terró, conegut pel pont del diable, de sota del castell.
2: Ja que en parla la llegenda, no podeu deixar de visitar aquest pont, fa poc restaurat, així com l'església parroquial de Sant Feliu de Sarroca de Bellera. Petit edifici molt simple, però que conserva una bella imatge de la Mare de Déu de Bellera i també les ruïnes de la capella romànica de Sant Salvador, molt escasses. En trobareu més dades als webs licos.es, turismedia.com o wikipedia.org. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans, de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
4: Sí, visca la ràdio.
6: Ole!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunas Rotas, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: ben zunyat.
1: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
0: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.
2: Molt bé, no?

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen otros mundos.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Menorca era una vinya a finals del segle XVIII i a principis del segle XIX.
1: Joaquim Vila.
0: La producció important era venuda a la flota anglesa que gaudia amb el vi menorquí. A finals del segle XX, uns pocs aventurers tornen a plantar-hi vinya. La superfície total de vinya a Menorca és de tan sols 30 hectàrees i entre tots elaboren 20 vins diferents.

0: I parlant d'emocions.
1: 19. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Defineix tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
6: Ho veieu?
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca, el cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Radio Vila

0: fora la llar de foc, l'ampolla i el got es posen d'acord i mimen aquest joc.
1: Mentre l'ampolla es va cuidant pel seu broc, ai, quin cas el got no està mai ple del tot.
2: Quin enrenou!
3: Això és un pou!
4: No en té mai prou!

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

0: Farmàcia Vila Sacra.
1: Serveis:
2: atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica, salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals, salut auditiva, servei a empreses.
3: Horari de dilluns a divendres.
4: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
3: I dissabtes també.
4: De 8 hores i 30 minuts a 14.
5: Consulta les nostres promocions.
6: Servei de WhatsApp al 682 59 68 41.
0: Farmàcia Vila Sacra.
7: Plaça de l'Església 7, Vila Sacra.

0: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Bé, no?
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Té una costella rampuda.
1: Silenci! Silenci! Xxxt!

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 d'abril del 2026.
1: Fins a gairebé 1 milió d'euros de multa per fer pintades en un tren de Rodalies. És el topall que planteja la nova proposició de llei que el govern portarà al Parlament aquesta setmana. Amb aquest canvi normatiu, que confien poder aplicar abans de l'estiu, els socialistes volen aturar el vandalisme amb sancions de fins a 18.000 euros per a les infraccions lleus, de fins a 90.000 euros per a les greus i de fins a 900.000 euros per a les molt greus, que castigaran tant pintades com conductes que deteriorin elements de la instal·lació ferroviària. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: A través de la modificació de la llei ferroviària, endurir les sancions fins a 900.000 euros abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge: s'ha acabat l'impunitat.
1: L'horitzó amb què es treballa el govern coincideix amb la renovació de la flota de trens. De fet, aquesta setmana, dos dels convois a punt d'estrenar, un de 100 metres de llarg, han aparegut pintats de dalt a baix, fet que els ha deixat inservibles i n'ha impedit la posada en funcionament. Segons dades de Renfe, l'any 2023 la neteja de trens va costar més d'11 milions i mig d'euros, l'equivalent a 32.000 euros cada dia. Van invertir-hi 7.500 hores de treball, és a dir, van dedicar més de 10 mesos seguits a eliminar pintades.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa. Tanca els ulls.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Volem acostar la història d'en Conrado. És el cuidador de la seva dona, diagnosticada d'esclerosi múltiple des del 2008. Té la seva feina, però quan arriba a casa tot és dedicació i actitud per mantenir activa la seva dona i preservar al màxim la vida de parella. Amb tot, hi ha dies que també necessita ajuda i la busca. Compartir és la seva màxima. Ha parlat amb ell l'Anna Banyeres.
4: Des de fa uns anys, en Conrado s'ha hagut de fer càrrec de les tasques de casa perquè la seva dona ha anat perdent mobilitat i capacitats cognitives. Ara bé, com ell mateix explica, la tasca a la que més temps dedica és a mantenir el rol de parella.
5: En el moment que jo sóc un cuidador, deixo de ser una parella. En el moment que la meva dona es posa el cartell de malalta, deixa de ser la meva dona. Però serà la meva pacient, i jo no sóc un infermer ni un metge. Llavors, la tasca principal és demandar a la meva dona que s'aixequi, que camini, que em cuidi, que faci la llista de la compra, donant-li recursos i ajuts, sí, però sense perdre aquesta perspectiva. Perquè si fas el contrari, fas una persona dependent, que és el pitjor que pots fer amb una persona amb o sense diagnòstic d'esclerosi múltiple o el que sigui.
4: Assegura que ell es dedica a cuidar la salut de la seva dona. De la malaltia se n'encarreguen els metges. Amb tot, hi ha moments en els que també s'enfonsa, però ser conscient del que hi ha li ha permès buscar recursos.
5: N'hi ha diversos, però si és que estic fent coses que no ni sé, ni puc, ni vull, no sé. Una mica massa d'autoconsciència, autosinceritat, no? I a partir d'aquí demanar recursos que tard o d'hora els necessitarem.
4: I malgrat que en Conrado és molt actiu i procura contagiar-li a la seva dona, té clar que cal aprendre a demanar ajuda.
5: La clau de tot és compartir. Posar sobretot els problemes que tens, les necessitats que tens com a persona, les que té de la teva parella o qui sigui que depèn de tu, i començar a avançar camí. Rebent ajut de qui sigui.

0: en el temps.
1: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord històric, segons el qual l'Estat cedeix unes 63 hectàrees del litoral de la ciutat. Són més de 5 quilòmetres de franja litoral des de la Barceloneta fins a Sant Adrià de Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'acord consolida l'obertura al mar de la ciutat, iniciada amb els Jocs Olímpics del 92, i també la inversió municipal que s'hi ha de fer i que supera els 100 milions d'euros en els pròxims anys. L'alcalde Jaume Collboni ha assenyalat que les actuacions en marxa tenen a veure amb l'adaptació climàtica, el manteniment de les platges i nous espais verds. Tant ell com el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, valoren molt positivament aquesta cessió a la ciutat de Barcelona que feia 20 anys que s'esperava.
2: El fet de que sigui propietat de la ciutat, després de 20 anys de reivindicació i de negociacions, doncs farà que tinguem la plena competència i la plena capacitat de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir de l'espai públic que és la platja i el litoral barceloní. Crec que és un acord històric.
3: Un gran acord que és molt bo per als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, que permetrà que l'administració més propera, l'administració que té una visió de ciutat en el seu alcalde, pugui actuar de primera mà.
1: L'Ajuntament i el Ministeri continuaran negociant sobre altres propietats de titularitat estatal.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
6: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
7: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
8: Notaràs la diferència.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
2: Les grans reflexions de Pau Riba.
3: Reflexions?
2: Aquesta setmana...
4: Com afrontar l'arribada de la primavera?
5: Heu de pensar que des d'avui la temperatura s'alia amb el temps per fer que la saba inundi l'avena dels troncs assedegats, que el semen s'obruixi amarant la sement i que la vida empenyi amb una força inusitada. I això tant en el regne animal com en el regne vegetal. Tant si ets bleda com si ets lynx, procura tenir-ho en compte.

Quan t'alimentes bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't. Comparteix salut.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 362è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
4: Ràdio Vila-Sacra.
3: La primera sardana que escoltarem avui és una felicitació que se'n va cap a Canet de Mar, perquè aquest passat dia 10 qui va celebrar la seva onomàstica és l'amiga Margarita Pera. La sardana escollida ens la interpreta la Cobla Ciutat de Barcelona i és d'en Josep Fradera i Butsells, i porta per nom A la plaça hi ha sardanes.

La Cobla Ciutat de Barcelona ens ha ofert d'en Josep Fradera a la plaça i en sardanes. La propera que escoltarem ens la interpreta la Cobla Montgrins i és una sardana d'en Jaume Ventura i Tort, que porta per nom Noies Climentones.

La Cobla Montgrins ens ha ofert en Jaume Ventura Noies Climentones. La propera que escoltarem és una sardana d'en Jordi Panyella i Virella, que ens interpretarà la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. El seu nom, el carrer d'en Bosch.

0: la Cobla Sant Jordi ens ha ofert d'en Jordi Penyella al carrer d'en Bosch.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
2: Ràdio Vila-Sacra.
0: Continuem ara amb una sardana que també ens interpretarà la mateixa cobla, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, d'en Xavier Forcada i Carreras, i que porta per nom Vila de Corbera.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens acaba d'oferir d'en Xavier Forcada, Vila de Corbera. Continuem ara amb una sardana que ens interpretarà la Cobla de Cambra de Catalunya d'en Josep Blanc i Reinald, que porta per nom Sant Pere de Roda.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens ha ofert d'en Josep Blanc i Reinald Sant Pere de Roda. La propera que escoltarem és l'Antoni Serra i Oribe. Ens la interpreta la Cobla Ciutat de Girona i porta per nom Ripoll, Bressol de Catalunya.

0: Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert de l'Antoni Serra, Ripoll, bressol de Catalunya.
1: Estàs escoltant Vall de Sardanes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: A la Bisbal d'Empordà, el diumenge, dia 14, a les 10 del matí, a les 4 de la tarda, 64è aplec de la Sardana, al passeig de Marimon Espré, amb les cobles, la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. Continuant aquest diumenge, dia 14, a les 11 del matí, a Sant Joan les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, hi haurà la cobla Foment del Montgrí. A 11:45 del migdia, a l'ermita de Sant Jaume de Pineda de Mar, 65è aplec, hi haurà la cobla principal de Banyoles. I a 11:45, a Planoles, festa del Puig, amb la cobla Moreneta. A les 12 del migdia, a Centelles, primer aniversari de la sala de festes L'Amapola, amb la cobla Rosaleda. El 4:45 de la tarda, a Girona, a la plaça de Collsacabra, festa major del barri de Germán Sàbat, amb la cobla Servianenca. A 4:45, 20a festa del soci a Ripoll, a la pista coberta del Pla de Sant Pere, doble ballada amb les cobles Sol de Banyuls i la principal de Cassà. A Olot, a les 5 de la tarda, festa del barri de Bonavista, hi haurà sardanes amb la cobla principal d'Olot. També a les 5 de la tarda, a la plaça del Mercat de Ribes de Freser, celebren la Diada de Sant Antoni i tindran a la cobla Salvatana. A 7:45 del vespre, a Blanes, al Banc dels Músics, cicle d'estiu amb la cobla Vila de la Jonquera. Per al següent divendres, dia 19, a les 9 del vespre, a Manlleu, a la plaça de Fra Bernadí, hi haurà la cobla Juvenívola de Sabadell. I a 9:45, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, tindran a la cobla la principal de Llobregat. Per al dissabte, dia 20, 27è aplec de la sardana de Can de Bànol, amb sardanes a les 5 de la tarda i a 9:45 del vespre, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. Tot això a la plaça de l'Ajuntament. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Farners, dia universal de la sardana, a la plaça de Farners amb la cobla Foment del Montgrí. A les 10 de la nit, a Roses, a la plaça de les Botxes, i tindran a la cobla els Rossinyolets. El diumenge, dia 21, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda, 72è aplec de la sardana d'Anglès, al parc de la Font del Canyo, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. I a Taradell, a 4:45 de la tarda, 80è aplec de la sardana, al Pujoló, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Genissenca i Lluís Uscobla. A Camprodon, a les 6 de la tarda, festa major amb la cobla La Salvatana, a la plaça del doctor Robert. I a les 6 de la tarda, a Besalú, a la plaça de la Llibertat, hi haurà sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I per acabar aquest diumenge, dia 21, a 7:45 del vespre, a Blanes, cicle d'estiu, al Banc dels Músics, amb la cobla Baix Empordà. I això és tot. Continuem amb més sardanes.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ara escoltarem un parell de sardanes que han sortit en el nou CD de sardanes inèdites d'en Francesc Mas i Ros, interpretat per la cobla Mediterrània. La sardana que escoltarem en primer lloc es porta per nom en Modest Puig. Com hem dit, és una sardana d'en Francesc Mas i Ros, interpretat per la cobla Mediterrània.

en Modest Puig, sardana d'en Francesc Mas i Ros, interpretat per la Cobla Mediterrània. I ara escoltarem una altra sardana, també d'en Francesc Mas i Ros, d'aquest CD de sardanes inèdites, interpretat per la Cobla Mediterrània, i aquesta porta per nom Sardanistes de França.

Sardanistes de França, sardana de Francesc Mas i Ros, interpretat per la Cobla Mediterrània. Continuem ara amb una sardana d'en Jaume Bonaterra i de Bau, que ens interpretarà la Cobla Principal de la Bisbal i que porta per nom Aurèlia.

La cobla contemporània ens ha ofert de la Marta Urzaiz, Happy Cantina. I bé, fins aquí el 362è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit, el 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
3: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
4: Xupa, xupa, traca, traca.
5: Superfestassa.
6: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
10: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
11: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
12: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
13: Més informació, 972 50 75 23.
14: Places limitades.
15: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
16: I parlant d'emocions,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. El sisè episodi d'aquesta tercera temporada del Noticiari d'Havaneres us vam parlar de Maria Teresa Vera, autora de la que per molts és l'havanera d'autoria cubana més important, 20 anys. Avui us parlem de Miguel Matamoros, compositor d'una havanera que juntament amb 20 anys és de les poques que es recorden avui dia encara de la música tradicional cubana. Ja us vam explicar que l'havanera a Cuba ha quedat en el record. Martí Bacardí, com estàs? Què ens expliques del bo d'en Miguel Matamoros?
1: Bon dia, avui estic joiós. Bé, com sempre, som-hi, va. Miguel Matamoros va néixer el 8 de maig de 1894 a Santiago de Cuba, al carrer Sant Germán 115, al barri Los Hoyos. De ben jovenet mostrava habilitats per fer música i xaporrejava l'harmònica i la guitarra.
0: Hi ha nenes i nens que de ben joves ja ensenyen les seves cartes. I què? Va anar a classes de música?
1: No, en Miguel no va gaudir dels privilegis de l'educació musical. La situació familiar el va conduir a treballar desenvolupant ben aviat tasques de fuster, terrisser i xòfer, entre altres feines. Però paral·lelament es va interessar per l'aprenentatge autodidacta de la guitarra. En Ramon Navarro, un company de feina, llenyataire, li va ensenyar les posicions per tocar la guitarra en la major. En aquell moment Miguel Matamoros tenia 15 anys i d'allí va començar a tocar serenates al carrer amb els amics.
0: Era un músic format en la cultura del carrer. I s'hi guanyava la vida?
1: En aquell moment encara no. Pensa que n'estava aprenent i tocava la guitarra en un entorn proper. Família, amics i poc més. Això sí, anava progressant. Guanyar-se la vida amb la música encara no tocava. Tot arribaria. De moment, sabem que va escriure la primera obra als 16 anys, amb el títol El Consejo. Escoltem-la!

0: primera obra, El Consejo. Després en van venir més, oi? Té fama en Miguel Matamoros de bon compositor.
1: Sí, Miguel Matamoros va escriure al voltant de 200 obres. A destacar Làgrimes negres, Son de la loma, o Mariposita de primavera, entre moltes altres.
0: Tens raó. Mira, ara que has anomenat Làgrimes negres, un bolero molt popular a Cuba, et vull explicar que vaig saber que aquesta obra la va escriure en Matamoros, a Santo Domingo. Arrel d'un viatge que hi va fer i des d'on s'hospedava, una nit va escoltar els plors desconsolats d'una dona. El dia següent va preguntar què passava, per què aquella dona plorava d'aquella manera. I li van explicar que el seu marit la va abandonar per una altra noia.

Sí, tal com ho dius, va ser basada en un fet que va viure de ben a prop, com moltes de les obres que va escriure. Recordo el bolero El Paralítico, escrita perquè hi havia un metge que deia curar la paràlisi, però realment els resultats que prometia no s'acabaven produint.

0: Bona aquesta. Però i de la manera què?
1: Miguel Matamoros va arrencar en el món professional de la música aprenent dels grans mestres de la trova tradicional cubana, com Pepe Sánchez, Cindo Garay o Alberto Villalón. I el 1925, junt amb Ciro Rodríguez i Rafael Cueto, es va estrenar al capdavant del trio Matamoros, amb qui durant 35 anys va triomfar. La banera que va fer famosa és Mariposita de Primavera, un tema alternatiu a l'estètica del bolero i el son que tant treballava en Miguel Matamoros. Una banera que ha perdurat en la memòria de la música tradicional cubana. Escoltem-la ara per Liuba Maria Hèvia.

0: Quin tema més bonic! De debò que és una havanera com ha de ser. Una havanera excel·lent. A més, Liuba Maria Evia en fa una interpretació fantàstica.
1: Sí, aquesta havanera, com tan bé has explicat a l'inici d'aquest episodi, és juntament amb 20 anys de les poques havaneres que encara s'escolten a Cuba, al costat d'altres gèneres com el son, el bolero o la rumba.
0: Molt important aquesta havanera, obra d'un dels grans de la música tradicional cubana.
1: Per acabar, comentar que l'any 1960 Miguel Matamoros es retira i viu a Regla, la Havana, amb la seva filla i la seva esposa, de qui s'acaba divorciant, i se'n torna a Santiago, on es casa amb Mercedes, un vell amor de joventut. Finalment, mor el 15 d'abril de 1971 a Santiago de Cuba.
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí. Gran història la d'avui. Acabem escoltant Mariposita de Primavera en la seva essència més pura, interpretada pel trio Matamoros.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Déu-n'hi-do. És diumenge.

0: Sentim la comunicació local.
1: Avorrits?
2: Oye, ¿quieres un mensaje?
3: Vols un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Truco aviadet, eh? Jo, si tingués un fill, no el deixaria fent xaneta. Jo també pateixo molt, eh? Quan els veig... Mira, per la televisió no tant. Hi ha més persones, que opinen igual. I, home, potser sí que no s'hauria de barrejar esport amb política. Però és la manera de reivindicar una mica més el que volem la majoria de catalans. I, bueno, una vegada més, doncs que se'n donin compte de que sí.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
2: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
3: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
2: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
5: De Catalunya cap al món.

0: la Ciutadans i Ciutadanes de Girona.
1: Segons l'enquesta Òmnibus del 2020, el 3,5% dels barcelonins manifesten sentir-se sols.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula. Aquí, Ràdio Vila-sacra.
3: Contra la soledat.
1: Amb una afectació major en dos col·lectius, la infància i la joventut i les persones grans. A més, hi ha una clara relació de la soledat amb moments de transicions vitals.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
4: És un problema social.
2: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
3: Contra la soledat.
1: Viure sol no vol dir sentir-se sol. Hi ha molta gent que conviu en família i pateix soledat.
5: Escolta i...

sent Carles rei de França i senyor dels catalans, entrant en fons de venjança en ses terres els normands. Per sostenir sa corona, demanà al rei socors, el comte de Barcelona, el valent Jofre Pavós. Al saber la nova, empunya l'arma i l'escut i s'endú tot Catalunya cap a França resolut. Així que França arribava amb la por dels catalans, el rei Carles reculava atropellat pels romans. Més, llançant-s'hi de seguida el brau Jofre amb ses valents, va deturar l'embestida dels normands forts i potents. I, quan vençut reculava l'enemic rostros avall, un llençol pit se li clava i el fa caure del cavall. Dintre una tenda de França, ferit, el conde n'ha entrat, posant-li el capçal a la llança i l'escut al seu costat. I a l'entrada d'una vila nova de que els normands han perdut, veu el rei conte jove mirant trist al seu escut. Si vos us deu a victòria, per què el rei trist us mostreu? Si voleu honors i glòria, conte Jofre, demaneu. No em reca, no, el cop de llança, que de sang de tot mon cos. El que em reca i cor me lliga és veure allí mon escut, sense cap bessó que diga els collons que jo he tingut. Llavors el rei de seguida s'acosta al llit del valent, xopa els dits sense ferida i així li diu dolçament. Amb sang del cor de la guerra haveu guanyat el bessó. Quan torneu a vostra terra, rodeu amb vostre pendó. I passant quatre ditades del bau Jofre a l'escut blanc, va deixar-hi senyalades les quatre barres de sang.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Game!

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
0: Sí, sí.
2: Em pinxo l'Ivadina, em panxo. Vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo. Punxa'm, però la panxa no.
3: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
4: Continuem amb la història de la música i l'etapa del romanticisme, que va ser més o menys durant el segle XIX i el començament del segle XX. Com bé podeu apreciar pel nom, les obres del romanticisme són dolces i ens fan sentir moltes emocions. El piano és l'instrument favorit dels compositors d'aquesta època.

El primer fragment de música clàssica que sentirem és del pianista i compositor Chopin. Aquest va compondre molts nocturns, és a dir, unes músiques relaxades i boniques per la nit. A veure què us fa sentir una de les seves obres. Està interpretada per Chaimovic.

0: I parlant d'emocions,
1: 31.
2: Boníssim! Vale. Estalviar la xarcuteria t'omplirà d'alegria. Així de bo.

En vas? On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu, tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?

0: vasonvas.cat.
1: Separa bé la nostra responsabilitat. Generalitat de Catalunya.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Després de 20 anys, la Policia Nacional ha identificat una dona a qui van trobar morta amb signes de violència a Viladecans, al Baix Llobregat. És la coneguda en àmbits policials com la dona de Rosa. Aquesta identificació d'aquesta dona de 31 anys s'ha fet en el marc de l'operació internacional Identify Me, impulsada per la Interpol. És un cas que estava sense resoldre des que el cos es va trobar el 3 de juliol del 2005 amb indicis de mort violenta. La policia sempre ha sospitat que havia estat traslladat 12 hores abans al punt on va ser trobat. Elisa Rebuelo és portaveu de la Policia Nacional i explica que la identificació va començar a partir d'una possible coincidència d'unes impressions dactilars de les bases de dades turques.
1: La identificación de la mujer de Rosa se produjo gracias al cruce de datos entre la oficina de Interpol en Ankara y la oficina de Interpol en Madrid. La oficina de Ankara nos facilitó datos biométricos de una mujer que podrían coincidir con la mujer de Rosa y efectivamente tras el cruce de estos datos se consiguió identificarla. La mujer de Rosa es una mujer rusa cuya identidad fue posteriormente ratificada por las autoridades de ese país.
0: Aquest cas se suma al ja resolt el mes de març quan es va identificar una dona d'origen paraguaià, el cadàver de la qual es va trobar a Sant Julià de Ramis l'agost del 2018.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: viatge en el temps. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Cada diumenge...
2: A poc i bona lletra.
3: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

0: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
3: Carlota Ponsatí Martí, Miquel Martí Pol, La Truita. La Truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes. Amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs i fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat que fet així o fet aixà, sempre encanta el paladar.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IHCATAC ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que ara fan tota la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i que es compensi d'alguna manera els que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
2: Queremos ver cómo se concreta en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: Des de la UGT, Yolanda Droger demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i reversible.
3: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'ha concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar de teletreballar oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara?
5: Ministrius de llars.
6: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
5: Ministrius de llars.
6: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
2: I parlant d'emocions...
3: 36.

0: Si és moment, per la cultura.
1: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Aquí a Catalunya encara tenim aquesta circulació anticiclònica, això vol dir altes pressions dominen el territori, però veiem com ja a punts del sud-oest de la península que està enviant ja alguna massa nubosa a Catalunya. Continuarem amb la mateixa situació, però aquesta massa freda s'anirà apropant a Catalunya i podríem tenir alguns ruixats de cara a diumenge. Començarem la jornada amb bandes de núvols alts i mitjans travessant el territori de sud a nord, i el més destacat tornarà a ser durant aquesta primera meitat del dia la temperatura amb valors que tornaran a apropar-se a aquests 20 graus des de primera hora del matí. A la tarda, però, encara aquests valors augmentaran més. Però anem a veure com serà l'estat del cel, perquè s'espera que es formin nuvolades que poden deixar ruixats a punts del Pirineu, especialment a l'extrem nord, i també tindrem alguns acompanyats de tempesta al sector oriental que localment també podrien venir acompanyats de calamarsa o pedra petita. A més, a punts del terç oest no es descarta que es formin aquests núvols de base elevada que poden deixar algun ruixat durant aquesta segona meitat de diumenge. Dèiem que la temperatura tornarà a anar a l'alça durant aquest diumenge, també ho farà a la màxima amb aquests valors que pujaran dels 36 graus, especialment a punts del terç oest. A més, tindrem aquests valors que voltaran els 32-34 a l'interior i més de 30 també al litoral. Així que ambient molt càlid per acabar la setmana i començarem la següent amb una tònica molt similar, ruixats al Pirineu, ambient estable i aquesta temperatura que tornarà a tenir aquest augment progressiu dia rere dia. Així que tornarem a parlar de valors per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Informació, música, entreteniment.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Poso la ràdio tota contenta cada dia. Vinga.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Ui.
1: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya disposaria de 4.700 milions d'euros addicionals amb el nou sistema de finançament proposat per la Generalitat, segons ha anunciat Salvador Illa. El president assegura que reduirà desigualtats i confia en el suport dels partits catalans. Ho ha dit a la trobada empresarial del Pirineu a la Seu d'Urgell.
4: A Catalunya ens comportaria un increment d'ingressos de 4.700 milions d'euros. Això és l'objectiu polític per fer-ho realitat aquest any. I jo crec que és possible, i evidentment que hi estic treballant, i jo em trobo que els que em diuen que no tampoc em saben dir què farien ells. Viable.
3: Mentrestant, Foment del Treball fa una crida a augmentar la productivitat de l'economia catalana, que està 5 punts per sota de la mitjana europea i molt lluny d'economies com la francesa o Climent Sabater, l'alemanya.
5: La productivitat de les empreses catalanes representa un 70% de la de socis com França o Alemanya i gairebé la meitat de la de països com Luxemburg o Irlanda, segons alerta Foment del Treball. És una urgència millorar-la per poder tenir salaris més alts, afirma el director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo.
6: Els salaris individuals també depenen d'aquesta productivitat col·lectiva i és el que explica que un cambrer alemany cobri més que un espanyol o un espanyol cobri més un cambrer espanyol, un portuguès o un marroquí.
5: Un absentisme amb màxims històrics del 7,5% i l'accés regulatori són al darrere d'aquesta baixa productivitat, segons el vicepresident de Foment, en Joan Roget.
7: Permisos per construir una fàbrica aquí, si tenim sort, durant 3 anys, a la resta de països competidors nostres, potser 3 mesos o 6 mesos. I això és facilíssim d'entendre.
5: La productivitat catalana és 5 punts inferior a la mitjana dels 27.
8: Agència Catalana de Notícies.
9: 3, 2, 1, ja!

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
5: Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I cante per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cardenera. Una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola. I el flabiol sembla que no sap dormir. I cante per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als homes i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladises i cante per no estar sol. Pere Rovira.
4: Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja.
5: I és gratis.
3: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
6: Manel Vilaplana, llicenciat en arquitectura. Tinc 4 anys d'experiència.
7: Sònia Garcia, llicenciada en enginyeria informàtica. Treballo des de fa 5 anys.
8: Soc pare des de fa 3 mesos. Avui m'acaben de contractar.
7: Soc mare. Avui no m'han contractat.
9: Ja és hora que dones i homes estiguem al mateix nivell. A igualtat de preparació, igualtat d'oportunitats.
7: A la feina, iguals.
9: Generalitat de Catalunya.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila Sacra.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Servells Ràdio Vilasacra.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasangarribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vilasacra.
3: Tal qual.

0: I parlant d'emocions.
1: 25.
2: Epa!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
1: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Temps per la cultura.
1: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Cada diumenge...
7: A poc i bona lletra.
8: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, jo. A veure, aviat acabaré, me'n vaig. Que només donaria un consell a tothom, i em ho dono a mi mateixa, que quan hi hagi una persona que no ens caigui bé, de ser més comprensius, perquè nosaltres tampoc no caiem bé amb altra gent. Res més, em sembla a mi.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
4: Escolta, bonito el planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
5: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
4: Barat al forn amb verduretes.
5: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà.

Reflexionar ens ajuda a créixer. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: avancem junts.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: A part de tots els gàngsters que tenim voltant i els corps, hi han les farmacèutiques. Llavors, per exemple, jo ara estic rebo uns correus de Metges Sense Fronteres i ara n'estic llegint un que la farmacèutica Novartis té un judici contra les patents de la Índia perquè van fabricar medicines genèriques que, per tant, que eren molt més barats i els pacients o els malalts que no tenien recursos podien abastar aquests medicaments. I ara aquesta farmacèutica, suposo que econòmicament això no li interessa i té un judici per això, no? Llavors aquí et demanaven que signessis per això, perquè traguessin, o sigui, anul·lessin aquest judici, o per pressionar la farmacèutica. Això no hi ha dret, perquè si a la Índia hi ha molt pocs recursos, si estan fabricant uns medicaments que la gent amb pocs diners els pot fer servir, doncs això ha d'anar per sobre els interessos d'aquesta farmacèutica, i com aquesta, moltes. Llavors, és que no és perquè la investigació no vagi endavant, és perquè segons quins països no tenen opció d'aquestes avanços o d'aquestes medicines. O sigui, per això, perquè hi ha tots uns interessos creats que, aquí genèrics n'hi ha alguns, però és que normalment no els podem pagar, o la Seguretat Social fins ara els pagava. Però és que en aquests altres països no tenen cap mena de possibilitat, i són persones iguals, eh? Llavors, és la impotència que sentim, no? Jo penso que estem passant un moment molt difícil, que no sabem com en sortir-se'n, perquè és allò que deia, estem patint potser un cop d'estat de diferent manera. Jo hi vaig estar en una xerrada que parlaven de la memòria històrica, i van parlar, o sigui, faran bastants diferents episodis, i parlaven de les repúbliques i del cop d'estat que hi va haver-hi, que es va acabar amb una guerra civil. I una mica vaig veure el paral·lelisme de tot el que està passant una mica ara. O sigui, tot el fullon que hi va haver-hi de les dretes que van guanyar després, quan van tornar a les esquerres, vull dir, van haver-hi el cop d'estat, vull dir, una mica un fullon, una barreja, que vaig veure una mica de paral·lelisme. El que passa és que, esclar, després comentant-ho amb la noia que ho explicava, que era la Margarita Colomer, que s'explica molt bé, i, bueno, sentir-la és un plaer, eh? Llavors, i més gent que, com jo, que no hi entenem massa. Doncs deia, bueno, sí, és bastant similar la situació, que la gent es va tirar al carrer, els pagesos també, no sé quina llei els hi van treure, i també, bueno, tota la pressió estatal, doncs, esclar, la gent es va tirar al carrer. Però ara, esclar, i això m'ho faig jo, la mà té 5 dits i no n'hi ha cap de diferent. Encara que la història es pugui repetir, no és mai igual. Ara potser no seran amb pistoles ni amb bombes, però estan fent el cop d'estat d'una altra manera, com deia en Xavier molt bé, que m'ho ha tret del cap, no? Llavors, la solució, no ho sé, potser ja ens vindrà alguna llumeneta algun dia, algú, com l'Einstein, que va descobrir tot el que va descobrir, però de moment jo em sento impotent com tothom, eh? Apa-la! Un petó i una abraçada a tothom.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: 100% Empordà.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: sense dolor, a casa i acompanyat. Quan jo estic dient això, tothom que ens escolta m'entén perfectament. Sense dolor, a casa i acompanyat.
1: La vila sacra.
2: O ara o mai.
3: Per alguna raó és la vila sagrada.
4: I som per ajudar.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Donzelleta graciada, treu el cap al finestró. Veuràs que la nostra colla

0: Marxem ara cap als Estats Units, d'on el Trump ha començat a activar els decrets que ha anat firmant després de prendre possessió del càrrec. Ja ha començat, per exemple, una caça de bruixes a les agències del govern contra els defensors de les polítiques inclusives. Trump també ha aparegut en una entrevista gravada a la Fox, la seva televisió amiga. Washington, Francesc Garriga.
1: Milers de treballadors d'agències públiques dels Estats Units, des de la NASA a investigadors científics, han rebut aquest dimecres una carta on se'ls reclama que denunciïn els seus companys de feina que els últims anys hagin dut a terme polítiques inclusives o d'igualtat. El document, enviat pels nous administradors, acaba amb una amenaça. Encobrir companys o no enviar les denúncies abans de 10 dies resultaran conseqüències adverses. A més, les agències de salut tenen des d'avui prohibit emetre cap mena de recomanació ni comunicació pública, ni a xarxes socials ni als llocs web. Ni tan sols en cas d'emergència es pot publicar res sense la validació d'un càrrec polític. Al llarg de la jornada s'han fet públic els acomiadaments de diversos treballadors que no s'alineen, diuen, amb els pensaments del nou govern. Aquest dimecres Trump ha anunciat que envia 1.500 soldats a protegir la frontera. Ha donat la instrucció d'expulsar tots els immigrants il·legals de forma immediata i sense preguntar. El dia també ha servit per veure la seva primera entrevista des que és president. L'ha concedit al seu amic Sean Hannity, de la cadena Fox News. Prop d'una hora de conversa que no ha deixat ni un sol titular novedor. Discurs de sempre, sense ni una sola pregunta incòmoda mínimament. I molts insults, això sí, per polítics de l'oposició, en especial pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom.
2: Pensa, pensa.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Aquí a Catalunya encara tenim aquesta circulació anticiclònica, això vol dir altes pressions dominen el territori, però veiem com ja a punts del sud-oest de la península que està enviant ja alguna massa nubosa a Catalunya. Continuarem amb la mateixa situació, però aquesta massa freda s'anirà apropant a Catalunya i podríem tenir alguns ruixats de cara a diumenge. Començarem la jornada amb bandes de núvols alts i mitjans travessant el territori de sud a nord, i el més destacat tornarà a ser durant aquesta primera meitat del dia la temperatura amb valors que tornaran a apropar-se a aquests 20 graus des de primera hora del matí. A la tarda, però, encara aquests valors augmentaran més. Però anem a veure com serà l'estat del cel, perquè s'espera que es formin nuvolades que poden deixar ruixats a punts del Pirineu, especialment a l'extrem nord, i també tindrem alguns acompanyats de tempesta al sector oriental que localment també podrien venir acompanyats de calamarsa o pedra petita. A més, a punts del terç oest no es descarta que es formin aquests núvols de base elevada que poden deixar algun ruixat durant aquesta segona meitat de diumenge. Dèiem que la temperatura tornarà a anar a l'alça durant aquest diumenge, també ho farà la màxima amb aquests valors que pujaran dels 36 graus, especialment a punts del terç oest. A més, tindrem aquests valors que voltaran els 32-34 a l'interior i més de 30 també al litoral. Així que ambient molt càlid per acabar la setmana i començarem la següent amb una tònica molt similar, ruixats al Pirineu, ambient estable i aquesta temperatura que tornarà a tenir aquest augment progressiu dia rere dia. Així que tornarem a parlar de valors per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: 012, la millor resposta.
10: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
11: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
9: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
11: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Assumir un risc és positiu o és una imprudència?
2: Arrisca't. Risc en positiu. El llibre que et desmitificarà els perills del risc.
1: Dedica una hora del teu temps a llegir aquesta història i a comprendre una nova manera de veure els riscos.
2: Consulta al web arrisca't.cat, les llibreries on el pots trobar. També de venda a Amazon.
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?

0: Nosaltres ja ens agrada pensar que estem a dintre una cuina màgica, meravellosa, perquè en ella, doncs, la nostra cuinera, la Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I fa la seva màgia, la seva imaginació, doncs, uns plats que inclús el teu marit diu que ningú t'igualaria.
1: No, no, moltes vegades no.
0: Ah, perquè, escolta, ell,
1: ho diu.
0: Els homes és allò, eh? O que diuen la veritat, o... Sí. I, bueno, ho diu normalment.
1: Diuen,
0: vinga,
1: sí.
0: Joana, avui què ens aporta?
1: Bueno, doncs, seguint el que vam dir la setmana passada, que faríem una mica les jornades de l'arròs, us porto un arròs negre. Ah. No sé si t'agrada a tu.
0: Perquè jo n'he menjat una vegada, però no és el que m'ha...
1: Hi ha moltes persones que no els agrada l'arròs negre. A mi m'agrada molt, molt. Però tinc que dir la veritat, m'agrada menjar a la casa, perquè resulta que ara, no és per despreciar els restaurants, però l'arròs negre es fa amb la tinta de la sèpia. Doncs ara els restaurants, clar, per fer-ho més pràctic, tenen uns polvos, diguéssim, com una farina negra, allò la posen amb el caldo, i és clar, entre l'arròs que és pastós, perquè l'arròs ja té, diguéssim, el seu midó, i això que hi posen, que, doncs, fatal, eh? Jo vaig anar a un restaurant una mica de categoria i els volia dir, escolta, aquest arròs ja us el podeu endur i fem-ne un de nou, eh? Perquè no es podia menjar.
0: Ah.
1: No, des de llavors els restaurants d'arròs negre no en demano, perquè ho he demanat amb altres, ho he fet amb altres llocs, i he arribat a la conclusió que això va així. Jo he arribat a la conclusió jo, eh? No m'ho diuen ells, eh? Bueno, doncs aquest arròs negre necessitarem
0: fet tal com toca,
1: tal com jo el faig,
0: eh? Sí.
1: Per 4 persones, 400 grams d'arròs, o el bomba, el carneroli. El carneroli és un arròs que també queda molt bo i no es passa. A mi l'arròs passant no m'agrada. Jo, si me'n sobra, me'l menjo, eh? Perquè no, jo ja us ho dic, jo de llençar no llenço mai res. A mi m'agrada la cuina d'aprofitament, i si em sobra alguna cosa, sempre. Però l'arròs, diguéssim, quan el menjo el seu dia, que el acabes de fer, no m'agrada pastat. M'agrada al dente.
0: El punt. Sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: El punt. Doncs aquests dos arrossos, perquè dintre les marques de l'arròs, això és una varietat, no és una marca. És el carneroli o el bomba, que és el que sempre fem. Una sèpia gran. A la sèpia hem de dir que ens guardin la melsa i la tinta, perquè si no, normalment a la pescateria la tinta sempre la llencen, perquè hi ha molta gent que no la volen, eh? Llavors, 300 grams... Aquest arròs hi ha molt pocs ingredients, però boníssim, eh? 300 grams de gambes, però fresques, si podem, d'aquesta mitjaneta, eh? No cal aquella gamba tan grossa, eh? Llavors, una ceba, per fer aquest sofregit, 4 cullerades de tomàquet natural, que sempre us dic jo que compreu aquesta del pot de vidre que surt, que sembla una crema, perquè val la pena gastar-te una mica més, perquè val la pena. Llavors, ara, quan vingui el temps de les tomaques d'aquí, ja hi posarem tomàquet natural, però és que ara la tomàquet no val res. Les ratlles i queda allò...
0: I ni gust,
1: no,
0: eh?
1: I a més queda verd, i el sofregit no t'agafa, perquè la tomaca, les ratlles, i queda tomaca com si fos tomaca de maní, no queda allò...
0: O aigua, eh?
1: O aigua, molta aigua. Un pèl de pebre vermell dolç, alls, julivert, oli, sal i pebre, i llavors 2 litres de fumet de peix o blanc, si el tenim, o vermell, el que tinguem, si el tenim al congelador, qualsevol d'aquests. I la tinta de la sèpia, que és el que has explicat.
0: La tinta, que hem de fer l'endobrir...
1: La tinta, ara sí, ara ho direm. Bueno, doncs agafarem primer de tot la sèpia, i jo la tallo a quadrets, no la tallo molt grossa. I si voleu, la pescateria també us la tallen, eh?
0: Uh-huh.
1: Llavors, la tinta aquesta va dins una bossa. Agafem un bol una mica ample, aquí puguem posar després una mica de fumet d'aquest que hem dit, i amb les estidores l'obrim, només obrim-la, no cal que la toquem, perquè si no, bueno, ens queda allò. L'obrim una mica i amb una forquilla separem una mica i ho reservem. Agafem la sèpia, agafem oli i sofregim aquesta sèpia, sempre l'oli en fred, perquè què diem? Jo no sé si és ben veritat o no, però sempre diem que la sèpia ha de ser l'oli en fred, perquè si no queda dura.
0: Ah, va, jo no havia sentit, doncs, sí. Bueno, una cosa ni l'altra.
1: Doncs sí, sempre la sèpia queda dura. Doncs, però primer de tot, agafarem aquest oli i aquestes gambes que hem dit, els hi passarem, els reservarem. I llavors, en aquest mateix oli el deixarem reposar un moment, perquè no sigui tan calent, que és el que us dic, per tirar-hi aquesta sèpia perquè no quedi escaldada, té un sentit, perquè l'oli molt calent queda escaldat.
2: Clar, clar.
1: I encara si tu el deixes reposar una miqueta, encara que sigui tevi, doncs com hi tires la sèpia ja no queda espantada, diguéssim. I tires la sèpia i tires un parell de grans d'all i allò ho vas sofregint. Quan tinguis aquest sofregit ja fet, hi tirarem un bon raig de brandi, perquè el brandi ens farà que aquesta ceba quedi molt més rossa. Separarem aquests alls, els traurem, perquè ja hauran quedat durats, els reservarem. I després aquí posarem aquesta mica de pebre vermell i la tomaca. Ho anirem passant que ens quedi com una marmelada.
2: A poc a poc.
1: A poc a poc. I anirem tirant una mica de fumet d'aquest perquè no se'ns enganxi. I mentrestant, el més laboriós d'això és pelar aquestes gambes que hem comprat. Separem la cua del cap. Jo per això els fregeixo una mica perquè és més fàcil.
2: Sí, però poguets
1: la... Si els teniu congelades, no descongeleu mai les gambes un dia per l'altre, ni els escamarlans, ni dues hores abans ni tres. Jo ho he provat tot. I al moment que vosaltres prepareu tots aquests ingredients, agafeu aquestes gambes i els poseu en un plat. I llavors els afregiu que encara estiguin dures. Queden boníssims. Sembla que els acabis de pescar.
2: Què dius,
1: en canvi,
2: ara?
1: Si tu els escamarlans i les gambes els deixes, queden toves. Quan els afregeixes, queden toves. Doncs jo igualment, ara, quan faig escamarlans que els tinc congelats, no els atrec pas, els poso ja directament a la paella. Llavors què vol? Que per comptes de 5 minuts ni estan 7. Perquè està una mica més. I la sal...
2: Però no deixa anar molta aigua després,
1: no? No, gens. I la sal després, quan quasi ja estan, com ja estan, i tires la mica de sal a sobre. Mai la sal abans, perquè és clar, si estan congelades no agafaran el gust.
2: Clar, clar, clar.
1: En canvi, llavors, com quasi ja estan, tant la gamba com l'escamarlà, i tires una mica de sal, o una mica de sal maldon, la que tu tinguis costum, i si poses una mica d'all i julivert a sobre, ja ho tens.
2: Escolta,
1: no,
2: nena,
1: descongeleu mai les gambes amb temps.
2: Això és el que fem tothom.
1: Bueno, doncs no, tu dius, ara avui vaig a fer això. Mentre prepares tots els ingredients, els poses en un plat, perquè si els tens en un tàper queden una sobre l'altra, i en el plat se separen més. Llavors aquestes gambes, que separarem la cua i agafarem unes estidores i a la cua li farem una mica de tall i traurem diguéssim la cua de la gamba neta. Si tenim el brou ja fet, hi tirarem tot això allà dintre, en aquest brou que hem fet. Les peles de la gamba, del cap i tot. Ho xafarem ben xafat i ho colarem, ja ho tindrem a punt, encara que hagin fet un fumet, per tirar-ho dins aquest arròs.
2: Ah, molt bé.
1: Perquè s'aprofita tot. Si ja teniu el fumet fet, això jo vaig agafar, perquè ja tenia fumet, i ho vaig congelar per un altre dia.
2: Ah, molt bé, molt bé.
1: Les cues i tot, perquè un altre dia que hagi d'anar a comprar gambes no cal, ja tinc aquestes pells de la gamba, i tinc tots aquests caps, que això, amb una mica de qualsevol peix de roca, ja faré un fumet.
2: Que va, fantàstic, eh? Cosa d'aprofitar i de saber exactament el que has de fer a la cuina, eh?
1: Sí, sí, l'aprofitament és molt important. Bueno, doncs llavors, no sé si m'he explicat bé, aquestes gambes els separarem, perquè aquestes gambes, com que ja els hem passat una mica, els posarem just com l'arròs estigui. Llavors, què farem? Sofregirem, com sempre, aquest arròs, perquè a mi m'agrada anar a cral, com diuen, i a sofregil, o anar a cral, o com vulguem dir. Ja tindrem aquesta aigua a punt, i aquests 2 litres no els hi tirarem tots, i tirarem això. I aquella tinta que hem reservat, hi haurem tirat una mica d'aquest fumet, però que no sigui tan calent. Si pot ser fred, una mica tevi millor. El agafem amb un got i que se refredi.
2: Sí.
1: Perquè ens quedaria la tinta cuita.
2: Clar, bueno, és com tot això que has de dir, eh?
1: Això.
2: Molt bé, molt
1: llavors,
2: bé.
1: Aquesta tinta que tenim allà, i tirem aquesta mica de fumet, ho remenem bé i ho colem. Ho colem amb un colador, perquè no volem que la tripa aquella que està dins de la tinta ens vagi a l'arròs. Ho colem. Ho remenem bé i ens quedarà un arròs... Queda negre? Negre, eh? Negre. Llavors el rectifiquem de sal i el deixem els 18 minuts o 20, depèn del fabricant, i el deixem reposar un parell de minuts. Agafem aquestes gambes, els hi posem totes a sobre la paella, quan la tanquis,
2: quan hagis tancat
1: el foc, perquè ja són. I llavors agafarem aquests alls que hem dit, una mica de julivert, una mica d'oli, i ho triturarem amb el tomis.
2: Bueno.
1: I tirarem, com ja està el foc tancat, una mica d'aquest all i julivert que hem triturat.
2: I ho remenem, per això.
1: No ho remenem. Ho deixem així, tal qual. Ho servim, i al servir-ho ja ell sol ja ho vas remenant.
2: Caramba, no!
1: Però queda boníssim, aquesta arròs. I de feina, vull dir, quan el menges no has d'escurar res. Perquè
2: ja tens tot preparat.
1: És arròs.
2: I de carn veig que res de res.
1: No, tot només amb aquesta sèpia i aquestes gambes.
2: I el fumet aquest.
1: I aquest fumet que fem sempre. Exacte.
2: Tornem a repetir per l'audiència aquests ingredients, Joana.
1: Aquests 400 grams d'arròs, el bomba, el carneroli, el que tinguem nosaltres, una sèpia gran d'uns 400 grams, la tallarem també a quadrets, els 300 grams de gamba, una ceba, 4 cullerades de tomàquet, pebre vermell i dolç, all, julivert, oli, sal i pebre per salar tot això i empebrar-ho, i els 2 litres de fumet de peix, si el volem fer blanc o si el tenim ja fet de... diguéssim, vermell.
2: Jo trobo molt interessant el que són els fumets, tant siguin d'una cosa com de l'altra, que si fas una mica més, sempre és oferent més al compte.
1: Sí, jo sempre en faig més.
2: I després
1: més.
2: Resulta que
1: tinc a la nevera.
2: Sí, se posa a congelar
1: I la tinta d'aquesta sèpia. Després, la salsa aquesta que hem comprat, aquest cop no li posarem, però no la llancem. La guardem en un tàper petit. Si no tenim un tàper tan petit, l'emboliquem en 3 o 4 voltes de paper film i al congelador. Perquè llavors el dia que comprem un calamar i no tenim sèpia, hi podem posar aquesta melsa d'això per fer aquest plat.
2: Molt bé.
1: Per fer aquest plat. O sigui que s'ha d'aprofitar tot, eh? A la cuina no es llença res.
2: Molt bé. I la Joana, doncs, anem ampliant i explicant més trucs, inclús, que els abarregem aquí. I que bé, doncs, de moment tenim aquests plats, doncs, boníssims.
1: Sí.
2: D'arròs. De moment, la Joana també faràs arròs.
1: Què et sembla? Sí, portem un altre d'arròs i acabarem aquí el cicle.
2: Vinga.
1: Doncs, la setmana que ve també.
2: Vinga, adéu-siau. Bona setmana.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa, draca, draca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any. Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
3: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
4: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
3: Més informació, 972 50 75 23. Places limitades.
5: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada mos i la felicitat es serveix en cada plat.
6: La ràdio, quan tu vulguis.

0: 012. La millor resposta.
1: Ah!
2: Què passa?
1: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
0: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
3: On vas? Que el dinar ja està llest.
1: Fins després.
0: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: És Ràdio Vila-sacra.

0: la vida. Cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: La ciutat de Girona ha aconseguit situar-se en el 61% de recollida selectiva el 2025 amb l'arribada dels nous contenidors intel·ligents. Es tracta de la ciutat amb més de 100.000 habitants de Catalunya que té la millor taxa de reciclatge. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes, on ha conegut de primera mà

diversos instituts en torneig de bàsquet, handbol i futbol sala. Des de l'organització s'ha reformat la proposta després que l'any passat no acabés de funcionar. Castelló d'Empúries ha tornat a apostar per una iniciativa que fomenta el diàleg entre generacions i preserva la memòria col·lectiva a través de les històries de vida de les persones grans del municipi. L'escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons que representen la llegenda dels pescallunes. Aquest projecte neix de la voluntat de l'escola de voler tenir una imatgeria festiva i ara compta amb dos gegantons, dos cabassos i un ball amb música pròpia. L'objectiu és que els alumnes de 6è de primària els puguin treure a ballar cada curs. L'experiència d'un grup de joves de Campdevànol al barri de Moràvia, a Medellín, quedarà plasmada en un documental que mostra com l'esport s'ha convertit en una eina de transformació social per a infants i joves. La producció posa en valor la continuïtat d'un projecte que, mesos després, continua creixent i mantenint viu el vincle entre les dues comunitats.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Pareu bé l'orella.
4: Contestador 972-51-1268.
5: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
4: WhatsApp 656-1970-62.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, bon dia. Una cançoneta. El xiulet de l'afilador. Vale? Adéu.
9: Quina cançó diu que desitja escoltar? Podria repetir, please?
8: El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador.

0: participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.
2: Ei, trucant sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon i no us farà mal.
3: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
6: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona?
7: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
6: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a CCCB.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. Ho ha fet després que el govern dels Estats Units ordenés a la companyia que suspengués l'accés a aquests models als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada els models Fable 5 i Mythos 5 per tots els clients. Ja fa mesos que s'arrossega una disputa entre Anthropic i el Pentàgon per diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. L'empresa es va negar a l'exigència del Departament de Defensa dels Estats Units de permetre-li accedir a totes les eines sense restriccions amb finalitats militars i de vigilància domèstica. Arran d'aquesta negativa, el govern de Trump va qualificar Anthropic de risc inacceptable per la seguretat nacional dels Estats Units i el Pentàgon va boicotejar-la fins al punt que la comercialització dels seus productes va quedar bloquejada. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge a l'empresa OpenAI.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Tanca els ulls.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: A Catalunya, gairebé una de cada 5 persones té més de 65 anys. Són prop d'un milió i mig de ciutadans, però darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat preocupant. Segons els Mossos d'Esquadra, una de cada 6 persones grans es troba en risc de patir maltractaments. Una problemàtica sovint silenciosa que massa vegades queda entre quatre parets, Sergi Bassoles.
6: La policia catalana i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten. Preocupa i molt l'exponencial augment dels casos de maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any que deixem enrere es van atendre més de 1.700 casos.
7: Mossos d'Esquadra va recollir 1.766 denúncies.
6: Sandra Martínez, agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes del Cos dels Mossos d'Esquadra.
7: Això implica un augment del 50% en els últims 5 anys.
6: Uns maltractaments que, per desgràcia, de vegades tenen la pitjor de les conseqüències.
7: L'any 2025 vam tenir 7 víctimes mortes en l'àmbit de la violència familiar.
6: Uns maltractaments al registrats a la gent gran amb deteriorament cognitiu que resulten molt difícils de detectar.
7: Perquè en aquests casos pot ser que la víctima ni tan sols pugui identificar la violència que està patint o no recordi els fets que han passat o que tingui moltes dificultats per expressar-los.
6: És per tot plegat que tant la policia catalana com la Fundació Alzheimer Catalunya sol·liciten la col·laboració ciutadana per deixar d'invisibilitzar aquesta crua i incòmoda realitat, la dels maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu.
4: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la Ràdio Fórmula Informativa.
2: Fórmula Informativa.
3: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Aquí a Catalunya encara tenim aquesta circulació anticiclònica, això vol dir altes pressions dominen el territori, però veiem com ja a punts del sud-oest de la península que està enviant ja alguna massa nubosa a Catalunya. Continuarem amb la mateixa situació, però aquesta massa freda s'anirà apropant a Catalunya i podríem tenir alguns ruixats de cara a diumenge. Començarem la jornada amb bandes de núvols alts i mitjans travessant el territori de sud a nord, i el més destacat tornarà a ser durant aquesta primera meitat del dia la temperatura amb valors que tornaran a apropar-se a aquests 20 graus des de primera hora del matí. A la tarda, però, encara aquests valors augmentaran més. Però anem a veure com serà l'estat del cel, perquè s'espera que es formin nuvolades que poden deixar ruixats a punts del Pirineu, especialment a l'extrem nord, i també tindrem alguns acompanyats de tempesta al sector oriental que localment també podrien venir acompanyats de calamarsa o pedra petita. A més, a punts del terç oest no es descarta que es formin aquests núvols de base elevada que poden deixar algun ruixat durant aquesta segona meitat de diumenge. Dèiem que la temperatura tornarà a anar a l'alça durant aquest diumenge, també ho farà la màxima amb aquests valors que pujaran dels 36 graus, especialment a punts del terç oest. A més, tindrem aquests valors que voltaran els 32-34 a l'interior i més de 30 també al litoral. Així que ambient molt càlid per acabar la setmana i començarem la següent amb una tònica molt similar, ruixats al Pirineu, ambient estable i aquesta temperatura que tornarà a tenir aquest augment progressiu dia rere dia. Així que tornarem a parlar de valors per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
12: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
13: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival amb so de cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de cinc altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella, el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Copla.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Copla. El Festival Amsó de Copla de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Copla Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Copla, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta avenida Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc...

0: Déu-n'hi-do amb aquesta banyera.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu, per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsa de Copla. I faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony and Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla La Principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsa de Copla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.
2: En Martí és aquí al darrere, repicant molts instruments.
0: I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival amb So de Copla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena. Això era Filomena.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Bé, no?
5: Màgica, plena de música i cultura.
6: Molt.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El pare del nadó maltractat que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar.
9: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
6: Superfestassa.
10: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
11: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
12: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
13: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
14: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
15: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
16: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
17: Més informació, 972 50 75 23.

0: Ro. L'agenda.
1: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i empapetada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 2:11 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 aplec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les Cobles, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05-80è aplec de la Sardana de Tardell amb les Cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Cobla. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Simfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les Cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Copla Andreu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançoneta de mariners. I crea així un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
0: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa dos anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Borés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites amb una durada màxima de 5 minuts i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de la Cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: No sabem pas la sort que tenim a l'Empordà. Heu estat mai a la Segarra? Allò sí que és una comarca de pagès i no la nostra. És bo recordar que tenim molta sort. El White Summer Market, us agradi o no, a la Segarra és impossible. Una ràdio també seria impossible a la Segarra. Per no parlar dels festivals estiuencs de música, les fires i festes variades que ens omplen els mesos de calor. La discussió entre ecologisme i creixement urbanístic que per força hem tingut ens ha servit per alertar dels perills i en molts casos s'han traspassat. Ja coneixem tots algun nyap urbanístic que ens hem degut de menjar amb patates. Però l'augment de població i d'ingressos que durant anys va portar i segueix portant el turisme ens permet tenir uns serveis i una oferta de lleure que qualsevol

0: ens deixa el turisme.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Informació, música, entreteniment.

0: tothom! Sabies que el malnom Pixapins té l'origen a la Costa Brava? Pixapins és el mot que els catalans que viuen en pobles utilitzen per referir-se als habitants de Barcelona i altres ciutats amb menys preu. Segons la llegenda, aquest malnom es va originar durant els anys 60, quan els barcelonins es dirigien a la Costa Brava i col·lapsaven les carreteres amb els seus cotxes. Els barcelonins es passaven hores aturats a la carretera i quan la bufeta no donava més de si, acabaven fent un riu sota aquests arbres tan típics de la Costa Brava.
1: I parlant d'emocions.
2: 77.
0: Sigues intel·ligent. Fes volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
4: L'opció dels que en saben.

0: Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pont de Molins.
2: A Pont de Molins ja no hi ha molins per a moldre el blat, ni trulls per l'oliva. I per pujar el roure s'obren els camins d'oblit i de mort. Qui el desencaptiva? D'ençà que n'és fora, d'ençà que no veu les llargues corrues dels fills de la terra. Pelegrí de Bot, fervorós Romeu, la verge del roure enyora la terra. A Pont de Molins no li manquen ponts, traspassant gallars la gràvida vena. Filla de les déus, mare de les fonts, que arran de resclosa despenja la trena. El pont resta a baix i Molins a dalt, passat i present lligats per la muga. Els rosers s'enfilen damunt del portal, poncelles de foc i pètals en fuga. De rosses espigues Demeter presum, dels bons vegetals l'hort en treu primícia. Simbòlics Molins en moldre la llum, abriguen el poble en mansa clarícia.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Gerard Pastor va néixer a Barcelona el 1984. És un magnífic pianista i compositor. Premi d'honor de piano al Conservatori de Sabadell, actualment segueix els seus estudis de piano de grau superior a l'ESMUC. El seu esperit inquiet l'ha motivat en el camp de la composició de sardanes i altres gèneres, sempre sota una vessant de creativitat. Joc de ratolins, L'hostal del fum, són algunes de les seves sardanes.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
2: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
3: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
4: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara.
0: Notícies en xarxa.
5: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
6: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi en aquest problema estructural.
7: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Xica, Tica i Ballarica.
1: Què diu el carrer? Com aneu de literatura? Sabríeu dir com s'han traduït al català els següents títols? Cumbres borrascoses.
2: Això és boira.
3: Passo.
4: Jo també passo.
2: Però, cumbres?
1: Cumbres, com ho diries
2: en català? És que no sé ni què són.
5: Cim.
1: Cim, vale. Cims?
6: Cims...
1: Cims què?
2: Cims boiroses.
6: Borrascosos.
1: Exacte.
6: És que, no, no l'he llegida en català ni en castellà, l'he llegida en anglès.
1: Mujercitas.
3: Donetes.
6: Donetes.
3: Donetes.
1: Donetes. Perfecte. El guardián entre el centeno.
2: El guardià... El guardià entre el paller.
1: El guardià li direm el vigilant. El vigilant en el camp de...
2: Blat. Que es centeno.
3: Cèbol.
1: Cèbol. Aquesta és més fàcil. Matar a un ruiseñor.
3: Matar a un...
2: Matar un rossi... Matar un rossinyol.
1: Perfecte. El principito.
7: És que dirà el petit príncep.
1: Sí, sí, és el petit príncep. Sí, petit príncep. Molt bé. Bé, reconec que avui no els hi han posat fàcil. Déu-n'hi-do.
8: I parlant d'emocions...
9: 27.
8: Vale.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge. No? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
2: És Ràdio Vila-sacra.
3: Coneixement i companyia.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Des de l'Alt Empordà al món, avui Cabanelles.
7: Petita i bruna, colrada com la terra i com els blats, encara guarda l'estada perduda dels meus passats. S'ha tornat sarge a la seda, sota la roda del temps. Les hortes de Freixeneda resten colgades pels erms. El parc mostra la ferida oberta pel desamor. Sagna amb la copa florida l'arbre frèvol de l'amor. Només el temple perdura lligat a la fortitud de la pedra casta i pura, com la fe que no ha vençut. Mentre lligo les anelles de l'avui a les d'ahir, retornen a Cabanelles els que van fressar el camí.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: 107.
9: La més musical de l'Empordà.
10: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
11: Igual que la sardana, ens fa vibrar, alegre, engrescador, divertit, ens fa sentir feliços i ens omple de màgia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
2: Donant a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents.
3: Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials, segons la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol i presentada a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta. Aquesta és quan preguntem sobre la necessitat de protegir els menors a les xarxes.
3: L'enquesta també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació per garantir drets com la privacitat i la protecció de dades. Aquestes dades s'han presentat en la primera trobada internacional pels drets digitals a la Llotja de Mar de Barcelona.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai, ai.
7: I ara?

0: Cuida què i com comuniques. Selecciona amb mesura cada detall.
1: Pareu bé l'orella.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
8: Places limitades.
9: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els inuits. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
1: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers.

0: tiri.
1: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
2: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobrem

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Vull saludar a una amiga meva que anàvem a l'escola juntes, que es diu Llúcia, que estarà escoltant, que em va aturar pel carrer dient, escolta, diu, tu truques per la ràdio? Jo dic, sí. Diu, ah, diu, és que, esclar, el dia que vaig dir que a mi tothom em coneix per Angelina, diu, és que ja m'ho semblava, diu, però no sabia si era, doncs mira, una salutació per ella si m'està escoltant, d'acord? Bon cap de setmana per tothom. Adéu, adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: Vila-sacra!

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.

0: Al mateix temps que els teatres i els liceus de les grans capitals, les melodies d'autors com ara Vincenzo Bellini o Giuseppe Verdi triomfen a les places de l'Empordà. Pep Ventura, entre altres músics, és l'encarregat de transportar-les al ball. I això comporta el canvi més important en tota la història de la sardana. Es creen i modifiquen instruments per poder fer les veus de la soprano, el tenor i el baríton, que a partir d'ara seran el tible, la tenora i el fiscorn de la cobla. I pel que fa a la dansa, les llargues melodies de les àries italianes acaben sent un trencaclosques matemàtic.
1: Després van inventar el comptar i repartir, que en definitiva és fer coincidir els cicles de música amb els cicles del ball i arribar a quadrar-los, encara que sigui d'una manera molt matemàtica. I això va donar un atractiu. Un atractiu que feia ballar d'una manera diferent i feia presentar-se davant de les noies d'una manera que demostrava que aquell que sabia ballar bé també podia ser un bon comptable i podia fer negocis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El càncer de pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
2: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Cumbalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
3: Aquesta radiació s'acumula i de fet sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I de fet hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
2: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils, fons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
5: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
6: Benvinguts a aquesta cita setmanal del cant de taverna. Tornem a ser l'equip que m'entusiasma, estem preparats per passar una bona estona amb vosaltres. Des d'aquí, volem compartir l'hora d'esmorzar també amb vosaltres. Els controls tenim en Ferran Pujades, a la producció en Cisco Giral, i a la locució en Fèlix Gallen i Elisa Viure, i a les seccions la Berrós i coordinant i dirigint Ramon Soto.
7: Doncs, Elisa, et sembla que mentre els nostres amics estan fent les torrades escoltar una peça molt bonica de l'Ernesto Lecuona, el Siboney aquell d'abans, i cantada pel grup Peix Fregit,

0: Ara us porto una peça de taverna molt, però que molt antiga, de la mà del grup empordanès Porvó. Us convido a escoltar En Noche Lúgrube. Aquesta paraula és sinònim de tristor, potser fins i tot una mica de por. Vull dir, aquestes nits boges que a vegades succeeixen, que no saps com poden parar, però hi ha qui això ho compara, sobretot això de Lúgrube, amb nits allò a prop dels cementiris, escoltant la remor dels carcomes i els esperits i tot això. Bueno, l'escoltem a veure què passa.
1: En

0: presento el nostre racó poètic. Avui en Fèlix ens recitarà una peça molt melancòlica. El seu autor, en Josep Jolí. Escoltem l'enyorament.
1: Els ulls fits enllà del mar, vell mariner no es cansava d'escrutar la immensitat, somiant l'illa daurada. Com gavina, el pensament mar enllà pren la volada vers la terra de Ponent, on l'amor el captivara. Com la perla enmig del mar, veu sa illa somiada, que la guarda com a bar la curculla de sa platja. I un cel blau i radiant, on les aus prenen volada, sobre els pins de verd brillant i la punxa de rocam, que ran d'aigua s'enmirallen. Una tarda, a l'horitzó, gros vaixell ja s'hi retalla. El seu cor li fa un sotrac per conèixer qui portava. Una jove d'ulls blau clar, viva imatge de l'aimada. Sóc la filla d'un amor que ara vol tornar-te a casa. Com la perla enmig del mar, veu sa illa somiada, que la guarda com a bar la curculla de sa platja. I un cel blau i radiant, on les aus prenen volada, sobre els pins de verd brillant i la punxa de rocam, que ran d'aigua s'enmirallen. El vell mariner pren el vol cap al cel, enllà de l'aigua.
2: Ara, a continuació, escoltarem la versió que en feien els pescadors de l'Escala de l'Enyorament.

0: molt bé, molt bé.
1: Bé, doncs ara escoltarem, mentre acabem d'esmorzar, escoltarem ara una havanera feta pel mestre Ortega Monasterio, quan era responsable militar a les Balears. Concretament, la havanera que escoltarem es deia, i es diu, vaja, Tornada a Menorca. Peça molt bonica. En aquest cas, la interpretació és del grup que va crear el mestre Monasterio. Doncs us deixo amb el grup Cabany Bernat.

0: sentiu, arriba l'hora dels refranys. Ara us convido a una secció d'ells que són catalans a la taverna. A veure què ens diuen.
1: Pel Joan, cada gota un puny.
2: Per Sant Joan, garbes al camp.
3: Per Sant Pere, garbes a l'era.
0: Per juny, el bou, no és juny el jou.
1: Entre Joan i Sant Pere, no posis la batuda a l'era.
2: Ai, per Sant Pere i Sant Feliu, l'avellana surt del niu.
3: Per Sant Pere, juny enrere, i Sant Pau el tanca amb clau.
0: Qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
1: El ral guanyat per Sant Joan és ral i mig per Nadal.
2: Oh, i per Sant Joan, el primer bany.
3: Per Sant Bernabé, has de sembrar carbasses si vols que vagin bé.
0: De Joans, Antons i ases per totes les cases.
1: Balota, baleta, baló, balonet i bel, tot això vol dir Isabel.

0: Bé, ara us puc presentar la secció de la sardana. Us convido, jo també, que escoltem la versió que fa el grup Ultramar de l'Empordà.
1: Cap

0: seguim a la taverna.
1: La taverna m'enamora.
0: I ara em plau presentar-vos una venera poc coneguda, concretament de Cristina Vilallonga. Escoltem
2: La Sacra.
0: Guarda esa flor, amb una maquíssima interpretació de Marina Rossell.
3: I és una peça d'aquestes potents de taverna. Ella va editar aquest treball, que ja vam presentar un dia cantant amb el mestre Carlos Cano, a duo, i així són recuperacions d'estudi, i escoltem aquest treball de la Marina Rossell, que és molt bonic.

0: és que ara ve el racó aquell tan xulo que a mi m'agrada presentar, que és la secció de l'Albert i el Mar. Aquest home ja sap que jo, escolta'm, sóc un enamorat d'aquesta secció. I és que aquesta secció és com un aire de frescor marina. I per les zones es transmet cap a casa nostra. Sí, sí, no ho dubteu. Aquesta és la màgia de la ràdio. Aquestes finestres.
1: Com sempre, en Fèlix, tan romàntic. Bé, amics, tenim preparat en Ramon i l'Albert per parlar del mar.
2: Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Benvingut al programa. I bé, avui ens parlaràs d'una pesquera molt, molt original i molt excepcional, sembla ser, no?
3: 70 anys de pescar, de viure de la mar, últims, que hi hagués moltes coses. Lògicament, avui la pesquera és una pesquera, però no és de peix, és d'una espècie molt diferent.
2: Sembla que era el 1978, més o menys.
3: La tardor del 78, sí.
2: Un matí que estàveu preparats per la venda del que havíeu pescat.
3: Sí, no, aleshores jo feia de subhastador i estàvem a la llotja, encara era la vella,
2: sí, sí.
3: I on te demanem al museu, i resulta que estàvem allà esperant que arribessin les barques amb el peix, compradors, els camàlids.
2: I vau escoltar una cridòria de gent.
3: Sí, però no vèiem el què.
2: Què passa, no?
3: No vèiem el què. Que del centre del poble, com que hi havia molta calma, no hi havia cotxes ni res, i era les 8 o les 8 del matí, i allò era meravellós. Sentíem les veus que venien de la part de la platja del carrer Ample. Però, com que hi havia el muro de el Cotela, des de la llotja, no veiem el que passava. Fins que al final els crits s'anaven costant i tota d'una que veiem una cosa negra que salta per sobre la riba, s'embarca en el passeig de Marc, fa la volta per allà, i a darrere dos municipals, tres o quatre persones més, corrent darrere aquella bèstia. Aquella bèstia quina fa? Un tros pel passeig de mar, i com que aleshores no era tan maco com és ara, resulta que va agafar la pendent que hi havia del passeig en el club de vela i ja el penja dintre el club de vela. I per allà corrent. Més gent corrent, els guàrdies que ja no deien ni fava, i aquella bèstia que es anava costant cap al port. A la que arriba el port, hi havia la platja, que ara no n'hi ha, només n'hi ha un tros pels caiacs, resulta que quan arriba allà ja hi havia la riba. Però és igual, la salta i s'embarca. S'embarca en el tros que avui dia hi ha el pàrquing. Nosaltres érem a 100 metres a la llotja, però ja ens hi vam acostar. I quan som allà, de cop, arrenca, corre per mig del pàrquing, entre mig de les xarxes que hi havia esteses i tirant cap a la punta, o sigui, cap al vèrtis que hi ha la riba de fora. I una altra darrere. I la bèstia corrents. Però llavors vam poder precisar quina bèstia era. Era un porc senglar.
2: Déu-n'hi-do.
3: Aquest porc és barat, riba, i quan riba la riba, valga la redundància, quan arriben allà, en el muro, gira. I abans el porc no era com ara, sinó que era tota la riba recta i tenia 400 metres de riba i sobre riba, que era la riba de fora. I ell, quina fa? A córrer per la riba de baix, que era on hi havia els pescadors treballant, i cap a la punta. La gent darrere, els pescadors treballant. N'hi van bé molts de pescadors. Un ja s'amaga en el recés de les escales. Altres salten a bordo. Altres que es van posar darrere un carro. I mentre allà, un que agafa el mobilet que hi havia allà, l'engega i s'entravessa a mig de la riba per espantar-lo. Quan està allà i engega la mobilet, El senglava cap a ell, ja deixa la moto, ja es posa darrere, ja es posa darrere de, del carro i deixa que passi. Però amb aquestes, que el senglar gira de cop
0: i se'n torna.
3: I llavors tots els que anàvem darrere, que ja n'era un dels que anàvem darrere,
4: se
3: gira i tots cap al revés. Altra vegada al revés. I amb aquestes, que no sabem el per què, torna a girar de cop i cap a la punta del port altra vegada. I llavors, a la inversa, amunt, amunt, amunt, ja cap pescador se li va posar davant. Amunt, amunt, amunt, fins que arriba a l'esplanada on hi havia el faro, que era la plaça i final de port.
0: Sí.
3: Allà hi havia la riba de 80 centímetres d'alt per 35 o 50 d'ample, i vam dir, ara ja està, aquí ja s'ha d'aturar. Anava bufant, aquí s'ha d'aturar, s'ha d'aturar. Arriba allà, troba la riba, fa mitja volta, nosaltres també, i en lloc d'agafar la baixada aquella que hi havia, que hi havia una, un desnivell per arribar a dalt al faro, agafa la baixada, yes, i tornem a córrer. Fa al revés, se gira de cop, comença a pujar la rampa, arriba a la plaça, i us asseguro que si arriba a ser una olimpiada, guanya la medalla d'or del salt lliure. Va saltar uns 25 o 30 metres
0: a l'aigua.
3: A l'aigua. Però saltant per sobre el bordillo que separava, o tancava la porta, el portell, que li dèiem nosaltres. Aquella bèstia es posa a nedar i prou el sol. Tot aquest fet que us he explicat era perquè seguia la matinada. Eren quarts de vuit o les vuit, seguia la matinada i per instint seguia el sol. No sabíem per què, després ho vam sabre. I ell anava seguint el sol, però va tenir la desgràcia, el pobre senglar, de trobar-se amb dos barques pesqueres que baixaven i el van encerclar.
0: El van tancar.
3: El van tancar-lo, van, fins que, com que ja era un animal ferit i de per si són perillosos,
2: molt perillosos,
3: no se'l podia deixar, jugant-se molt, li van, quan van agafar-lo, el van embarcar a base de ganxos i de llaços correders, com si fossin a l'oest agafant unes vaques aquelles en els rodeos, els cowboys, doncs pues van agafar-lo. Eren bons pescadors. Un era en Salvador Pi, àlies en Salvador, i l'altra barca era en Francisco Fàbregas, àlies Andaga. I portaven de mariners, crec que en Miquel Guirado, el Pitufo, i l'altre no el recordo, però el van pescar-lo, van portar-lo en terra, va ser, lògicament, la sensació del dia, i tal com corresponia, va venir el veterinari, va determinar que estava sa, va determinar que havíem d'esperar 3 o 4 dies per fer el que haguessin de fer amb ell, i que vam decidir pues, fer una festa als pescadors.
2: I que el van fer estofat?
3: El van fer estofat, però un primer plat a les brases.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: I llavors tots els pescadors que vam intervenir en les corrigudes, no dic a la cacera, sinó
0: pesquera,
3: a les corrigudes,
0: a la pesquera,
3: i els quatre personatges de les barques, lògicament, el president de la confraria, el secretari, i se va convidar els dos encara esgotats municipals, encara esgotats, també se'ls va convidar, i es va fer una festa, i mai més ben, més ben dita, com que encara es fumava, llavors en els bars o en els restaurants, de carn, copa, cava i puro.
0: Ai, puro.
3: Va ser una llàstima per aquella pobra bèstia. Vam enterar-nos que va fer aquest recorregut cap al mar degut que, lògicament, les bèsties busquen el dia, que era l'hora que sortia el sol, o que ja havia sortit el sol, i va tirar-se vanell avall.
2: Pobre bestiola, i queda aquí, doncs, per la maroteca que es va pescar un porc senglar. Doncs, moltes gràcies, i és una aportació més aquí a l'Albert i al mar, perquè és que, de fet, va ser una qüestió de mar. Aquest animal, doncs, per instint de supervivència, va anar cap al mar, va anar cap al llum, cap al sol. Doncs, continuem el nostre programa, eh? I ara us vull convidar a una peça que ha seleccionat el nostre company i amic Ferran Pujades, que la cantarà, doncs, com no, la Maria del Mar Bonet, i és una peça francesa que ella va fer la traducció al català. Escoltem L'Àguila Negra.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Bé, doncs, volem fer rendre un petit homenatge a la cançó popular que sempre ens porta el nostre amic Ferran Pujades, i posem l'Havanera de Fang i Aigua. I adeu-siau, sigueu molt feliços. Tot l'equip us abracem i us estimem.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
2: I parlant d'emocions.
3: 61.
4: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
5: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: cavalca sobre un peix volador.
1: Puja sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I d'home d'un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Rosa sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: Digui.
1: Bon dia, Xavi.
0: Hola, qui és?
1: Soc Montse Mindan.
0: Home, què tal, com està?
1: Molt bé, molt bé.
0: Home, jo li anava a preguntar, mira, aprofito que la tinc en línia, que un visitant que mai hagi trepitjat roses, per on hauria de començar allò? Alguna cosa que sigui molt significativa?
1: Home, depèn del que vulgui fer. Jo li diria que si el que vol fer és una visita cultural, doncs hauria de fer o la Ciutadella, vestigis grecs, romans, medievals, tota la història, jo diria, del nostre poble. O el Castell de la Trinitat, amb història militar, o fins i tot una visita teatralitzada al Castro Musicot, si vol riure una estona, a més de fer una incursió cultural. Si el que vol és fer un esport nàutic, ja que ve a Roses i gaudim d'aquest fantàstic mar i aquesta badia, que de fet aprofito per dir-te i explicar-te que és una de les badies més belles del món, doncs podrà fer kayak, podrà fer windsurf, podrà fer un bateig de submarinisme, o si vol aprofitar per anar en barco, podrà anar vorejant tota la costa del Cap de Creus, del Camí de Ronda, i que aprofiti el vespre per fer una foto d'una de les millors postes de sol que hi ha, i no ho dic només jo, que també ho deia en Josep Pla. Jo crec que ho he explicat per fer quasi tot el dia ocupat.
0: Oh, i tant! Per ocupar absolutament tot el dia. No, jo li anava a preguntar que, clar, molta gent que no coneix Roses, probablement el primer que pensa és en una visita obligatòria, com és el Cap de Creus, no? Totes les possibilitats que et dona això.
1: Sí, evidentment. I veure el Cap de Creus, com us deia, des del mar, agafant una barca i poder anar fins a un altre poble, per exemple, i poder arribar fins a Cadaqués, de veritat que és una meravella i és una excursió que és molt i molt recomanable.
0: Anava a preguntar-li també per les cales, no? Per tota aquella gent que en algun moment o altre es desplaci fins a Roses, què han de tenir en compte? No sé si han de consultar alguna cosa o no.
1: Tindrem una app. Les platges, i sobretot les platges més urbanes, no tant les cales, tindran informadors i tindran agents cívics que controlaran l'aforament a través d'una aplicació mòbil. Si us dirigiu a qualsevol caseta de les que hi ha de salvament i socorrisme, us sabran dir si la platja doncs està poc ocupada, està a mitges, o realment l'aforament és molt alt i us recomanaran una altra platja o una altra cala.
0: Hi ha la forta tradició pesquera, ens citava fins i tot el peix de Roses, no? I en aquest sentit, li anava a preguntar si es poden visitar, per exemple, les llotges, no?, i veure subhastes o
1: sí,
0: la manera sí. Com es pesca, no?
1: Sí, una de les visites que hem mantingut és la visita a la llotja. No estic segura de que en puguem fer totes les que volíem, però realment és curiós veure, si més no, anar i veure des del mirador que hi ha, que és un mirador nou a sobre del port pesquer, veure arribar les barques de pesca, és tot un espectacle.
0: Montse Mindan, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Ara sembla que tenim un missatge, una nota de veu, a veure, de... Ah, del Maverick Viñales, el pilot de MotoGP, que més a més és de Roses. A veure què diu.
2: Soc en Maverick. Doncs el que m'agrada de la meva terra, sobretot en particular de Roses, és que s'hi respira una pau increïble i sobretot m'agrada molt anar a la platja de l'Almadrava, la Montjoi, la Pelosa. És unes zones que som uns privilegiats. També utilitzo molt per entrenar en bici. M'agrada molt anar per Sant Pere de Rodes, per tot el Cap de Creus, amb la mountain bike. Bàsicament utilitzo Roses al meu estiu per entrenar i també per estar tranquil, per relaxar-me, i allà sóc molt feliç. És la meva terra, llavors sempre que puc hi torno. Normalment sempre hi ha restaurants als que hi vaig. Concretament, un és el Sud de Mar. Allà s'hi menja molt bé i pràcticament tot l'estiu me'l passo allà. Llavors, el menjar també és un tema espectacular a Roses. Crec que tenim una gastronomia molt, molt, molt bona. I una qualitat de menjar boníssima. El que més trobo a faltar quan estic fora és la meva terra. Llavors, sempre que puc, torno. Així que, si encara no heu visitat Roses, us animo a que hi aneu, que us ho passareu genial.
3: Ràfegues ràpides de ràdio. Tu tens aquesta sensació, també?
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Què dius ara?
4: Sí.
6: Vine al paradís.
7: Hola!
8: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
9: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya
5: i per l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa. Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena, plena, plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
9: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
7: Tenim 55 minuts per endavant, per xalar de debò amb la nostra cultura popular. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
9: Som-hi. Comença el Festa Festa.
5: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
9: Avui tindrem un programa ben farcit. Tindrem les notícies del Tornaveu, el Lemma Robres, l'actualitat castellera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició d'en Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
7: Però abans posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
5: Festa, festa!
10: Amb Laia Camproví
11: i Amadeu Carbó.
12: Ràdio Vila-sacra.
9: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
13: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres, Som Arxiu, el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
9: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boig Sardanista. Una base de dades colossal que ara canvia de pell.
13: Per nosaltres, la incorporació del Boig Sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats a la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector. I en aquest cas, el Boig Sardanista ho era. I per nosaltres, integrar tota la base de dades del Boig Sardanista modernista dins de som arxiu no vol dir substituir-ne l'essència en cap cas, sinó donar-li continuïtat i projectar-lo cap al futur, doncs amb una infraestructura tecnològica, amb un web que sigui més robust, que sigui més intuïtiu i que tingui més possibilitats de creixement, sobretot, no? Nosaltres el que hem potenciat molt amb aquest nou web és que tingui un sistema de cerca intuïtiva des de cercadors com pot ser Google, que doncs a partir de sistema SEO en vengui, diguem-ne, en certa manera, totes les dades que hi ha si algú cerca, doncs, alguna de les ocurrències que hi ha a la base de dades. I és per això que en un futur, no?, tot aquest coneixement, tota aquesta base documental del web sedanista conviurà amb altres bons documentals i recursos, que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista, doncs, dins d'aquest entorn unificat que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el web sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món, doncs, un arxiu sardanista unificat, més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el web sardanista.
9: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
13: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu, per nosaltres, ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llars, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú hi detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també li trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar, doncs, més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna del lloc d'estrena, que seria Barcelona, i l'altre podríem afegir-hi un altre filtre, que seria el títol, i posar-hi Maria, no?, que contingui Maria. I amb això tindríem 38 sardanes que compleixen aquest criteri de cerca. No? Això és un exemple que tenim en el web i que la gent pot trobar com a mètode de cerca i que, per tant, doncs, és prou accessible i fàcil i que també estem oberts a, si algú té dubtes, que contactin amb Som Sardana per poder-los ajudar a fer la cerca que necessitin.
9: Darrere d'un clic en una pantalla hi ha milers d'hores de feina. Digitalitzar papers, ordenar fitxers d'àudio, programar la web... Un repte colossal que sovint no es veu.
13: Aquest procés de salt tecnològic que hem dut a terme ha estat un procés llarg i complex perquè implicava treballar amb materials molt diversos, provenents de fonts diverses i acumulats durant molts anys, que, si bé funcionaven en un format concret, s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes, precisament, homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no, i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir, doncs, aquests criteris de catalogació que, partint de la base del web sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia i valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el web sardanista, sobretot perquè, si afegim la paraula, per exemple, paraula calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula calella, o tots els actes fets a Calella, o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
9: Som Arxiu neix avui, però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
13: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del boig sardanista. En un futur tenim previst, doncs, marcar, etiquetar tota la informació en funció del fons on vingui, no? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el Som Arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona, o de tal arxiu, o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història, i això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística, que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I per tant també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà, i és amb la idea que neix Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
9: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
10: Festa Festa.
9: Quina feina tan important la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai, interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant, i a tota la Coral Canigó també, per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura, connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar, pot tenir per a les persones i les comunitats molts significats. Purificació, supervivència, sanació, transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i el seu significat, i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, el País Valencià, fins l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5a jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20a d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de Castells. Hola, Sara Soriol, com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Soriol. La gamma extra entra en escena al baròmetre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més primerenc de la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de 8 amb manillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la gamma extra amb el 5 de 9 coronat. Les Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el Pilar de 7 en forra. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els Capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en forra carregat. En els 8 pisos, els Marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els Nens del Vendrell han pujat la Torre de 7 carregada. Entre les Colles de 7, els Castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els Castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla i els Xiquets de Cambrils i els Castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les Colles de 6, els Xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els Castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la Colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els Castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
8: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera.

0: Si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima. I punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu serró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba sucumbint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res. Però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva Flor Negra.

0: fantàstica aquesta proposta de l'Arnà i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya.
1: Ves de festa.
2: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
3: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
4: Sant Jaume, patró

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla, la principal de l'Escala, va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Lyle Stork interpreta la coneguda melodia dels llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra sinfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Simfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals al novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marvà al setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marvà.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant. Ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules a la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè d'entrada ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a que us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però posteriorment tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar a l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658 el gremi es diu dels Barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Alli Maillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alli Ain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar

0: monedes? Des del segle XIX, ben segur que hi havia conformadors a la rebordiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, el refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que durant la guerra napoleònica la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava i on calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del Portal de l'Àngel número 1, just davant de la Font de Santa Anna. Al juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
1: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
2: Festa Festa!
3: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, de Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
1: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. És la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
3: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però, sobretot, la gresca.
1: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany. Sardana amb folre i manilles.
3: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ara, els clàssics.
4: Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Digue'm?
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Ràdio Vila-sacra.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc. Les xifres són preocupants. I en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
2: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de narcotràfic.
1: Per fer-hi front, als Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
3: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
1: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que els embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
2: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
1: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: De Catalunya cap al món.
1: Sent Empordà.
2: Què diu el carrer? Entre nosaltres existeixen moltes paraules que són incorrectes, però que no deixen d'utilitzar-se. Com es diuen en català?
3: Planta enredadera.
2: Planta enredadera.
4: O sigui, enredadera. L'haig de passar al català.
5: Planta invasora, pot ser?
6: Enredament.
2: Enredament?
4: Sí.
2: No. Ah. I es van enfilant.
7: Enfiladissa.
2: Molt bé, sí senyora. I el finiquito.
5: El termín? No.
2: No.
6: Soldament.
4: No? Digue'm tu, perquè no hi caig.
2: Per exemple, quan una botiga tanca, que posa, estem de...
4: Ah, de rebaixes.
6: Liquidat. Liquidació.
2: Liquidació.
4: Sí.
2: Exacte, sí, sí. Juanete.
4: És que com tampoc utilitzo, no sé què és, tampoc.
8: Què és un juanete?
5: Parlo català, prometo que parlo català.
2: Un galindo.
6: Wow.
2: I apretar?
7: Prema.
2: Prema. I mida? Ai, perdó, tamany?
4: Bueno, me l'has dit, però és... Sí, mida. Seria
2: mida.
4: Correcte.
2: Guaiteu, això és una planta enfiladissa. Us ha quedat clar? Déu-n'hi-do!
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
11: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
6: Radio Vila Sacra, senzillament. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Radio Vila Sacra. Ho entens?
7: Ai.
2: Ai.
7: I ara,
8: aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
10: És... Radio Vila Sacra.

Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Ho vivim tot minut a minut.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: De oca a oca y tiro per quien toca.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
4: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents.
6: Sentim la comunicació local.
7: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estranys.

0: informació, música, entreteniment.
1: Uala! Déu-n'hi-do. Qui no ha agafat mai una cantimplora per anar d'excursió? Bé, no cal anar d'excursió, perquè actualment també en duem una a la feina. Efectivament, parlem de la garrafa de metall o de vidre apta per conservar la temperatura del líquid que hi posem. Però, us heu plantejat mai quin és l'origen d'aquest mot? És un compost de canta i plora, per al·lusió a la cantarella monòtona de l'aigua quan raja. En castellà també han adoptat el mot d'origen català cantimplora, tal qual. Fins i tot en català tenim l'expressió fer la cantimplora, que evidentment és l'equivalent a fer el ploricó. Ara, quan agafeu una cantimplora, us podreu imaginar algú cantant i plorant alhora. La imatge, si més no, és prou divertida.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'espai curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, és una aventura que m'ha passat aquest dematí. Vaig rebre una carta donant-me una citació per anar a l'ambulatori i posava el que m'havien de fer i jo no havia entès. No veia, com que paraules tècniques de metge, doncs jo no les entenc. I dic, com que veig aquí al costat, dic, vaig a l'ambulatori i que m'ho diguin. I aquelles noies diu, això és alguna prova? Dic, home, sí, que és una prova, ja ho diu aquí, però diu, no sé com dir-li. Diu, sap què diu? L'envio a la doctora que està de guàrdia. Dic, bueno, he pujat cap dalt amb la doctora i quan era el moment, bueno, dic, miri, dic, vinc per això, per aquesta recepta. I això, mira, diu, bueno, m'ho ha explicat el que era, que és una radiografia. Bueno, però fins per l'abril, això, per no, i anar perquè sí. I llavors em diu, i vostè com es troba? Dic, bé, gràcies a Déu, bé. Dic, bueno, dic, tinc una miqueta de tos. Dic, al vespre, quan m'adormo, dic, dormir amb la boca oberta i tos, a vegades em desperta una mica de tos. I diu, bueno, miri, esperi, diu, que li miraré com està. Bueno, em mira, i llavors, quan es tomba altra vegada cap al seu despatx, diu, escolti, li fa res de fer la prova de la pandèmia? I jo dic, oh, no. Dic, si fa 20 dies que me la van fer, Dic, perquè vaig venir per una... No me'n recordo per què hi vaig anar. I també va ser així. I diu, bueno, diu, no li importa? Dic, no fa res. I com de fet, aquesta tarda, aquest dematí mateix ja hi he anat. Bueno, escolti, ja ho sabem el que és. Però ho dic perquè les senyores no tinguin por, Perquè miri, en 20 dies, ja m'ha dit, diu, està bé, Dic, ja m'ho pensava que estava bé, perquè em trobo bé del tot. Diu, bueno, però abans de les 10 del vespre, si no l'hem trucat, és que segur que està bé del tot. Dic, val, i he esperat a les 10 del vespre, i llavors he trucat al meu fill, dic, noi, estic bé del tot,
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
7: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
8: Oi, jote.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.

Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa't a bonpreuesclat.cat.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Bon dia, Jordi Peris.
2: Hola, què tal?
1: Jubilar-se després de més de 30 anys fent de professor, com ho portes, això?
2: Doncs la veritat és que encara no he tingut moments per a poder seure, reflexionar,
1: ja.
2: Perquè en realitat és molt recent, no? I encara estic quan de matí pense i dic, o sigui, ara que estan, és l'hora de la guàrdia o és l'hora de tal grup, com és que no estic allí, no? Vull dir, que ara realment, no sé quant de temps costarà, me la tenen que uns dies, diguem, assentar-se en la nova realitat, la nova normalitat que en diuen.
1: Ara que ja no treballes i que estàs jubilat, avorrit, potser?
2: No, en absolut. Avorrit, això sí que no, perquè n'hi ha moltes coses a fer. La vida quotidiana reompli els espais ràpidament, els espais que deixa altres activitats, i realment no dona temps a seure, a reflexionar un poc, que és el que jo en aquests moments necessitaria per un poc de assimilar tot el que m'està passant aquests dies, no?
1: Ara que estàs parlant aquí dins de l'emissora de les sensacions, tot i que hi ha gent que encara no sap el que és sentir,
2: sí,
1: ni tenir sensacions, quines sensacions estàs sentint tu ara mateix?
2: Realment, aquesta sensació de sorpresa, d'emoció, però jo m'agrada i destacar també l'agraïment, no? L'agraïment dels companys.
1: Sí, està clar.
2: Sense els quals no haurà pogut ser possible segurament i ja comiant, no? Als alumnes, als exalumnes, a les famílies, en fi, a tota la gent que no sé, que m'ha anat fent al llarg de tots aquests anys en la meva feina. I és realment tot això és el que encara tinc un poc en el cap i que encara pues, em costarà un poc d'assimilar.
1: T'esperaves que alguns dels teus alumnes ens demanessin a nosaltres aquí a Ràdio Vila-sacra de fer-te una entrevista com a mostra de carinyo i d'afecte en el teu comiat?
2: En cap moment. Una sorpresa total.
1: Sorpresa total.
2: En cap moment esperava una cosa així.
1: L'estem gravant i tindràs un record molt maco per al futur, no? I pels teus...
2: Sí.
1: Pels teus nets i familiars.
2: La veritat és que sí, tot s'ha de dir.
1: Jubilació, ara que ja la tens, què, l'esperaves o què?
2: La veritat és que sempre havíem parlat de la jubilació com una data que està sempre llunyana.
1: Sí.
2: Jo recordo la jubilació del meu pare, que era estibador, i la recordo com un moment d'alegria per part de la família, no? Vull dir, després una professió difícil, una professió fins i tot perillosa. Clar, no, vull dir, no és el mateix, no? Però sempre comentes, quan em jubile faré allò, faré l'altre, i la meva dona se va jubilar l'any passat també ensenyant.
1: La teva dona també és mestra?
2: Sí, també molt més anys que jo també en la carrera. No sé, n'hi havia coses ahí i que mai te planteges que no vas a jubilar-te, però realment no... Vull dir, no, arriba de sobte i de sobte, pues, és una emoció. Vull dir, realment no pots controlar el que sents, no, en aquest moment.
1: Ara que ja estàs tu jubilat, fins quan creus que hem de treballar les persones?
2: Jo penso que això són les diferents professions. Diguem, pensant sobre aquest punt, en la professió de l'ensenyament, jo crec que ahir n'hi ha dues coses. Una, diguem, aprofitar l'experiència és molt important, tens ja molts anys de treball, ja coneixes bé els intrínculs de la teva professió, no? Tots el que has de fer, però també en l'ensenyament cal que entre gent jove.
1: Sí, sí.
2: Cal que rejuvenir les aules. Tenim en general una professió ja, unes plantilles molt envellides, i crec que en la nostra professió cal que entre gent jove, sang nova, amb moltes ganes de treballar, com la que tenim és que se n'anem, però amb una nova mirada sobre l'ensenyament.
1: Jordi, que gaudeixis de la jubilació, tot i aquest regal que t'han fet els teus alumnes, i que tinguis molta sort i fins la propera.
2: Igualment a tots.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Eo, notícies, curiositats, música i sempre.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
2: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
3: Trabajar por ahí de temporero.
2: Yo es que nunca me he ido de aquí.
3: Ya, es muy fuerte eso.
1: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
4: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%, pero tú no tienes que ayudar.
5: Disculpe. Sí, señora.
6: El váter pierde agua, les daré $100 más.
7: ¿Qué dice?
5: Que si le arreglamos el váter.
7: Somos afinadores, arreglamos pianos.
6: 200.
7: 500 y hablamos.
1: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
8: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
9: ¿Qué has robado?
10: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
1: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Noves normes que endureixen la política migratòria comuna. S'agilitzaran les expulsions d'immigrants i es reforçaran els controls a les fronteres exteriors. S'ha acordat que els països que ho vulguin també puguin construir a l'estranger centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals, deshumanitzen els migrants i redueixen les garanties d'asil. Però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
3: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
2: Ho ha dit en una reunió amb els països comunitaris a Xipre per solemnitzar l'entrada en vigor de les noves normes. L'estat espanyol rebutja la creació voluntària de centres per deportar immigrants irregulars a l'estranger i d'altres països també qüestionen l'obligació de repartir entre els 27 l'acollida dels refugiats que sí que tinguin dret a quedar-se a Europa. L'anfitrió de la trobada, el viceministre xipriota de Migració, minimitza les discrepàncies.
4: Hi poden haver visions divergents, però en essència tots estem en sintonia. Per primer cop hem pogut afrontar la migració de forma col·lectiva i això és important.
2: El nou sistema també endureix les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil de negar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia o el Marroc.
0: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM. Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
5: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Ludovico Einaudi arriba per primer cop al Palau Sant Jordi amb la seva aposta més ambiciosa. Amb un desplegament d'11 músics, el mestre Einaudi tocarà les seves últimes peces i els grans himnes de la seva carrera. El 16 de juny, viu la seva música en la immensitat del Palau. Entrades disponibles a theproject.es.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Hi ha unes excursions a peu guiades de Camprodon a Prats de Molló, el gran èxode republicà de l'any 39. Aquesta ruta en concret no la conec. Conec, en canvi, la ruta de Portbou. La meva mare la va fer a peu als 16 anys i en fa 5 jo vaig acompanyar el meu fill a conèixer, entre altres indrets, la platja d'Argelers, on hi havia el camp de refugiats on havia anat a parar la seva àvia. Per si no coneixeu aquest fet de la nostra història, us en faré 5 cèntims. Entre finals de gener i principis de febrer de 1939, es calcula que van fugir cap a França, passant pel Pertús, Portbou i altres punts de la comarca de l'Alt Empordà, unes 350.000 persones. Si sumem la resta de ciutadans que van travessar la frontera pels camins de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, el nombre d'exiliats ascendeix a gairebé 500.000 de persones. Una vegada traspassada la frontera, es va iniciar un recorregut marcat per la incertesa, el fred, la fam, la por i la mort. El Memorial Democràtic i el MUME, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, han senyalitzat les localitats i els paratges d'aquesta comarca que van tenir més importància en el moment del gran èxode republicà. Tot i que els passos fronterers més importants de la comarca són la Jonquera i Portbou, també s'han tingut en compte altres vies secundàries. La materialització d'aquesta senyalització conforma un territori de memòria en el qual el MUME actua com a eix i agent dinamitzador. Les comarques gironines van ser l'escenari principal de la retirada de centenars de milers de persones, incloent-hi els principals dirigents de la Generalitat, de la República Espanyola i del govern autonòmic basc. Fou també l'escenari de la retirada del gruix de l'exèrcit de Catalunya, que van a parar a la Catalunya Nord, el primer refugi de la gran massa dels vençuts, que foren internats en camps d'acolliment i de concentració com els d'Argelers, Sant Cebrià, el Barcarès o Ribes Altes. Si no coneixeu el MUME, us el recomano. És un museu relativament petit, mig amagat i no gaire conegut, però és interessant per molts motius, començant, sense anar més lluny, per la seva arquitectura. A més de la mostra permanent, acull exposicions temporals relacionades amb la història i visitar-lo és una bona manera de complementar la cultura.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Feliçment, era una dona. I a més de dona, era filla del folclorista Aureli Capmany. Es deia Maria Aurèlia i va néixer a Barcelona el 1918. Va tenir el privilegi d'anar a l'Institut Escola de la República i va estudiar filosofia i lletres. No us penseu, però, que tot eren flors i violes i llibres. Però sí que tot era vidre, perquè la Maria Aurèlia va fer de talladora d'aquest material. La Guerra Civil la va enxampar en plena joventut i la postguerra, quan més tenia ganes de dedicar-se a activitats culturals clandestines. Va interrompre-les per estudiar un any a la Sorbona, a París.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
0: La seva carrera literària s'inicia el 1947 amb Necessitem morir, que va ser finalista del Premi Joanot Martorell. El premi el guanyarà dos anys més tard amb El cel no és transparent. Hi haurà més novel·les com Betúlia o El gust de la pols el 1962, però el Sant Jordi l'obtindrà amb Un lloc entre els morts el 1968, just un any abans de publicar una mena de manifest feminista. Feliçment, jo sóc una dona.
2: M'acostumo a una nova obediència. Els qui vetllen per mi buscaran d'elit un lloc on col·locar-me. Troben per fi l'esglaó. No ben bé criada, però de cap manera, senyora.
0: Capmany va escriure novel·la, narrativa breu, assaig i també guions i traduccions. Va aproximar-se també al teatre gràcies a Jordi Sarsanedes escrivint Tu i l'hipòcrita. I també va ser actriu i va fer cursos de literatura dramàtica a l'Escola Adrià Gual. Hi va haver més textos dramàtics i també política. I és que, a banda de feminisme, Capmany va arribar a ser regidora de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona. Va escriure articles per la premsa i dels últims temps ens queden la seva mala memòria i l'exquisida Aquelles dames d'altres temps. Maria Aurèlia Capmany va morir el 2 d'octubre del 1991, dos mesos després de la mort del seu company sentimental, Jaume Vidal i Alcover.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Una nova versió de Cançoneta incerta. La canta Marisa Martins.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya. I emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detinguts i enviats a la presó a Girona dos homes acusats de pagar diners a tres menors, tres noies de 16 anys, a canvi de mantenir relacions sexuals. Laura Zurriaga.
2: Els fets s'haurien produït entre setembre i desembre de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la primera persona, un home de 35 anys, el 28 de maig. La segona detenció, la d'un home de 44 anys, s'ha produït el 10 de juny. Presumptament contactaven amb menors a les quals coneixien i els oferien diners a canvi de mantenir relacions sexuals amb ells. Segons les primeres investigacions, hi ha tres noies víctimes, totes elles menors de 16 anys. A tots dos detinguts se'ls atribueixen dos delictes, un d'agressió sexual a una menor de 16 i un altre de prostitució i explotació sexual. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de Guàrdia de Girona els ha enviat a presó.
3: Que hay cerebros que no tienen solución y que marrón chin chin pom porom pom pom.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Pel camí dels cavallers.
2: Castell de Montbui.
1: Situat al cim d'una muntanya entre les poblacions de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells i Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, només en resten alguns murs construïts amb una estructura d'opus espicatum. És un exemple de com les estructures militars eliminaven els angles rectes per mirar de resoldre el problema de la manca de seguretat que els angles vius de les parets comportaven. Documentat des del 987, era residència de la baronia de Montbui. El 995, els comtes de Barcelona l'assignen en feu a Gombau de Besora, que va morir el 1050 i va traspassar el castell a la seva filla Gisla de Besora, segona esposa de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola. Mir estava enfrontat amb el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, que suposà aquest traspàs de domini fins que l'any 1059 van fer les paus i el comte donà a Nalou a Mir Geribert les terres que formarien la baronia de Montbui. Més tard, foren propietaris els Belllloc, senyors de la Roca del Vallès, els Cabanes i Pere de Sant Manat, que el 1178 el va comprar a Ramon de Cabanes. El 1240 passa sota domini del bisbe de Barcelona, que el reconstruí el 1308. El 1440 hi va haver un canvi de jurisdicció i la baronia de Montbui va passar per privilegi de l'entrega a la jurisdicció del Consell de Cent de Barcelona, que va considerar l'indret com un carrer de Barcelona. Els consellers de Barcelona van mantenir la baronia fins al 1714 i el castell es va abandonar a mitjan del segle XIX. L'any 1949 va ser declarat bé cultural d'interès nacional. La llegenda.
3: Fou el reietó Moro Sussa, allí instal·lat, qui tingué la idea de rompre amb la Boada el setge que li havia posat l'host cristiana. Tanmateix, un esclau d'aquest reietó va trair-lo i, avisats els cristians, van plantar a l'entorn tot de llances, estaques i estris punxants que van fer córrer el ramat cap al pla de Matabous, on bèsties i moros foren anorreats.
1: Acabeu d'escoltar una de les llegendes més divulgades basada en l'atac a un castell amb ramats de bous o vaques amb teies enceses a les banyes. De fet, diversos escriptors catalans del segle passat, com Víctor Balaguer i Maria de Belllloc, s'han referit a aquesta contarella. Tot i que pertany a Bigues i Riells, és més fàcil accedir-hi des de Sant Feliu de Codines a través dels Saulons, ja que es troba al cim d'un petit promontori a uns 5 minuts de la carretera comarcal. El podeu veure des de tots els angles al web usuarioslicos.es, Castells, Catalunya, Montbui. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'amor i d'amistat. Música i interpretació de Guillermina Mota.

Josep Carné. Els caps de setmana passen coses.

dels maldecaps de qualsevol català és el tema de l'apostrofació davant d'article. Una regla tan senzilla, i com costa això d'apostrofar, oi? Oralment tampoc ens en sortim per influència del castellà, esclar. Hi ha algú que digui l'Eli i no la Eli? Però sempre hi ha excepcions. Per exemple, no és el mateix dir a l'una que a la una. A l'una és una expressió que vol dir unidament a un temps. Els catalans som de fer pinya i anar tots a l'una. Convé no confondre l'expressió anterior amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa. Hem quedat a la una. És possible anar tots a l'una a la una? I tant, són totalment compatibles i demostrareu una gran puntualitat i un gran domini

Avui us explicaré una anècdota perquè vosaltres m'ajudeu a entendre quins tipus de cervell prenen aquest tipus de decisions. Ja hem conegut al llarg de la nostra emissora fets i detalls que ens confirmen que la maldat no té límits. Però això que avui us vull comentar em supera en a mi. A veure què en penseu vosaltres. Resulta que per la Diada de Sant Jordi hi ha supermercats que, com a gentilesa cap als seus clients, els regalen una rosa pel sol fet de comprar a l'establiment. Una rosa que commemora aquell dia que dediquem al llibre i a la rosa. Ens han arribat fotografies de roses als cups d'escombraries dels supermercats, acabats de lliurar. Com és possible? Com és possible que una rosa que t'acaben de regalar, només sortir del supermercat, la llencis a les escombraries? Per què aquests cervells que tiren una rosa acabada de ser regalada no li diuen a qui li ha regalat "No, gràcies, guarda-la per a un altre client", en comptes de llançar-la a les escombraries? Per què? Quin tipus de cervell actua així? És dolent, aquest cervell? O potser és poc agraït? Com és realment aquest tipus de cervell? Què n'opines tu? Jo em pensava que la maldat només estava en assassins, en lladres, pederastes, dimonis... Però veig que la maldat pot actuar de les maneres més insospitades. I és que, com deia la meva àvia, sempre se n'aprèn a la vida. Què en penses tu?

dels capellans, cantant venen, cantant se'n van. De diners i de bondat, la meitat de la meitat. Carrer mullat, calaix eixut. A cada u el que sí és seu i l'encès per Déu. Com més rics, més guits. El caigut dona-li la mà i ell després t'ajudarà. Sastre sense didal, cus poc i mal. Poc cabal, mala aventura. Treballa i no menjaràs palla. Tant tens, tant vals.

0: ya la araña que a mí me picó.
1: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

No pensis res en particular. Tot està bé, tal com està. No s'hi ha de canviar res. Estigues només amb tu, en aquest espai tranquil, bell i acollidor. Saps que sempre hi pots tornar aquí.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Ei, truqueu.
11: Agafa el telèfon i truca.
12: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
13: Peric, ara us recitaré un poema. Podries, Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra mena, més bona, potser més dolenta. T'hauries més sort o potser més pega. Tindries amics i jo d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per tenya. O aniries nu per dopar la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Però tot això pensa que és important tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve. Fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. I tot fossis nat a la seva terra. La tristesa d'ell podria ser teva.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Guitarra, violí, bateria, saxo, fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, a fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 49.

0: cual derramó la manduria y lo que rata cantaba.
1: ¡Bravo, bravo!
2: A igualtat. Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Mercè Valero canta Cançó de la Mica Mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Memòria de Josep Carner. L'emissora
1: que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La recollida selectiva dels residus de la ciutat de Girona millora i puja 10 punts des que es va instaurar el nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en fa una bona valoració. Girona, Núria Paraire.
4: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior al sistema d'abans. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït, s'han recollit 5 tones menys, el que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei. Seguint amb les dades del 2025, s'ha aconseguit reduir el número de quilos de residus per habitant i dia de 1,16 quilos a 1,07. Són unes dades millors que la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
5: A Girona anem en una molt bona direcció en aquest sentit, per tant, el sistema funciona.
4: El nou sistema de contenidors que funcionen amb targetes va començar a instaurar ara fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor considera que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van obrir més de 800 actes per denunciar infraccions.
5: I en alguns barris, alguns punts de la ciutat, així també ens ho han manifestat els veïns, és a dir, alguns punts crítics que tenien d'abocament de residus, doncs hem fet alguns canvis, hem tret aquelles illes, les hem mogut, hem fet diverses actuacions i s'ha vist la millora.
4: Unes 4.000 llars rebran la bonificació del 10% en el preu de la taxa a pagar per haver utilitzat la deixalleria. L'objectiu és arribar al 70% de recollida selectiva l'any 2030.

Eo. Noticias. Curiosidades. Música. Y sensación.

Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho, si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.

0: на полечика, пика паярика, кама торта и бакарика.
1: Va tenir sis полечics, пикс, паярикс, каматорс и бакарикс.
2: I en Pinxo li va dir en Pancho, vols que et punxi amb un punxó?
3: I el Pancho va dir al Pinxo...
2: Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec. La perdiu li diu a la garça, on ets tu, garça?
4: Estic, estac, estac, estic.
2: I tu, perdiu?
4: Estic estacat a casa castell d'estac.
5: I 16 jutges d'un jutjat.
2: Carric, carrac, carric, carroc.
6: I la boteta de vi, vi, té.
7: Té tapi, tapó, tapi, tapó, té.
2: Duc pa sec al sac.
8: Me sec on soc i el suc on suc.
9: Perquè som com som, som com som.

Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més calents. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida. Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: Si respectem el descans dels veïns i veïnes. Si baixem els mobles el dia que toca. Si netegem el calgós en bruta. Si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
4: Hola, em dic Ilia Knestiapin. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
3: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: nostre cos ens demana descans. Concretament, els experts diuen que requereix d'un mínim de 7 hores de son seguides i de qualitat. I sabeu què? Els estudis recents de la Societat Espanyola de Neurologia apunten que només una de cada 3 persones dorm les hores necessàries durant els dies laborables. Més dades. Un 30% de la població adulta diu que es lleven cansats, sense tenir la sensació d'haver recuperat l'energia suficient. I hi ha més de 4 milions de persones a l'Estat que pateixen algun trastorn del son crònic i greu. Els trastorns del son ens afecten al dia a dia, fan que no rendim adequadament a la feina o que estem de mal humor, i també són la causa de molts accidents de trànsit i d'algunes malalties més greus. Però, paradoxalment, ben poca gent demana ajuda a un professional. Per què? Per què no dormim bé? Per què no demanem suport a un expert? Com ens pot ajudar la medicina a tenir unes nits i uns dies molt millors? Avui en parlarem amb una persona que en sap molt de tot això. És la doctora Gemma Sansa. Ella és neuròloga i especialista en medicina del son de l'Ad Salutem Institut Àptima Centre Clínic de Terrassa. Doctora Sansa, com ha dormit aquesta nit?
1: He dormit bé, la veritat és que he dormit bé.
0: I quin és el secret de dormir tan bé?
1: El més important és respectar el son, intentar tenir un espai adequat, intentar tenir un espai per afavorir el son i, sobretot, deixar temps per dormir, deixar-nos temps. De fet, el primer motiu pel que consulta la gent quan està cansat i creu que té un son de poca qualitat és que no dormen suficient, que tenen un son insuficient. Això sembla com que cada vegada dediquem menys temps a dormir. Volem dormir poca estona i sentir-nos molt reparats, i això no funciona així. Necessitem dormir les hores que el nostre cos necessiti, necessitem complir la quota de son.
0: Com podríem definir això de dormir bé?
1: Doncs dormir bé és intentar afavorir unes condicions a l'entorn que siguin favorables per dormir, deixar temps suficient per tenir un son i que sigui un son de qualitat, i el dia següent que ens despertem amb tot això i que aconseguim sentir-nos reparats.
0: Com canvien els paràmetres del son al llarg dels anys? Per què no és el mateix quan un és un nadó, quan és un nen, quan és un adolescent o quan ja és una persona adulta o una persona gran?
1: Sí que canvia. Canvia en diversos aspectes. Primer, els bebès dormen una mitja de 15 a 17 hores al dia. A mesura que ens anem fent grans, va disminuint la quantitat de son que necessitem per descansar i per sentir-nos reparats. Això va disminuint més o menys fins a l'adolescència, que sobre l'adolescència sí que ja s'acostumen a dormir 8-9 hores, i a l'edat adulta, a partir dels 18-20 anys, sí que ja es dorm sobre unes 7-8 hores. Cada dècada, més o menys, disminuïm uns 20 minuts el son que dormim. Llavors, la gent gran ja és normal que dormi menys hores. I això s'hi afegeix que el son, l'arquitectura del son, diguéssim, el tipus de son, no és igual tampoc. La gent adulta jove, tenim un 25% del total de la nit, tenim del que en diem son lent o son profund, que és el son més reparador. Llavors això va disminuint amb l'edat. De fet, sobre els 90 anys aquest tipus de son és inexistent. Llavors això, aquest son profund és el que ens fa sentir, és quan és més difícil despertar-nos per la nit i és el que ens repara més. Llavors és normal que la gent gran tingui un son més fràgil i sigui més fàcil despertar-los, perquè no tenen aquest son tan profund. I a més també s'hi afegeix que la gent gran habitualment té més temps per dedicar al son, llavors estan més estona al llit, per tant estan més estona al llit quan en realitat no dormen tant i el son és més superficial, i s'ha d'entendre que això és part de la fisiologia.
0: Però després posen la televisió per intentar-se dormir abans o per entretenir-se.
1: El tema de les pantalles és un problema greu en el son, i és una de les coses que nosaltres hem de gestionar les visites de pacients que tenen problemes del son, perquè des de l'aparició de la llum elèctrica, que va ser a principis del segle XX, s'ha disminuït la quantitat de son de manera important, de manera notable, i això té repercussions. Dormir poc té repercussions. El que passa al nostre cervell és que quan marxa la llum, el nostre cervell comença a fabricar una substància que es diu melatonina, que la melatonina és el que fa que ens adormim. Si nosaltres no deixem de tenir llum al vespre i estem donant estímuls, que sobretot les llums que més alteren són les llums de l'espectre blavós, que sovint és el que tenen les pantalles, sobretot si les tenim molt a prop, com són els mòbils o les tauletes, tot això. Això fa que no afavorim que es fabriqui aquesta melatonina i que no ens agafi son. I que a vegades anem retrasant l'horari, perquè fa que la melatonina aquesta es fabriqui molt tard i llavors hi ha molta gent jove, sobretot adolescents o joves, que no tenen son al vespre i que acaben anant a dormir a la 1, a les 2, a les 3 del matí i llavors el dia següent es despertarien a les 12, que no poden despertar-se a les 12 perquè han d'anar a l'escola o han de treballar. Llavors a vegades consulten per insomni quan en realitat això no és un insomni, perquè si poguessin dormir dormirien moltes hores, el que passa que les tenen desplaçades, tenen un problema de ritme circadià, que es diu. Llavors això també s'ha de reeducar i l'ús de pantalles és clau en gestionar-ho, això.
0: Per tant, si nosaltres deixéssim la pantalla, el mòbil, fora de l'habitació o dintre d'un calaix, dormiríem molt bé, molt millor, no?, del que dormim habitualment.
1: Segur. Això està comprovat i és així. Sí, sí.
0: Problemes de son. A partir de quin moment ens hem de preocupar? És a dir, a partir de quin moment podem pensar que tenim un trastorn del son que va més enllà del que seria habitual?
1: Quan una persona considera que deixa temps al son i que el matí següent no es troba reparat i es troba cansat i té problemes de rendiment, és el moment de consultar, que clar, aquí poden passar moltes coses, per exemple el síndrome d'apnees de la son, no?, que és una de les patologies més freqüents que nosaltres tractem. Això, per moltes hores que dormin seguiran sentint-se cansats perquè és una qualitat de son que és molt baixa. Llavors, principalment és això, si nosaltres deixem l'entorn i les condicions adequades i el temps per dormir i tot i així no ens sentim bé, és que tenim un problema i hem de consultar.
0: No tots els problemes que tracteu són directament d'insomni, poden haver-hi altre tipus de patologies o altre tipus de trastorns, no?
1: Exacte, hi ha gent que, pel que sigui, té una qualitat del son que és un problema i això fa que el dia següent se senti cansat i tingui son i s'adormi en situacions on no s'hauria de dormir. A vegades la gent s'adorma en situacions passives, però a vegades també s'adormen en situacions actives, s'adorma no conduint, que això és un problema molt greu. De fet, hi ha un percentatge alt dels accidents que passen perquè la gent es queda dormida al volant, que no passa en zones de la carretera que siguin complicades ni que hagi passat res, sinó perquè s'han quedat adormits. Llavors, això és un problema greu i la gent, per exemple, que té apnees del son o que té, per exemple, la narcolèpsia, que és una altra malaltia que nosaltres tractem, que tinguin alguna malaltia, cames neguitoses, que faci que el son sigui de poca qualitat, aquesta gent s'adormirà el dia següent i nosaltres tenim pacients que en consulten per hipersòmnia diurna perquè tenen massa son i gent que ens consulta perquè no poden dormir, per les dues coses.
0: Quines poden ser les conseqüències de dormir malament? Quines malalties o trastorns poden desencadenar?
1: Principalment afecta a funcions cognitives, a funcions mentals, no? Afecta a la capacitat per estar atents, a l'atenció, afecta a la memòria de treball i afecta a la capacitat per prendre decisions, per planificar coses, i això provoca alteracions en el rendiment escolar, en el rendiment a nivell domèstic. Apareixen altres patologies, tipus ansietat, tipus depressió. També és un factor de risc per desenvolupar hipertensió o inclús per crear més resistència a la insulina en pacients diabètics. És a dir, no dormir bé provoca alteracions a molts nivells en el nostre cos.
0: Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 40% de la població mundial dorm malament, però pràcticament ningú va al metge. La gent normalitza la situació o pren remeis casolans o com a molt va a la farmàcia, però per què la gent no demana ajuda a un professional del son?
1: Potser perquè es considera que el son no és important i que el son cadascú ja se'l gestiona, però passa que moltes vegades la gent sí que pren mesures per intentar millorar el son, però que a vegades són mesures que no són eficaces. Per exemple, una cosa que ens trobem moltes vegades és que la gent que té dificultats per dormir per la nit a vegades se'n va a dormir abans per intentar dormir més, i això no passa. La gent que se'n va a dormir abans a vegades passa més estona desperta al llit, que això crea més angoixa encara i fa que costi encara més adormir-se. És a dir, s'han d'establir unes pautes que siguin correctes i que millorin el problema.
0: Imaginem que algú li demana hora per plantejar-li problemes de son. Quines proves li fan? Com poden ajudar aquesta persona a diagnosticar el seu problema concret?
1: El primer que hem de fer és una entrevista llarga i detallada de com està funcionant aquesta persona durant el dia, quins hàbits té, quins tòxics consumeix, quin tipus de feina té, com està de nivell d'estrès i, evidentment, del patró de son, de quins horaris són els que té. Molt important analitzar el patró de son, els horaris que té, tant entre setmana com en llibertat d'horaris, perquè habitualment canvia molt això. La gent que dorm durant la setmana, per exemple, dorm 6-7 hores i al cap de setmana en dorm 10, això ja pot justificar que aquesta persona vagi cansat i que estigui privat de son. En principi, a partir de 2 hores de diferència del que dormim en llibertat d'horaris del que dormim habitualment, això pot tenir conseqüències. Llavors, després de fer tota aquesta valoració, aquesta anamnesi, decidim si cal recolzar-nos en una exploració complementària per orientar el diagnòstic. Bàsicament, la prova que nosaltres utilitzem es diu polisomnografia, que és una prova que deixem els pacients, les persones dormir una nit a l'hospital, i en aquesta nit registrem una sèrie de paràmetres que són: posem uns electrodes al cap, que amb aquests electrodes el que fem és veure si el pacient està dormint i en quines fases de son està dormint, per veure si passa per les fases que ha de passar i si hi ha els moments que ha de passar. Llavors posem també una cànula al nas per veure l'aire que entra al nas, posem un pulsioxímetre al dit per veure com és la saturació d'oxigen, si és correcta, posem unes bandes al tòrax i a l'abdomen, que és per veure els moviments, si estan coordinats o si el pacient deixa de respirar en algunes ocasions, i també posem uns electrodes a les cames que ens diuen si el pacient doncs està movent les cames o no. I tot això ho registrem en una càmera de vídeo per veure, a vegades hi ha conductes anormals durant la nit que ens interessa registrar. Llavors, amb tota aquesta informació, nosaltres sabem si el pacient ha dormit correctament i si no ha dormit correctament, quin és el problema. Hi ha una altra prova que fem, que es diu test de latències múltiples del son, que és que deixem el pacient durant el dia dormir en becaines de 20 minuts 5 vegades, i amb això veiem la gent que té son, si realment objectivem aquesta son i si és un son normal o és un son que està alterat i que ens orienta algunes malalties. I després hi ha altres proves, per exemple fem actígrafs també, que els actígrafs és com un petit rellotge que posem i que està registrant l'activitat del pacient per veure una mica els hàbits i els horaris que té, i ens dona una aproximació bastant exacta de les hores que dorm aquella persona.
0: Aspectes com l'alimentació o l'exercici físic, fins a quin punt influeixen en la nostra qualitat del son?
1: Influeixen, sí, sí. L'alimentació es recomana, evidentment, evitar els tòxics que hem dit, no? Evitar l'alcohol, el tabac, tot això interfereix en el son, i intentar menjar menjars lleugers i que no siguin a última hora del vespre, intentar sopar aviat, vale? Això són les coses que ens poden afavorir a que la digestió sigui menys pesada i que afavoreixi el son. I en quant a l'exercici, també la gent que té problemes per dormir, fer esport facilita molt que conciliïn el son, i s'ha de fer l'esport també a una hora determinada, no es pot fer a última hora del vespre perquè llavors a vegades encara ens activa més, s'ha de fer a mitja tarda, és l'ideal.
0: Per tant, els adolescents que ens els fan entrenar a les 9 del vespre i que l'endemà s'han de llevar a les 7 del matí per anar a l'institut, i que a més a més es connecten al mòbil just abans de dormir-se, això és mala idea, no?
1: No, clar, això també facilita que es retrasi l'horari i que es quedin desvetllats més estona. Si fan esport a les 9 o les 10 del vespre i a sobre després tenen les pantalles, això fa que no tinguin son a l'hora que n'haurien de tenir.
0: Per la seva experiència, quins són els casos més freqüents, els més habituals amb els que tracten?
1: Els més freqüents són l'insomni. L'insomni és molt, molt freqüent. Més o menys un 10% de la població té problemes d'insomni crònic i un 30% els pot tenir de manera ocasional. Altres trastorns, doncs, el síndrome d'apnees del son, que més o menys afecta a un 3-5% de la població. És gent que té una obstrucció al pas de l'aire a nivell del coll, habitualment, i que això fa que quan es queden adormits, amb la relaxació dels músculs durant el son, fa que a vegades es pugui arribar a obstruir el pas de l'aire, i això fa que baixi l'oxigen i que facin despertars durant la nit, o microdespertars dels que no en són conscients, però que fragmenten el son i fa que aquest son no serveixi, que no sigui reparador. Per tant, el dia següent es troben cansats. La gent que ronca és perquè ja té una obstrucció parcial al pas de l'aire, que passa que això no té per què ser patològic, però quan aquesta obstrucció és molt marcada, és quan apareix el problema, perquè baixa l'oxigen i a vegades es té aquesta... A vegades no són conscients dels despertars, però a vegades sí, que tenen despertars asfíctics, que en diem, que es desperten com amb falta d'aire, o que es desperten a mitjanit perquè tenen la boca molt seca, o simplement consulta per insomni moltes vegades la gent que té apnees. Un altre trastorn és el síndrome de cames neguitoses, que dèiem, que el síndrome de cames neguitoses també és molt prevalent, més o menys afecta un 2-3% de la població general, també té una predisposició genètica, i algunes coses que també poden afavorir-ho, com la presència d'apnea o d'alguns medicaments, per exemple, i és una sensació desagradable que es nota a les cames, que pot ser tipus neguit, tipus formigueig, rampa, inquietud, ho descriuen de moltes maneres, però és una alteració com de la sensibilitat, una molèstia a les cames que fa que no puguem tenir les cames quietes per la nit i que les anem movent, i que això dificulti que conciliem el son. I ens costa dormir-nos perquè no trobem la posició i estem movent les cames contínuament. Inclús quan ens quedem adormits, pot ser que la nostra parella ens digui que seguim fent espasmes estant dormits durant la nit. Llavors, això també és un dels problemes que veiem de manera freqüent i que tenen una molt bona resposta al tractament.
0: Aquests problemes de son tenen solució? Com es poden tractar?
1: Clar, si, si estem parlant, per exemple, de síndrome d'amnèsia del son, té un tractament molt específic, que és una màquina que posem per dormir i que dona una pressió d'aire contínua que evita que es col·lapsi el pas de l'aire. Vale? Això, per exemple, és un tractament molt específic. Pel tema de les cames neguitoses, també hi ha un tractament amb uns medicaments que són molt específics. Quan estem parlant d'insomni, per exemple, l'insomni sí que hauríem d'intentar evitar la temptació que moltes vegades es té de posar una pastilla per dormir. Són, normalment són problemes que acostumen a cronificar molt i que sumar medicaments moltes vegades ajuda a curt termini, però a llarg termini a vegades pot complicar-nos més les coses. Llavors el que hauríem d'intentar en primer lloc és recomanar uns hàbits d'higiene del son molt correctes, és a dir, respectar molt totes aquestes coses que estem dient, no? D'horaris, de pantalles, d'evitar el consum de cafè, d'intentar tenir un espai que afavoreixi el descans, totes aquestes coses, intentar tenir-les molt controlades. Si amb això no aconseguim millorar, també hi ha uns tractaments que es diuen teràpies cognitivo-conductuals, que és per intentar identificar aquelles conductes o pensaments que estan interferint en la nostra capacitat per adormir-nos i tractar-los de manera específica. Per exemple, no afavorir que la gent estigui desperta al llit, vale? Això és molt important. Quan la gent no està dormint, no ha d'estar al llit, i el llit només ha de fer, només ha de dormir, no ha ni de mirar la tele ni de llegir, tot això s'ha de fer fora del llit, el llit ha de ser només per dormir. Llavors hi ha tota una sèrie de tractaments que són per intentar potenciar aquest concepte. I en última instància, si tot això no ens funciona, llavors sí que podem intentar, doncs, començar a introduir alguns fàrmacs que intentant que no sigui d'un perfil que creïn molta dependència.
0: També hi ha un altre tipus de trastorns, penso que fins i tot de moviments, no? No hem parlat, per exemple, del tema del sonambulisme. Fins a quin punt el sonambulisme és habitual i què entenem per sonambulisme?
1: Exacte, tot això també és un capítol de trastorns del son important i molt prevalent també, sobretot en nens, que són els moviments anormals durant el son. En nens són molt freqüents aquests tipus que són del sonambulisme o variants del sonambulisme, que són uns tipus de moviments que apareixen amb despertars incomplets. Vale? O sigui, són nens que estan adormint en aquest son no REM que hem dit, que és quan és el son més profund. Per això a vegades ens diuen que no despertem mai els sonàmbuls, no? Perquè realment és un moment que ells estan dormint molt profundament, i si els despertem a vegades costa de despertar-los i es troben que estan una mica confosos. Totes aquestes alteracions són molt freqüents en nens i acostumen a disminuir a mesura que ens anem fent adults. A vegades hi ha pacients que no es resol i que segueixen mantenint aquestes conductes anormals i són un problema perquè surten del seu entorn més contingut familiar i el tipus de conductes que fan també poden ser més. Per exemple, hi ha gent, doncs, que fuma per la nit, per exemple, estan dormits o que es mouen per casa i també, diguéssim, que la família no està tan pendents d'ells. I a part hi ha tota una altra sèrie de trastorns que també es mouen durant la nit, que són més típics de gent d'edat més avançada i que no depenen d'aquest son no REM, sinó que depenen del son REM, que el son REM és quan estem somiant, és un son més fràgil, no és tan profund, i és quan el cervell està funcionant més perquè estem somiant. En principi, en aquesta fase, els músculs, lo normal és que estiguin paralitzats, que tu no et pots moure quan estàs somiant. I hi ha gent que no es relaxen els músculs com s'haurien de relaxar, que tenen aquesta alteració, i fan el que estan somiant. Si estan somiant, doncs, que algú els ataca, es defensen i donen cops, i a vegades cauen del llit i es fan mal. I això també és una de les patologies que veiem sovint i que és important detectar-les.
0: Per tant, i resumint una mica, aquelles persones, doncs, que vulguin millorar la qualitat del seu son i que encara potser no hagin d'anar a la Salut en Institut d'Àptima per tenir un tractament, quines són aquelles recomanacions, aquelles coses que podrien fer, doncs, per millorar aquesta qualitat del son?
1: Sentir-nos còmodes a l'hora d'anar a dormir, és a dir, tenir un ambient que a nosaltres ens afavoreixi el son, que a nivell de llum, de soroll, de temperatura, que sigui un espai agradable per nosaltres. Hi ha gent que necessita estar totalment als fosques, gent que necessita tenir una mica de llum per quedar-se adormit, doncs tot això, contemplar-ho i parar i pensar-ho i intentar ajustar-ho al màxim possible. Sobretot el tema de les hores de son, deixar un espai de temps que per nosaltres sigui correcte. El que dèiem, no tothom necessita dormir les mateixes hores. A vegades ens consulten algú perquè diu: la meva parella dorm 7 hores i està perfecte, jo dormo 7 hores i em sento cansat, quin problema tinc? A vegades no hi ha cap problema del son, a vegades és que necessites dormir més hores que la teva parella. Lo habitual, diguéssim, el que es considera normal és de 6 a 10 hores de descans, però hi ha gent que necessita més de 10 hores per sentir-se bé, i això no és una malaltia tampoc. O gent que amb menys de 6 en té prou, això també passa. Llavors hem d'intentar conèixer el nostre cos i intentar respectar el descans que necessita. intentar mantenir uns horaris de son regulars, és a dir, que no anem canviant cada dia d'horaris, intentar despertar-nos sempre a la mateixa hora, potenciar l'exposició a la llum solar durant el dia, és a dir, igual que hem dit que hem de treure les pantalles i llums al vespre per intentar afavorir que el nostre cos diguéssim, fabriqui això que hem dit, la melatonina, i que ens entri el son durant el matí, al revés, si estem tot el matí a la penombra, això també embolica el nostre cervell. Fer exercici físic amb regularitat, no? Això que hem dit, això també ajuda molt. Si estem tot el dia sedentaris i passius, això també dificulta que a l'hora d'anar al llit no ens trobem cansats i no conciliem el son. Intentar evitar les migdiades.
0: La migdiada no és bona.
1: No és bona, en general no és bona. Si algú està molt acostumat a fer-la i no la pot evitar, intentar que no sigui molt tard i que no sigui molt llarga, que sigui com a molt de 20-25 minuts, però no fer migdiades de 2 hores i després pretendre dormir al cap de 3 hores, perquè això, o no dormir-nos al sofà abans d'anar al llit, que això també és un clàssic, no? Que ens quedem adormits mirant la tele, estem una hora dormint i llavors ens posem al llit i estem desvetllats, no? Perquè ja hem passat la fase de son més reparadora i ens trobem reparats i llavors ja no tenim més son. Quan tenim son, hem d'anar al llit, i si no tenim son, hem de sortir del llit. Llavors, limitar el consum de cafè durant el dia, cafè, té, Coca-Coles, tot això, intentar evitar-ho per la tarda i minimitzar el consum el que es pugui. Abandonar, si es pot, el consum de tabac i alcohol, que també interfereixen amb el descans i fa que ens despertem per la nit, a vegades amb ganes de fumar o de beure alcohol. I l'exercici, intentar fer-lo doncs, a mitja tarda, és l'ideal.
0: Doncs jo crec que ha tot claríssim. Ens ha ajudat molt a entendre què vol dir dormir bé, què és no dormir bé, i per tant li agraeixo molt, doctora Sansa, doncs que des de la seva consulta que hem passat avui gràcies a Salut de l'Institut a Àptima Centre Clínic, doncs ens hagi explicat una mica aquestes recomanacions per poder dormir molt millor. Gràcies i fins aviat.
1: De res, a vosaltres.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Que bo!

viatge en el temps. Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu servei.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fes volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
2: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
3: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que seran reivindicats pel barri.
2: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
3: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
2: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
4: La xarxa de comunicació
5: això
4: local
5: cantarà, vale?

0: dragă, vine să că t-a flipat. E, U, A, t-a scădat alucinat.
1: Sabeu quin és aquell que així que canta diu el seu nom? Doncs aquest ocell han dictat als pagesos la següent follia. El cucut no fa més que un ou, i la mallarenga, que té tanta llenga, en fa més de nou. En alguns pobles de Lleida l'anomenen el no puc, i quan es queixa volant d'una banda a l'altra com si portés un gran pes, li diuen: no pots, deixa'l.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: El treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.
2: Enganxa't.

Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder pol·linitzador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Bé, no?
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: El secret de l'amor. Pere, 56 anys. Carme, 53 anys. 30 anys casats.
5: Hem tingut dos fills, el Robert, que té 29 anys, i la Janina, que en té 24.
6: Al principi costa d'habituar la parella, perquè cada un està acostumat d'una manera, d'una altra costa, no? Però els primers anys és el més difícil, que és quan més parelles es trenquen. Diguéssim, però quan es trenquen els primers anys, després ja venen sols. Ja...
5: I nosaltres també teníem una relació, perquè convisquem amb els seus pares, ja no és llavors que només estiguis d'acord tu, perquè... Quan convius amb els sogres, per exemple, doncs ells tenen una manera de pensar, una altra cultura, una altra manera de, un altre costum de fer les coses. No és als pobles, pot relacionar més la família perquè ho tens més a mà. A les ciutats, doncs clar, un té una feina aquí, l'altre la té allà. Nosaltres hem tingut la sort que ell al ser pastisser i jo m'he estat a la botiga, que m'ha agradat sempre molt, i la canalla, doncs els hem tingut molt amb naltres.
6: Sempre hem estat junts, sí. A l'estar sempre junts per la relació, vull dir, quan estàs enfadat ho veus i quan estàs content també ho veus. És diferent, un si viu a fora, doncs el dia que està enfadat no ho veus, la relació és més propera. Diguéssim, no és una relació així llunyana, és més propera.
5: És més propera i més intensa. La passió es perd, queda l'amor, però la passió es perd. Aquell apassionament que tots els enfados els arregles al llit, llavors ara ja passa. Vull dir, els arregles parlant o dialogant o vint, doncs, per això mos hem enfadat, per aquesta tonteria, si això no res. Hi ha l'amor, la passió aquella se'n va.
6: Sí, sí. No, és així. Vull dir, ara ja és diferent. Els problemes ja els solventem d'una altra manera que no els solventàvem abans.
5: Sí.
6: Ara ja és una altra manera, ja. Amb els anys se'n vas aprenent.
7: I parlant d'emocions.
1: 62. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

0: si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia. Yeah, yeah.
1: Propostes en xarxa.
2: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Rocacorba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Rocacorba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les xarxes socials formen part del dia a dia de la gran majoria d'adolescents catalans. Segons l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, elaborat entre d'altres per UNICEF, el 93% participen almenys una xarxa social i gairebé 8 de cada 10 en fan servir 3 o més. La presència digital comença cada cop abans. Els últims cursos de primària, prop del 74%, ja té perfil en alguna plataforma, Maria Huert.
2: L'estudi també revela que els menors catalans tenen accés al seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Més del 9% dels infants d'entre 10 i 20 anys a Catalunya dedica més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, una xifra que s'eleva fins al 21% durant el cap de setmana. A més, gairebé el 7% podria haver desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes socials. L'estudi reclama a la indústria tecnològica un algoritme segur per als adolescents. Antonio Rial és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que també ha participat en l'estudi.
3: Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debiera preocuparnos es el uso que la tecnología está haciendo de nuestros hijos.
2: També apunta a abordar el benestar digital com una qüestió de salut pública.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Permeti'm la documentació.
2: Hola, Laia.
1: Ostres, Mireia.
2: Ja ets mossa d'esquadra?
1: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
2: Jo continuo preparant-me online.
1: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
3: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
2: M'interessa.
7: Informació, música, entreteniment.

0: CompremElSeuCotxe.cat us ofereix aquest espai.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va rebre per tot arreu. I això li va passar per haver carregat tintes contra tothom en els seus escrits i sobretot en el seu teatre. Era Santiago Rossinyol i Prats, nascut a Barcelona el 1861 i mort el 13 de juny del 1931 a Aranjuez mentre en pintava els jardins, perquè no en va tenir prou amb la ploma. També va ser un dels grans pintors modernistes catalans. Dibuixava d'amagat d'una família de l'alta burgesia que volia que es dediqués al tèxtil. Primer se'n va escapar i va voltar a Catalunya amb carro amb Ramon Casas. Després se'n va anar a París. Va compartir taller amb Enric Clarasó i en van dir el Cau Ferrat, el que després Rossinyol traslladaria a Sitges. Aquest i els Quatre Gats seran el bressol del modernisme a Catalunya.
2: Cantem, companys, cantem tot junts.
3: Cantem, companys, cantem tot junts.
2: El vespre fuig i el dia arriba.
1: Rossinyol va escriure poemes i va estrenar-se en el teatre escrivint monòlegs per l'avenç. Després s'hi va atrevir amb L'alegria que passa i El jardí abandonat, de caràcter decadentista i de força èxit. Llavors va passar a la ironia amb obres com Els Jocs Florals de Camprosa, que despullava l'encarcarada institució joc floralesca i que va provocar ofenses entre el catalanisme més conservador. Va allunyar-se en escrivint altres tipus d'obres fins que hi va tornar, amb L'Héroe, El Patí Blau o La Lletja, que es va haver de suspendre perquè el primer acte ofenia els burgesos i el segon els obrers. Segurament per prudència, Rossinyol va baixar el taló momentàniament i el 1907 va escriure la seva novel·la més coneguda, L'Auca del senyor Esteve.
4: Era el senyor Esteve un home pràctic. Allò que se'n diu un home pràctic. Era el primer que a Barcelona havia venut rodets, el primer que havia despatxat elàstics i el primer que va importar les traves per als pantalons de punt de mitja. Amb 30 anys d'estar a la botiga, coneixia el cor humà de tot el barri de la Ribera.
1: L'auca del senyor Esteve va ser també un text dramàtic al 1910 i es va convertir immediatament en un èxit. I és que el món de les vetes i fils ja havia desaparegut i era cosa del temps dels avis, o almenys el públic així.

Joan Margarit, al fons de la nit. Està glaçant a l'aire, ha callat fins i tot el rossinyol. Amb el front recolzat damunt del vidre, demano que em perdonin les meves dues filles mortes, perquè ja gairebé no penso en elles. El temps ha anat deixant argila seca damunt la cicatriu, i fins i tot, quan un s'estima algú, arriba l'oblit. La llum té la duresa de les gotes que cauen del xiprés amb el degel. Poso un tronc nou i, removent les cendres, trec flama de les brases. Faig cafè. La vostra mare surt del dormitori amb un somriure. Quina bona olor! T'has aixecat molt d'hora aquest matí.

0: és la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Autòpsia, què és? Respon Àngel Cucarella, metge forense.
3: Una autòpsia és un procediment estandarditzat, tècnic, professional, a través de patòlegs forenses que pretén, mitjançant l'examen de l'escena de la mort, mitjançant l'examen extern del cadàver, mitjançant l'anàlisi macroscòpic, visual i microscòpic, el detall dels òrgans, saber què ha passat, quan ha passat i per què.
2: En quins casos es fa?
3: L'autòpsia forense es fa sempre que hi ha una mort sospitosa de criminalitat o inexplicada.
2: Hi ha l'autòpsia forense i la clínica. Quina particularitat té la forense?
3: L'autòpsia forense, diguéssim, l'autòpsia reglada és autòpsia cefàlica, cervical, toracoabdominal i, en casos, diguéssim, excepcionals d'extremitats o de nens petits, o ja depèn del cas concret, es modifica el protocol.
2: I la clínica?
3: Clínica és d'algú que es mor en un hospital, la família consenteix l'autòpsia i no participa cap metge o metgessa forense a l'hora de fer l'autòpsia. Simplement es fa per investigació, per esbrinar la causa de la mort d'origen natural, presumptament.
2: L'autòpsia forense, qui l'ordena i l'autoritza?
3: Jutge o jutgessa, i llavors, diguéssim, sempre es fa amb causa de mort inexplicada, que pot ser natural però pot ser sobtada, de mort accidental o, per suposat, de mort homicida o violenta.
2: S'hi pot oposar la família?
3: Sí, però si l'aixecament és judicial, el cos en aquest moment és judicial i, per tant, qui determina el que s'ha de fer és el jutge, el que ens ordena.
2: En quant de temps s'ha de fer una autòpsia des que mor la persona?
3: Normalment, contra més hores passen, més es poden anar perdent concentracions de substàncies o dades externes a la pell. Per tant, es recomana certa premura quan és un cas d'un homicidi o un assassinat.
2: Quin pes tenen, doncs, els resultats de l'autòpsia en un judici?
3: Bé, confirmar o descartar moltes coses, tantes com es puguin. A vegades no es pot identificar exactament l'última causa de mort, si és una mort natural, una parada cardíaca, una mort elèctrica o del sistema elèctric del cor, però sí que descartem que hi hagi hagut participació de terceres persones. Per tant, ja de moment sabem que no és una mort violenta, és una mort natural.
2: En definitiva, una autòpsia pot ser clínica o forense. Sempre es fa per determinar les causes de la mort i quins factors i circumstàncies l'envolten. Si la mort ha estat violenta i ha calgut l'aixecament del cadàver per part d'un jutge, aquest n'ordena sempre l'autòpsia i no s'hi pot oposar la família. L'autòpsia no sempre és concloent. Els seus resultats tenen valor de prova en un judici.
4: I parlant d'emocions.
5: 51.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El parc de Collserola i la resta d'espais naturals afectats pel brot de pesta porcina africana continuaran tancats tot l'estiu. És el missatge que ha transmès el conseller Ordeig als alcaldes dels 19 municipis afectats. Alguns d'ells havien demanat a Agricultura que flexibilitzés algunes de les mesures per combatre el brot, que fa gairebé 7 mesos que dura. El departament entén la situació i les demandes del territori, però insisteix en la necessitat de mantenir les restriccions per garantir l'eficàcia de les mesures i evitar més pèrdues econòmiques al sector porcí.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Ràdio Vila-sacra 107.7.

0: A Catalunya hi ha paraules i expressions que no es diuen igual a tot arreu. Això són els localismes.
1: A Badalona mengen micacos. Què són els micacos?
2: Pues si vols que et digui la veritat, no sé què és.
3: Quicos.
4: Allò de xocolata, els palillos.
1: Micacos, micado no.
4: Ah, vale.
2: Però no sé, una fruita, no.
1: És una fruita.
5: Ah, perfecte.
1: Són nespres.
2: Ah, nespres, però si haguessis dit nespres ja sí.
1: A Mataró els alumnes fan toris. Què vol dir fer toris?
2: Pues tampoc no ho sé.
6: Tranxoletes.
2: Ah, bueno, jo tinc dos mestres d'institut i fan bastantes coses. I viuen bastant malament, parlen malament.
5: A campanes.
1: Perfecte. Veus?
2: Ai, sí, això sí, ui, que ens fan, sí.
1: I a Andorra la gent viatja en clípol. Què és el clípol?
6: Cotxe.
2: Què pot ser?
6: Bici.
5: No tinc idea.
6: Moto.
1: Transport públic.
6: Bus? Un bus?
1: Sí, perquè abans l'empresa es deia Climent i Pol, doncs...
2: Mira, vaig viure jo a la Seu d'Urgell, que em vaig casar, que el meu marit era soldat, i me'n vaig anar allà.
0: Avui m'he après que els micacos no són els palets de xocolata. Déu-n'hi-do.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: L'opció dels que en saben.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.
3: Programació més contemporània, més diversa.

Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora de rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alerta de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: Miri, jo truco perquè ahir vaig ser a l'acte que va organitzar el Pacte per la Vida i miri, jo no sé, jo sóc una mare de família normal i corrent que reciclo, que pago els meus impostos, que educo els meus fills, i llavors allà va anar molt bé perquè ens van explicar moltes veritats. La realitat ja la sabem tots de la societat, doncs que hi ha moltes dificultats per tirar els fills endavant, que hi ha embarassos que costen molt, però allò va ser una injecció d'ànim de dir, pues mira, les mares que es troben amb por, si les animem, si les ajudem econòmicament, si entre tots hi fem, aquestes persones s'hi veuen amb cor. I llavors sembla que l'avortament sigui un xollazo, una liberació, que bé, i no. La realitat és que les mares que s'hi veuen abocades pateixen moltíssim, pateix el seu entorn, i m'agradaria que això, que claríssim que no són grans xollos. I en quant al divorci, doncs també totes aquestes lleis es van aprovar quan jo era un adolescent. La veritat que no eren gens conscient, però ara em trobo amb tota una sèrie de dificultats que precisament la legislació, ja li dic, la realitat tots la sabem, però hem de saber cap on volem tirar, què és el que volem afavorir, perquè jo com a educadora ho veig, que els nanos, si vull que tirin cap aquí, els he d'ajudar i els he de facilitar, i que són lliures de fer el que vulguin, però tinc l'obligació de facilitar-los i tot això. Que això es pot legislar i que s'ha de legislar, però les coses tenen el seu nom, i el matrimoni va néixer d'una naturalesa que és la que és i de la que en surten una sèrie d'obligacions i de conseqüències, que per això es va fundar el matrimoni i això és el que és. Que després surten altres realitats i hi ha maneres de regular-les, com en molts països, amb la qual cosa doncs no em sento gens estranya, ni penso que els digui als meus fills res estrany, els dic que és una altra realitat que es pot legislar o regular. Bon dia.
1: Un viatge en el temps.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Oh my God!
2: Woo! Xica, tica i ballarica.
3: Hola a tothom! Segurament heu sentit més d'una vegada el participi cancel·lat, per referir-se a algun famós. Parlem de la cultura de la cancel·lació. Dins de les xarxes socials és la pràctica que promou el boicot a una persona famosa i la seva activitat professional per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada. A partir d'aquí neix el verb cancel·lar per anomenar aquesta mena de boicot i per això podem dir que X està cancel·lat. Ja ho sabeu, feu bondat i no us cancel·laran.

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'any passat es van presentar 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que s'ha doblat en els últims 5 anys, que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats. Mònica Mas.
2: Alzheimer Catalunya ha atès 220 persones maltractades, tres quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil és d'una dona de 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
3: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
2: La majoria dels agressors no són els cuidadors principals i, per tant, no existeix una conducta per desgast d'aquestes cures. També la majoria tenen algun tipus de trastorn mental i tampoc són capaços de responsabilitzar-se de la seva conducta.
4: Informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: allà.
1: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
2: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: La Júlia agafa el vel de la Núria i va a Súria amb el cotxe de la Núria.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656. De nou, 70, 62. I am Michael Jackson, and from heaven we always listen to you.
5: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de juny del 2025.
1: L'oceà és ara un 21% més fosc que fa 20 anys i això redueix la seva capacitat de capturar carboni i desequilibra els seus ecosistemes. El fenomen afecta tant les zones costaneres com alta mar, cada cop més tèrboles per tots els sediments i restes que aboquem a l'oceà, ens ho explica la Montse Poblet.
2: Un equip de recerca de la Universitat de Plymouth, al Regne Unit, ha analitzat les imatges captades durant dues dècades per un satèl·lit de la NASA capaç de detectar la penetració de la llum a l'aigua. La conclusió és que el mar està cada cop més fosc, més enterbolit per tot allò que hi aboquem, des de terra erosionada a cendres procedents de grans incendis forestals o els fertilitzants de l'agricultura. Tot plegat dificulta l'entrada de llum al que es coneix com a zona fòtica de l'oceà, un espai on es concentra un 90% de les espècies marines. Thomas Davis és un dels autors de l'estudi.
3: Si la zona fòtica s'enfosqueix, hi ha menys espai perquè aquestes espècies puguin viure. Poden quedar-se i competir pels recursos. Poden migrar cap a zones on hi hagi més llum o, directament, poden morir.
2: L'enfosquiment de l'oceà també redueix la seva capacitat de capturar carboni, entre d'altres coses, perquè amb menys llum, els crustacis, gambes o crancs que el transporten de la zona fòtica fins al fons del mar ja no poden fer recorreguts tan llargs. L'estudi també ha detectat algunes àrees marines que, en comptes d'enfosquir-se, s'estan aclarint. Manuel Arias, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, ens posa exemples.
4: En el Mediterrani lo que veo, podemos ver, por ejemplo, es que la tendencia indica un aumento de la transparencia del agua. Esto está probablemente conectado al posicionamiento de presas en los ríos y al cambio del ciclo hidrológico.
2: La costa de la península Ibèrica és una d'aquestes zones on amb menys pluges cada cop els rius arrosseguen menys sediments i el mar es torna més transparent.
5: Pensa.

0: passió.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
4: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a WhatsApp.es.
5: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
6: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestrànsit.gencat.cat.
7: Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Wow.
7: Que no et confonguin.
9: Au.
10: Mira que bé.
11: A Catalunya tenim molts reptes. I només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vilasacra, la teva. I'm gonna show you what I'm
10: working with. I és que de Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: I parlant d'emocions...
1: 45.
2: Si busques una emissora clàssica, busca el dial. Tens Futimer per triar. Si busques un arxiu audiovisual de sensacions, aquí estàs al teu lloc.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Que els menors catalans accedeixen al seu primer mòbil als 11 anys i el 93% dels adolescents estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades que revela un informe d'UNICEF que ha treballat al Consell d'Enginyeria Informàtica i la Universitat de Santiago i que s'ha presentat a Barcelona i ha anat al Toni Fortesa.
2: 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja té telèfon propi i l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Són algunes de les dades de l'informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital. Carina Givert és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
3: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada, se'ns escapa pels racons i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: L'estudi alerta que quasi el 10% dels joves podria patir un ús problemàtic de les xarxes associat a més ansietat, ciberassetjament i violència digital. Un de cada 4 adolescents declara haver patit assetjament escolar. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela.
4: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
2: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves ha rebut pressions per enviar fotos o vídeos de contingut eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
0: Música per tu.

0: superiors en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
2: Et transmet molt bones vibracions.

No parla tan bé el corb, que segons diuen troba negra la garsa. D'ell sí que es pot dir que és un mal ocell, que tan dolentes té les obres com les paraules. Pels catalans diu carn, carn. Com un golafre que no es veu mai tip. Però ell troba sabata pel seu peu i es pot apropiar a l'adagi tal faràs, tal trobaràs. Perquè tot cridant carn, carn, va deixant la seva una banda i altra, fins al punt que en altre temps venien anuvolades que tapaven el sol. I avui gairebé no se'n veu un per medicina.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Welling i Vista Òptica, la col·laboració d'Alpro i el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: Havien estat només 6 mesos de relació. Un idil·li tempestuós, apassionat, però destructiu. Quan l'any 1893 Erik Satie i la pintora Suzanne Valadon van posar fi al seu vincle amorós, la vida del compositor va patir un cop que el marcaria de per vida i faria encara més acusat el seu vocacional aïllament del món. Satie, incapaç de reaccionar davant del dolor, no es va lamentar al públic, no va plorar, ni va redactar cap carta. Simplement es va seure al piano i va esbossar una melodia que, com la seva vida en aquell moment, no tenia cap rumb aparent. La va tocar durant hores, repetint-la una i altra vegada, com posseït, d'una manera malaltissa. Aquella repetició infinita va ser terapèutica, apaivagava el seu dolor. Tan sols uns dies més tard va passar aquella melodia en pentagrama i li va posar per títol «Vexacions».

0: A la partitura, de només una pàgina, hi havia una única i sorprenent indicació: repetir 840 vegades en el silenci més absolut. Classificada avui com l'avançada del minimalisme, Vexacions és una música en ostinato interminable que, atenció, interpretada en directe, dura més de 18 hores. Una repetició en bucle que va ser curativa per Satie i que ens porta a pensar en el significat i el poder de la reiteració en la música. A diferència del que passa amb les paraules en la literatura, la repetició de notes o de fragments en la música no és un tabú, sinó un poderós recurs per reforçar l'escolta i la comprensió. I a la història de la música aquest recurs té un nom concret i molt bonic que prové d'Itàlia, que és ostinato, i que significa literalment obstinat o tossut. Però no ens enganyem, la repetició en aquest cas no és falta d'idees dels compositors, sinó una pura estratègia per capturar la nostra atenció. Quan escoltem un patró repetitiu, el nostre cervell es relaxa i deixa que, en certa manera, la música ens absorbeixi. Avui, amics i amigues, compartirem reflexions crec interessants sobre aquest fenomen de la repetició en la música. I és que la música, per molt que es repeteixi, seguirà sent bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Hi ha arqueòlegs que sostenen que la música va néixer fa mil·lennis a les coves prehistòriques, en el precís instant en què els nostres avantpassats colpejaven rítmicament les pedres de sílex per tallar-les. I probablement entre aquell soroll percutiu tan familiar i les primeres músiques com a tals, va haver-hi un pas inevitable i una frontera molt fina. En aquell passat remot, la ment humana va aprendre, per tant, a associar la repetició d'un so a una mena de refugi protector, potser el nostre primer espai familiar. Doncs bé, sembla que, sigui quina sigui l'època i l'estil en què es concep una música, l'ús de la repetició és més que un recurs estètic. És la base de la música.

I obrim la selecció musical d'avui sentint una petita joia contemporània, nascuda de la ment del pianista ucraïnès Mikhail Alperin, fundador del Moscow Art Trio.

0: Sentíem el tema Ostinato, de Michael Alperin, que converteix la repetició en la base de l'estructura de l'obra, tot i que no és una repetició mecànica, sinó més aviat meditativa, introspectiva, que capta l'atenció de la nostra ment i aconsegueix que cada petita variació de nota, cada subtil canvi de dinàmica, tingui un impacte emocional.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Bé, és possible que si d'entrada us plantegem si escolteu, ni que sigui ocasionalment, música repetitiva, és molt probable que digueu que no, no és habitual. Però us demano ara que seguiu amb atenció el tema que us proposo i en parlem després.

Quan als anys 70 la música repetitiva experimental de pioners com Steve Reich o Terry Riley era considerada gairebé una excentricitat per melòmens avançats, un jove Mike Oldfield, de 19 anys, crea un patró rítmic obstinat que fusiona el rock progressiu amb el minimalisme i acaba sent un dels bucles de piano més cèlebres de la història del segle XX, popularitzat, a més, com sabeu, com a banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Doncs bé, la genialitat del Tubular Bells és que, al contrari que la majoria d'ostinatos que tenen patrons rítmics invariables, Oldfield utilitza aquí un compàs de 7x8. Aquest és un ritme que anomenen coix, en el que, d'alguna manera, no hi ha una simetria i, per tant, el cervell processa com si fos una frase musical inacabada. Però és precisament això el que ens atrapa. Aquest bucle es va mantenint, però el compàs irregular manté una tensió constant que ens impedeix relaxar-nos del tot. Tot un encert, per tant, pel misteri i pel terror que volia il·lustrar el film.

Sentíem un petit fragment dels més de 20 minuts que dura el primer tall de l'àlbum Tubular Bells, on Michael Field toca més totes les pistes, tots els instruments, en un crescendo instrumental que esclata, finalment, com sabeu, en el so de les campanes tubulars que donen nom a l'àlbum i que, per qüestió de temps, avui hem hagut de deixar de banda. Però bé, aquesta tècnica de repetir notes o melodies no és pas cosa moderna. La repetició està gravada a la nostra ment des dels orígens de l'espècie. Encara avui en dia, la música africana es basa en patrons repetitius, de ritmes complexes que poden durar hores.

és evident que la música disco, la techno o qualsevol ritme ballable actual es basa en variacions sobre un ritme. Un ritme més aviat monòton, percutiu i constant. Però és que fins i tot si ens fixem en els primers exemples de música religiosa complexa, a Occident, evidentment ens estem referint, ens trobem amb patrons repetitius de poques notes que se'ns graven a la ment i ens fan entrar en una sintonia gairebé hipnòtica amb la música, com aquest exemple que estem sentint del compositor del segle XII, Perotinus Magnus.

sentíem un petit fragment de l'extens Organum Viderum Omnes de Perotin o Perotinus Magnus, on la melodia del cant gregorià original s'estira i s'estira repetint i encavalcant unes petites cèl·lules rítmiques i melòdiques. Una repetició que, vista des del punt de vista medieval, buscava, en certa manera, la transcendència, l'èxtasi místic, igual que han fet des de fa segles altres cultures, com, per exemple, la tradició de la música hindú.

la música popular ha estat més que habitual, jo diria que inevitable que s'utilitzessin patrons rítmics senzills i repetits. La repetició és la base de la memòria dels humans, en la música, en la lletra i en els hàbits de la nostra vida. I quan la música, diguem-ne, culta es va començar a apropiar dels ritmes populars, va assimilar alguns d'aquests patrons que van acabar establint-se amb un enorme èxit, com per exemple el cas de la Xacona.

aquesta xacona que escoltem, la xacona A la vida bona, també coneguda com el Sarau de la Xacona, va ser publicada l'any 1624 per un senyor que es deia Joan Aranyés, un compositor i sacerdot català que va viatjar a Itàlia i va treballar com a mestre de capella a Roma. La curiositat és que aquesta dansa, que pot repetir les estrofes fins a l'infinit i que es pot considerar com el bressol del baix ostinato barroc, es va considerar un ball excessivament sensual i fins i tot va ser prohibit en alguns àmbits i algunes nacions. Tot i això, la xacona va acabar triomfant als palaus europeus, sobretot a França, i precisament per aquesta força seductora.

Sentíem el grup Esperion 20 en un fragment d'aquesta xacona a la Vita Bona de Joan de l'Aranyès, a partir del qual cada país europeu la va adaptar a la seva sensibilitat, al seu estil. A França la xacona va esdevenir aristocràtica, majestuosa. A Itàlia més aviat optimista, fresca, pel lluïment dels instrumentistes i dels cantants. Però a Alemanya, l'Alemanya luterana, la xacona adquireix un to més sever, meditatiu, com passa amb Buxtehude o Pachelbel.

Estem sentint música del compositor alemany del barroc, Johann Pachelbel, molt conegut, com sabeu, pel seu cànon, però que aquí marca diferència amb les xacones italianes o franceses, utilitzant d'entrada una tonalitat menor, fa menor, associada directament a la tristesa, la penitència i la contemplació de la mort, això almenys en la retòrica barroca luterana. Aquesta xacona de Pachelbel és una obra construïda sobre un ostinato de només 4 notes descendents, sobre la que l'autor desplega 22 variacions que van creixent en complexitat contrapuntística i intensitat dramàtica. Una invitació a la introspecció que també, però, pot gaudir-se com a simple música pura.

0: Sentíem la veu de Pachelbel transfigurada en aquesta xacona en fa menor que ens fa oblidar per un moment el seu celebèrrim cànon per a tres violins, que per cert també podria ser un exemple de repetició obstinada.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I si seguiu pensant que l'ús d'acords repetitius és un invent d'un senyor que es deia Philip Glass i companyia, pareu atenció a com Vivaldi utilitza l'orquestra de corda tocant acords secs en staccato per crear una tensió gairebé cinematogràfica.

En aquest concert de la seva Opus 3, de l'Estro Armonico, que tantes alegries li va donar, Vivaldi utilitza de forma magistral un recurs retòric habitual en el barroc anomenat episeuxis, que és, fixeu-vos, la repetició immediata i vehement d'una mateixa paraula per enfatitzar un sentiment i crear expectatives. Aquesta és la definició exacta d'aquesta figura retòrica que Vivaldi trasllada a la música. Una figura retòrica que va ser utilitzada per gairebé tots els compositors del barroc, especialment a les òperes, i que gairebé 300 anys més tard és calcat per un anglès que es diu Michael Nyman.

Michael Nyman mai ha amagat les seves fonts d'inspiració. De fet, ell mateix es classificava o es classifica com un compositor neobarroc. Però pel tema que estem sentint, Time Lapse, pren directament aquestes cèl·lules harmòniques d'autors com Henry Purcell o el mateix Vivaldi que sentíem abans i els hi dona, evidentment, una capa, un vernís modern. Nyman utilitza aquest tema pel film de Peter Greenaway de l'any 85, AZ and Two Nauts, que aquí va ser, diguem-ne, traduït com a Zoo, per mostrar com la vida i la mort es repeteixen en un cicle infinit.

Estem sentint una música que us és ben familiar, una sinfonia de Mozart, de les més conegudes, la número 40. Però fixeu-vos, només utilitzant un motiu de tres notes repetit una i altra vegada, Mozart és capaç aquí d'oferir-nos una de les sinfonies més dramàtiques i emotives del seu catàleg. Un simple grup de tres notes que ell modifica, puja, baixa, canvia de tonalitat i de ritme. L'oient el reconeix al moment, però es queda expectant per veure com Mozart el combina, com fa la seva prestidigitació. Mozart sempre sabia trobar la manera de sorprendre l'oient i de mantenir l'atenció. Doncs bé, amb aquestes poques notes, el compositor construeix una obra d'una intensitat sensacional on no hi ha realment una melodia, sinó només la reiteració d'un motiu breu treballat amb tant de domini que l'efecte, de fet, és més potent que una melodia. Aquest cèlebre grup de tres notes arriba a ressonar més de 100 vegades al llarg del primer moviment. I aquest ús de les notes repetides, dels petits motius, és típic del classicisme. Va ser també clau de l'èxit de Haydn i especialment de Beethoven, compositor en qui les parts més impactants de les seves sinfonies són precisament repeticions de petites cèl·lules rítmiques.

sentíem un fragment del principi de la simfonia número 40 en sol menor de Mozart en la interpretació de Nikolaus Harnoncourt, dirigint i extraient tota l'energia mozartiana de l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam.

Fixeu-vos ara com Wagner utilitza una mena de rumor subterrani en el preludi de la seva òpera L'Or del Rin. L'obra arrenca des del silenci absolut amb una sola nota greu, un mi bemoll, que Wagner sosté durant 136 compassos sense moure ni una nota, un temps que sembla etern. Doncs bé, sobre aquesta base estàtica fixa, els instruments comencen a dibuixar un motiu sonor en forma d'arpegi que puja i baixa. No hi ha cap melodia cantable, no hi ha cap tornada. Wagner utilitza la repetició d'aquestes notes per simular el corrent profund impertorbable del riu Rin. Aquest recurs de dissenyar un fons musical repetitiu sobre el que volen altres notes i melodies és una tècnica que després s'ha vingut utilitzant extensament a la història de la música, des del romanticisme fins als nostres dies.

principis dels anys 50 i sota l'asfixiant règim comunista hongarès, Gheorghe Ligeti escriu la seva peça número 7, com a part de la seva música ricercata. A la peça número 1, atenció, utilitza una sola nota, repetida. A la número 2 en fa servir dues, etc, etc. Quan arriba la peça número 7, la que estem sentint, n'utilitza 7, que són les que se senten de fons, sense aturador, de forma ràpida i mecànica, i és al llarg de tota la peça, tocades per la mà esquerra. Per sobre la mà dreta desplega una bonica melodia, gairebé diríem pastoral.

sentíem la peça número 7 de la música ricercata de Gheorghe Ligeti, en la que el compositor utilitza la repetició obsessiva, diguem-ne, com per crear un ambient d'opressió, gairebé com una metàfora de la societat que ell vivia. En canvi, un exemple molt similar de repetició amb la mà esquerra del piano, però molt diferent en quant a caràcter, és la música d'arrel afroamericana que va ser traslladada als Estats Units, convertint l'ostinato clàssic en ritme pur dansable.

Aquesta música que estem sentint neix a Chicago a finals dels anys 20. És el Honky Tonk Train Blues de Mate Lewis, que segueix el ritme de la locomotora del ferrocarril amb un bucle de 8 notes per compàs de forma implacable. Aquestes notes repetides de forma absolutament obstinada que ens convida a moure el cos acabarà esdevenint la llavor rítmica del rock.

0: Sentíem el grup Emerson, Lake and Palmer, que van enregistrar aquesta versió del Honky Tonk Train Blues, creada l'any 1927. Però que fixeu-vos, l'any 29, amb el crac econòmic, va arraconar el seu autor i el va portar, diguem-ne, a gairebé la misèria. Va acabar treballant netejant cotxes en un garatge. I això durant bastants anys, fins que algú el va redescobrir i el va recuperar per la música.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Probablement no ens equivocaríem si pensem que el concepte de música minimalista apareix als anys 60 als Estats Units, i ho fa com a resposta, almenys en part, a la increïble complexitat que havia assolit la música als anys 50 a Europa, amb l'anomenada Escola de Darmstadt, que havia portat, diguem-ne, a l'extrem el serialisme, l'atonalisme, en fi, fent la música gairebé inaudible. Però no es podia dir, perquè era la música que s'havia de fer en aquell moment. Però els americans, potser menys complexes, donen un cop de volant, i músics com la Monte Young o Terry Riley i després Steve Reich aposten per una música molt més simple, tonalment, estructuralment, i fent de la repetició la seva base conceptual.

I als anys 80, qui ja té un segell propi, autèntic, és Philip Glass, un home que tant aborda les bandes sonores, el gènere sinfònic, l'òpera, com també peces més intimistes, de cambra, com aquesta que estem sentint, opening, pertanyent a la seva obra Glassworks. En ella, Glass combina hàbilment diferents temps, diferents ritmes de compàs a la mà dreta i a la mà esquerra, que toquen simultàniament, aconseguint d'aquesta manera que la repetició no només no cansi, sinó que crea un estat de suspensió que manté l'expectativa de l'oient.

I tancarem la nostra selecció d'avui amb una obra de l'any 1983 creada pel californià Daniel Lenz. Al contrari de l'obra de Philip Glass que hem sentit abans, que tenia un to més aviat introspectiu, aquesta peça, Wild Turkeys, que fixeu-vos, significa gall d'indi, però també és una marca de Bourbon, ens presenta un minimalisme i una repetició més aviat extrovertida, un joc de colors a la que Lenz explora una paleta amplíssima de timbres, diríem gairebé experimentals en aquell moment. Penseu que estan extrets de proves amb els sintetitzadors que hi havia disponibles en els anys 80. La música de Lenz, per tant, és gairebé una experiència immersiva on el ritme, fixeu-vos, es manté constant, però la tímbrica, en aquest cas, és implacablement variada i ens manté atents, pendents, al llarg de tota la peça. Aquest tema, de fet, va ser el primer que va llançar el segell EMI dins del seu catàleg de música clàssica

Sentíem un fragment de Wild Turkeys de Daniel Lenz i amb aquesta música brillant i lluminosa arribarem al final de la selecció.

per a cloure definitivament aquest espai que avui hem dedicat a la música obstinadament repetitiva, tenia que sonar ni que fos un fragment de l'epítoma d'aquesta música. Cap obra de la història ha portat la fixació de l'ostinato tan lluny, ni amb tant d'èxit popular. És el monumental Bolero de Maurice Ravel, estrenat l'any 28. Una obra nascuda d'un compromís del compositor per escriure música de ballet amb aire espanyol, en la que Ravel, a partir d'una simple melodia sinuosa que es va inventar i que repeteix 18 vegades, cada cop amb orquestració diferent i dinàmica creixent, acaba convertint aquesta simple melodia en un autèntic poema simfònic. I com que les parts del cervell que analitzen la melodia i les que segueixen el ritme són diferents, segons els neurocientífics, la combinació fa que el nostre cervell no pugui evitar entrar en modus plaer total amb aquesta troballa de Ravel. Estimades i estimats, doncs serà així, amb el ritme de bolero francès, que ens acomiadarem per avui. Esperem que hagueu passat una bona estona. En Pere Sánchez, el control obstinat del so, i qui us parla, Anki Ostinato, ens acomiadem per avui. Recordeu que som també el podcast de la plataforma iVoox amb els episodis anteriors. I si ens voleu en directe, doncs bé, aquí hi serem, la setmana que ve, a la mateixa freqüència i a la mateixa sintonia. Tot rebuscant, com fem cada setmana, el meravellós món de la bona música.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bona nit.

0: Inmobiliario.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Comença Arrela, una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els molls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, el programa rari de referència d'Oleda Ràdio, una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de dues qüestions diferents. D'una banda, coneixerem la feina que fan des de l'espai test agroramader per conèixer com funciona el seu dia a dia i els reptes que han d'afrontar. Però a la secció d'avui també volem abordar la prevenció d'incendis, perquè hem superat ja uns dies de molta calor. En alguns municipis de Lleida fins i tot s'han arribat a batre rècords de la calor més alta registrada al mes de maig, i encara tots tenim al cap l'incendi de sisena generació que va afectar l'any passat la comarca de la Segarra. Per això, en aquesta edició d'avui, comptarem amb el Ramon Canals, responsable de les ADFs de Lleida, però també amb el Fermí Massó, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, perquè aquesta institució ha decidit reforçar els recursos que trasllada les ADFs perquè justament puguin fer aquesta feina de prevenció d'incendis. Com és el seu dia a dia, quins riscos corren, què necessiten, quins recursos necessiten i quin material els cal per poder actuar davant d'un incendi. Tot això ho analitzarem en aquests 55 minuts que tenim per davant. Amb tot això, comencem.
2: Al maig, el favà, primerenc o tardà?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Amb nom propi.
1: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de l'Arrela volem conèixer el projecte de l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Riucorb, i per això avui qui ens acompanya en aquest programa és la Natasha Filippi, impulsora del projecte. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui volíem parlar sobre aquest espai perquè crec que, si no m'equivoco, busqueu una persona, com a mínim una persona que jo sàpiga, per poder portar ramaderia extensiva, és així?
5: Sí, efectivament. Busquem una persona per engegar un projecte d'emprenedoria amb un ramat d'ovelles de la raça Lacon, que són productores de llet, en el municipi de Sant Martí de Riucorb.
1: Perfecte. Per què, d'on neix la voluntat de voler impulsar aquest projecte?
5: Però el projecte està impulsat per un grup motor d'entitats, entre les quals hi ha l'Associació Val del Corb, que represento, l'Ajuntament de Sant Martí, el Líder Ponent, Arca i l'ADB Val del Corb. I el projecte neix de la voluntat de tenir un ramat en un municipi on ara mateix no hi ha cap ramat extensiu que pugui donar alguns serveis ecosistèmics a la població. Aquest ramat té com a objectiu mantenir les vores de riu, les vores de camins, ajudar la pagesia a fer la gestió de les cobertes vegetals i també fer prevenció d'incendi passant fent pastura al sotabosc. A més, el ramat té un objectiu productiu de producció de llet d'ovella. I la idea és una mica que tenim un sector ramader pues, molt complicat, amb uns problemes d'incorporació, problemes de relleu generacional, i els espais test agraris són fórmules innovadores que venen a oferir altres solucions a la gent que ara mateix no es pot incorporar perquè necessita una inversió molt gran i que tampoc es pot incorporar perquè quan fas la jove incorporació pues, et compromets per 5 anys sense saber realment si això t'agrada o no. I l'espai test el que és un espai per testejar la teva activitat abans d'incorporar-te.
1: Pels oients que aterrin ara al programa, expliquem exactament en què consisteix un espai test agroramader, amb qui pot optar, qui no, en què consisteix exactament, què comporta...
5: Un espai test, com diu el seu nom, és un espai per testejar la seva activitat, que és una activitat d'emprenedoria en el sector ramader, amb acompanyament i amb un suport. Té un suport físic, que és una granja, amb unes finques. També té, el ramat tindrà accés a pastura en els camps dels agricultors del voltant, que ja hem parlat amb ells, hem fet tot un procés, i té un acompanyament legal, vale, per tot el tema de les assegurances i les cobertes, i després té un acompanyament personalitzat a nivell de emprenedoria, formació en pastura, tindrà mentors que el vindran a ajudar, i per tant és com un espai més segur on pots, practicar, veure si t'agrada, porta un ramat d'ovelles, i aquest espai té la particularitat que també busquem, l'ideal seria una persona que es pugui quedar en aquest mateix espai test i després acollir una altra persona o dos altres persones. El primer any només es necessitarà una persona, però ja el segon any segurament, si augmenta la producció i la persona vol fer augmentar el ramat, pues es necessitarà una segona persona. I per tant la idea és com ajudar a incorporar diverses persones al sector. Qui pot optar? Pot optar qualsevol persona que sigui major d'edat, que tingui carnet a conduir, i que tingui experiència mínima en temes de pastura. És a dir, que una persona que no hagi vist mai una ovella no podrà optar, o difícilment, perquè el dia 1 o el dia 3, més aviat, ja haurà de gestionar un ramat de 60 ovelles. Vale? Això fa que necessitem, demanem unes o pràctiques, o formació teòrica, o en tot cas alguna cosa que digui que la persona ha treballat amb animals i té experiència. Perquè la persona, tot i que tenir algú de mentoratge, haurà de gestionar i de portar a pasturar cada dia aquest ramat.
1: Clar. Per exemple, llavors, si aquesta persona, és a dir, si trobeu una persona i li agrada, entenc que l'objectiu seria que aquesta persona ja es quedés i a partir d'aquí poder fitxar, per dir-ho així, més persones perquè puguin comprovar si els agrada o no.
5: Efectivament, i aquesta persona segurament serà una persona que l'ajudarà. Després del projecte ara mateix és només del diet i es podria ampliar d'altres coses si, bueno, si anés bé el projecte, amb més persones, pues més possibilitats, no?, al voltant d'un projecte d'emprenedoria. I després, si és un espai test amb vocació social oberta, és a dir, que l'ideal seria que entri gent o en pràctiques o com a tester, o que sigui un espai així d'aprenentatge vinculat a una activitat productiva i rentable. Nosaltres el que hem anat fent és que hem fet com una anàlisi de viabilitat econòmica. I bàsicament no donem ajuda durant 3 anys mentre el ramat va agafant i a la mira necessària per aconseguir la viabilitat, i mentre la persona va agafant l'experiència necessària per portar aquest ramat, i a partir del tercer any comencem a fer el traspàs perquè aquesta persona sigui el titular de l'explotació.
1: Perfecte. Si no m'equivoco, la convocatòria està oberta fins al dia 30 de juny i la incorporació es preveu poder fer al mes de setembre. A hores d'ara, com està anant aquesta convocatòria? Hi ha persones interessades?
5: Sí, mira, hi ha un formulari de contacte on la gent es pot expressar si està interessat, i després, abans del 30 de juny, la gent sí que ens ha d'enviar una petita memòria explicant una mica el seu projecte, un currículum, bueno, el típic, una acreditació de la formació, de les pràctiques, i així del formulari de contacte i de gent interessada hi ha unes 10 persones que s'han posat en contacte amb nosaltres. D'aquestes 10, no totes compleixen amb el perfil. I ara estem esperant a veure qui finalment envia tota la documentació abans del 30 de juny. Després hi haurà un procés de selecció amb una entrevista durant el juliol, i la idea efectivament és que la persona s'incorpori a inici de setembre. Tindrà uns dies per conèixer els llocs i veure si necessita fer algun canvi abans que arribi el ramat, i després arribarà el ramat.
1: Sense entrar en detalls de les persones que us han respost, però el perfil, podríem dir que és de gent jove o força jove?
5: Tenim de tot, no tenim gent molt gran. Tenim la sort de tenir gent jove, efectivament, que s'ha presentat, dones joves.
1: Ah, molt bé.
5: I també hem tingut ofertes de gent que ja tenen fills i que també els interessa. Una gent d'entre 30 o 40 anys també han ofert de presentar-se. I tant homes com dones, tant com gent d'aquí a Catalunya, com gent que ve d'altres països, hi ha bastanta diversitat en la gent que s'està presentant.
1: Uh-huh. El perfil de gènere, la perspectiva de gènere, la teniu en compte?
5: Sí, per nosaltres és algo molt important. No ho hem posat com a criteri de puntuació perquè pensem que, bueno, al final el que és interessant és el projecte tal com està redactat, però també valorem projectes col·lectius i projectes que poden ser, pues, d'una família, d'uns germans, d'una cooperativa, del que sigui, i ens sembla molt interessant que hi hagi un perfil de dones que postulin, sí.
1: Ara, clar, la pregunta és extrapolable a la situació en general, però en els últims anys en el sector agrari heu notat com una transformació, una entrada real de les dones a l'àmbit agrari?
5: A veure, a nivell d'estadística no les tinc. Per tant, no voldria dir alguna cosa que després no està comprovat. Sí que hi ha més dones que porten elles les explotacions. És a dir, que hi ha més titulars d'explotacions que són dones i són més visibles. Hi ha xarxes, bueno, la xarxa Ramaderes de Catalunya, que és una xarxa molt potent, hi ha diferents xarxes que estan liderades per dones i que visibilitzen aquest paper. I en ramaderia hi ha bastantes dones que s'han incorporat. Jo crec que és molt interessant que hi ha, jo crec que a nivell de ramaderia, claríssim, més dones que són les titulars de l'explotació. El tema és que abans hi eren, però menys visibles. Per tant, per això dic que no tinc realment les xifres per assegurar que n'hi ha més, perquè igualment en general hi ha menys de tot. Clar. Perquè tenim un problema d'incorporació al sector bastant gran.
1: Perfecte. Et puc preguntar a nivell personal què és el que més t'agrada a tu, el que més t'atrau d'aquest sector?
5: Vale, jo vinc de família, vinc d'aquest sector. Jo crec que, bueno, hi ha tant un cosí de la meva mare que tenia un ramat que feia formatge, els meus tiets, els meus avis que feien vi, i per tant, bueno, jo ho he, bueno, soc d'aquest sector, bàsicament l'he viscut creixent, i jo crec que les persones que treballen en aquest sector, jo de fet en les meves activitats laborals també tinc una part de producció agrària, el que ens agrada és la llibertat que tenim, és el fet d'estar fora, és el contacte amb la natura, és el fet de saber que estem aportant el nostre granet de sorra i ajudant a la transició agroecològica, perquè es tracta d'un projecte, en el cas de Sant Martí, un projecte agroecològic que ha d'ajudar a mantenir amb menys químics, amb menys productes, totes les cobertes vegetals dels camps al voltant, així que jo crec que és aquest, sobretot el contacte amb el fet d'estar fora, en fer créixer plantes, en gestionar-la, en veure créixer animals i al final en produir la nostra base, que és l'alimentació, i produir-la aquí i amb molt de carinyo.
1: Parlem també del ramat, deies abans 60 ovelles, no sé si diré bé el nom, és Lacun, més o menys.
5: Lacun.
1: Lacan. Per què aquesta varietat, o no sé si és correcte dir-ne així, d'ovelles, per què 60 és una xifra que vau decidir perquè sí o perquè ho teníeu estipulat?
5: Bueno, es diu raça, tot i que és molt desagradable, però es diu la raça Lacun. És una, hem agafat aquesta raça perquè és molt, molt productiva, és molt bona en producció de llet i al mateix temps és bastant adaptada al clima mediterrani i a la pastura d'aquí. Hem agafat un ramat de molt alta qualitat i això fa que les ovelles tenen un preu bastant alt. Fem entrar ovelles joves perquè la persona tester tingui el temps d'adaptar-se abans de començar a munir, i per tant la primera munida serà de cara al febrer-març. I n'hem agafat 60 perquè bàsicament per comprar el ramat hem rebut una subvenció de la Fundació Daniel i Nina Carasso i ens ha permès, l'import ens ha permès comprar aquest nombre d'animals. Igualment, parlant amb diferents pastors que ens han anat assessorant i pastores que ens han anat assessorant per aquest projecte, és un nombre d'animal que és fàcil de gestionar per una persona que comença. Vale? I la idea, per tant, és que cada any es pugui incrementar amb les reposicions i arribar a un ramat de 120 ovelles al cap de 3 anys.
1: Perfecte. Deixa'm dir també, sobretot de cara als oients de l'Arrela, que durant aquest mes i mig, 2 mesos que el Francesc Balanyà estigui de baixa i jo haig d'assumir aquest programa, sisplau, que tinguin paciència, perquè és un tema, un sector que desconeixo absolutament i ho intentaré fer al millor que pugui amb el màxim rigor possible. A banda d'ovelles, es contemplen altres animals de cara més endavant, poder-ho fer amb altres animals?
5: Ara en aquest espai test està molt encarat cap a ovelles. Per què? Perquè si per exemple posessin cabres, que és el típic que es posaria en un ramat, tindríem un problema perquè les ovelles pasturaran en camps d'oliveres, d'ametllers i de vinya, i les ovelles sí que respecten molt els cultius, quan les cabres pues, són molt bones per fer gestió forestal, però també es mengen pues, les oliveres, els ametllers i tot això. Per tant, les cabres seria molt més complicat, per exemple, barrejar-ho. I després, un altre tipus d'animal, no és comú barrejar-ho amb un ramat d'ovelles. Uh-huh. I que no es posaria 3 vaques allà al mig. Però tot és parlar-ho. Si, per exemple, hi ha diferents persones que s'incorporen, pues tot és parlar-ho, perquè les persones que tenen un altre tipus d'animal podrien anar pasturant en un altre lloc. La granja és molt gran. Uh-huh. És més gran que el que, vull dir, ens sobra, la granja. Per tant, sí, en el futur es podria diversificar l'activitat, sí.
1: Quines dificultats presenta o reptes presenta estar al darrere d'un espai test agroramader? Què és el que creus que us suposa més repte?
5: Bueno, els projectes, com són espais molt innovadors, hi ha moltes coses que no estan preparades i hem hagut a cada passa, bàsicament, hem hagut d'explicar el que eren els espai test, com s'havia de fer, i això pues, a l'oficina comarcal, al DARPA, després amb l'Ajuntament, a cada moment de fer un tràmit, a cada moment on havíem d'avançar, havíem de tornar a explicar que és molt diferent d'una explotació normal, que el titular és una associació, que tot això no està previst per dir alguna cosa. Uh-huh. I per tant, la gestió i el disseny han agafat més temps que el que pensàvem i estem molt contents per fi de poder obrir la convocatòria perquè hem hagut de superar tots aquests reptes, que bàsicament és que estem una mica massa avançats, tota la gent que estem engegant espais test a Catalunya estem massa avançats, no?, per el sistema que existeix. Uh-huh. Però al mateix temps ho hem de fer, vull dir, hem de trobar solucions per ajudar a l'incorporació de gent al sector. Uh-huh. Per tant, això és una motivació. I després, el segon repte, pues, trobar persones que els encaixi i que s'hi vulguin quedar.
1: És a dir, podríem dir que una de les solucions per la manca de relleu seria apostar pels espais test?
5: Sí, clarament. Clarament són una de les iniciatives, però han d'anar acompanyades de canvis polítics importants. Vull dir que incorporar una persona en un sector on després, si la persona no pot viure, pues no té cap sentit. Per això nosaltres hem fet tot un pla de viabilitat per veure què tenia sentit, no? I per això també la llet d'ovella, que la llet d'ovella ara mateix és ben car, hi ha molta demanda, pues fer el mateix en un sector on saps que no podràs viure, pues no té sentit. No, necessitem que tot vagi en la mateixa direcció i els espais test són una de la incorporació, però no són l'única peça. Necessitem molt d'acompanyament, necessitem que la jove incorporació sigui més fàcil, necessitem acompanyaments personalitzats, necessitem ajudes que estiguin adaptades a explotacions més petites, vull dir, hi ha molta cosa per fer, perquè justament el sector sigui més atractiu i que sigui més fàcil sent pagesa o ramadera de poder desenvolupar la seva activitat.
1: Clar, tenint en compte que caldrien canvis polítics, tu hi confies que hi siguin... És a dir, tu confies que hi hagi voluntat d'apostar per aquí o no?
5: Bueno, el departament sí que ha demostrat la seva voluntat d'apostar pels espais tests i està treballant pues, amb diferents agents, entre els quals ARCA, per justament donar aquest suport als espais tests. Ara, hi ha molts agents diferents i aquests dies pues, no sabem ben bé cap on va, Vull dir que hi ha molts canvis que estan per venir, no? I a vegades fa una mica de por que els canvis estiguin anant cap a l'altra direcció, no? A vegades, pues, hauríem d'anar cap a una reducció de l'utilització de químics, hauríem d'anar cap a un, no?, afavorir els productes de proximitat, i a vegades, pues, a nivell polític, de cop, pues, fan el revés, no? Perquè hi ha molts altres agents, hi ha lobbies, hi ha coses com a tenir en compte. Per tant, jo espero que... Jo també espero, i d'alguna manera en algun moment estarem forçats d'anar cap allà. És que no tenim moltes altres opcions. A veure quant de temps triguem en adonar-nos d'això.
1: Que suposo que això serà la clau, eh? Com poder-ho fer el més aviat possible ens ajudarà.
5: Efectivament.
1: Si no m'equivoco, tu també formes part de la cooperativa Aresta.
5: Sí, el que la cooperativa de l'Aresta, som una cooperativa de dinamització local agroecològica,
1: sí.
5: I aquí el que estem fent és que estem donant un servei a l'Associació Vall del Corb, i estem fent l'impuls, el disseny, l'impuls i la dinamització de l'espai test. Això s'enmarca dins un projecte de dinamització local més gran, que es diu Territori de Vincles, que està la dinamització tècnica d'aquest projecte a la fa l'Aresta, i la cooperativa La Boqueria, que és una cooperativa d'arquitectes, i el que fem és treballar sobre el repte del despoblament i les conseqüències del canvi climàtic des de tres eixos diferents: la diversificació agrària, l'accés a les terres, els espais de la recuperació de varietat local, que això ho coordinem nosaltres, l'accés a l'habitatge digne i assequible amb fórmules de l'economia social i solidària, que això ho coordina la Boqueria, i després l'Associació Vall del Corb desenvolupa aquest tercer eix, que és de transició energètica realment justa, on ha ajudat a crear, entre d'altres, la nova comunitat energètica de la Vall, que es diu Vall del Corb.
1: És fàcil la coordinació entre vosaltres?
5: Sí. Aquesta part sí que és més fàcil. Tenim la sort per aquí de comptar amb moltes entitats de l'economia social i solidària. Per desenvolupar aquest projecte tenim diferents suports. Tenim suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, també. I sí, la coordinació, portem temps treballant juntes, i realment la coordinació no és un repte.
1: Em centro amb la cooperativa L'Aresta, per si ens pots explicar una miqueta la seva història, la història que hi ha darrere d'aquesta cooperativa, i una mica els principals eixos de treball amb què estigueu batallant ara.
5: La cooperativa L'Aresta es va crear el 2013, té la seu a Santa Coloma de Queralt, i es va crear primer al voltant d'una fleca agroecològica. Doncs produint pans de varietats locals, fermentacions llargues, i treballant amb botigues ecològiques i amb grups de consum. Ràpidament vam obrir una segona àrea, que és l'àrea d'educació ambiental, d'alimentació sostenible, i després una àrea d'investigació amb temes d'antropologia, sobre economies feministes, sobre transició agroecològica, sobre sistemes alimentaris, sobre, bueno, hem fet diversos projectes d'investigació. I la quarta àrea, que es va crear quasi al mateix temps que la d'investigació, és la de dinamització local agroecològica. Des d'on, d'una banda, participem a l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, amb 20 altres cooperatives del Camp de Tarragona, i d'altra banda desenvolupem projectes de dinamització local. El Territori de Vincles és un dels més ambiciosos i llargs a nivell dels anys, perquè vam començar el 2021. També treballem amb l'articulació de xarxes alimentàries local a través d'un projecte que es diu l'Eineteca Agroecològica, que també data del mateix moment, del 2021. Fa poc hem estat treballant en un altre projecte amb diferents entitats de la Conca de Barberà, que es diu l'Escola del Paisatge, que li volem donar continuïtat, on hem treballat la recuperació dels antics oficis i la formació per recuperar-los i incorporar més gent en aquests sectors, amb la diversificació agrària. Hem treballat sobre temes d'aigua també. Ajudem a fer acompanyament en general a la pagesia, en transició agroecològica, als espais tests també, i treballem, dinamitzem horts comunitaris. Volia de mirar perquè fem moltes coses.
1: Déu-n'hi-do. Abans d'acomiadar-te, si més amb el futur a curt termini, com a somni o com a repte, hi ha algun projecte o alguna iniciativa que us hagi quedat pendent de fer i que us agradaria en especial poder-la acabar fent? Que en feu moltes, però alguna que encara no feu?
5: Home, unes quantes. Mira, per exemple, fa molt poc hem presentat un informe sobre el potencial de transició agroecològica a la Conca de Barberà, amb una diagnosi del sistema alimentari, i una de les coses que destacàvem en aquest informe és la necessitat de servei de suport local a la pagesia, que això existeix en diferents territoris i són bàsicament servei on un projecte productiu té una bossa d'hores d'acompanyament. Per exemple, jo tinc una vinya i tinc ganes de fer transformar aquesta part de la vinya per tenir keylines. O jo tinc aquesta manera de gestionar els meus camps i vull un assessorament per veure quina varietat podria pujar, que no necessita tanta aigua, i amb experiència d'altres països on ja s'han fet proves. Pues que cada projecte productiu tingui un cop l'any una bossa d'hores per demanar aquests assessoraments i que això els ajudi a fer adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Això existeix a Collserola, existeix a Cardedeu, existeix també en altres llocs de la península, i em sembla molt interessant, seria algo que em semblaria molt, molt interessant desenvolupar en algun lloc. Això és una de les idees que tenim, però en tenim d'altres. Estem engegant bancs de llavors de varietats locals, també. Estem en molts temes, es poden fer mapes de diversificació agrària tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic. Això ho volíem fer també a la Vall del Corb. Tenim idees, no ens en falten. Temps per fer-les, sí.
1: clar, això entenc que també és la clau.
5: Sí, efectivament. Vull dir que tenim un molt bon equip, però estem a tope. I per tant, fem tot el que podem per engegar i per seguir amb els projectes que hem engegat, però no, tampoc ens dona per obrir-ne cada any tants com voldríem.
1: Clar, teniu capacitat per créixer o creus que a curt termini podeu créixer a nivell de personal?
5: Tenim una mica de capacitat, però tampoc volem ser, ara mateix, si no m'equivoco, som 12 persones i tampoc volem ser una entitat amb més gent, vull dir que no volem ser 50. Vull dir que pensem que aquesta mida està bé, tenim capacitat per créixer una miqueta, i el que ens interessa sobretot és fer projectes de llarg termini, com justament l'Eineteca, com Escola de Paisatge, com Territori de Vincles, projectes a llarg termini perquè tenen un impacte real sobre el territori. Moltes vegades quan fas un projecte bolet, no?, en poc temps, costa articular els agents del territori, parlar realment amb la gent, aportar solucions reals, i nosaltres el que ens agrada és fer coses que serveixen. Abans de muntar un projecte, el primer que fem és anem a veure els ajuntaments, anem a veure la cooperativa, anem a veure les ADBs i aquí què es necessita, no? I a partir d'aquí desenvolupem el projecte i no passa al revés. I això és el que fa que després el projecte per nosaltres té molt de sentit, i sempre treballem articulant-nos amb altres entitats. Potser no podem créixer molt o no volem créixer molt, però podem fer projectes més grans perquè ens articulem amb altres entitats.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents tant d'una banda d'aquest espai TES Agroramader de Sant Martí de Riucorb com també de tots els projectes que pugueu anar fent a banda dels que ja feu des de la cooperativa Aresta. Ho deixem aquí, Natasha Filippi, impulsora del projecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies per convidar-me.
6: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
7: Aquests dies ha estat notícia...
1: Quan parlem de prevenció d'incendis hem de parlar inevitablement de les agrupacions de defensa forestal, les ADFs. Després, d'aquí una estona, parlarem amb el seu responsable en el cas de Lleida, però també volíem parlar d'una altra institució que ha decidit reforçar els recursos de les agrupacions de defensa forestal amb una convocatòria de subvencions que està dotada amb 600.000 euros. Aquesta institució és la Diputació de Lleida, i qui ens acompanya avui és el diputat de Medi Ambient, Fermí Massot. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Per què es decideix des de la Diputació de Lleida obrir aquesta convocatòria dotada, com dèiem, amb 600.000 euros?
8: Bueno, de fet, ja, històricament ja s'anava ajudant a les ADFs amb convocatòries per fer actuacions i manteniment de boscos i camins per tal de que poguessin tenir accés més fàcil. I el 2024 ens van vindre amb la reclamació de que, bueno, la Generalitat havia tret un ajut perquè poguessin canviar i millorar la maquinària que utilitzaven, però que a la resolució se'ls havia quedat molt curta i que els hi feien falta diners per poder realment fer la compra de la maquinària que havien sol·licitat. I llavors des de Diputació vam dir que miraríem de tirar endavant aquesta convocatòria per tal de que poguessin realment adquirir aquesta maquinària i que poguessin tirar endavant amb millors condicions lo fet de poder fer aquesta prevenció, aquestes tasques de prevenció d'incendis.
1: Perfecte. Per què ha pogut ser una realitat ara i no, per exemple, en anys anteriors? Què és el que ha facilitat econòmicament que ara es pugui fer aquesta convocatòria, aquesta dotació, vagi?
8: Bueno, des de que vam d'entrar al govern, l'àrea de medi ambient només tenia 1.200.000 de pressupost, i a poc a poc hem anat fent bona feina, i crec jo que hem fet bona feina i hem aconseguit anar ampliant aquest pressupost fins als 5.800.000 que tenim enguany.
1: L'àrea de medi ambient, potser fa uns anys, en el cas de la Diputació, es podria pensar que bé, que és una àrea per tenir-la, no? Però el que ens ha evidenciat el canvi climàtic és que, a banda de necessària, potser és imperatiu començar-la a tenir. No sé si la percepció també ara, estan des de dins de la Diputació, és aquesta.
8: Sí. Evidentment, quan vaig d'entrar, el que dius tu, quan vaig d'entrar al càrrec, era una àrea petita que estava dotada amb poc personal i poc pressupost, però vist tal com està evolucionant la climatologia, s'ha vist que és una àrea que s'ha de dotar amb més personal i amb més pressupost, evidentment.
1: Parlant, sobretot centrant-nos en les ADFs, en els contactes que hagin pogut mantenir, les trucades, reunions, què els hi traslladen? Què és el que necessiten?
8: A veure, necessiten, evidentment, aquesta maquinària la necessitaven com l'aigua de maig, que sol dir la dita, però també necessiten diners per poder fer manteniment i actuacions, que això és una previsió que tenim per treure el 2027 una important convocatòria que s'hi puguin acollir tant ajuntaments com associacions de propietaris forestals com a les ADFs, per tal de que puguin totes aquestes institucions que estan implicades amb el manteniment dels boscos i de camins i en prevenció d'incendis, que tinguin capacitat econòmica per poder-ho tirar endavant.
1: Entenc que no avançarà la quantitat d'aquesta.
8: No, perquè primera que és per l'any que ve, llavors tenim pendent encara preparar pressupostos.
1: Clar, serà, com a mínim, anirà destinada a manteniment de boscos. És una qüestió que en els últims anys s'ha posat molt sobre la taula, com s'està fent. Fins i tot hi ha gent que diu que a Catalunya no s'ha fet manteniment ni gestió de boscos. Fent una mica d'autocrítica, aquesta línia arribaria tard?
8: Bueno, de fet, aquesta línia ja la vam treure el 2023. Només s'hi van presentar, només era per ADFs, i només s'hi van presentar 12 ADFs. I els hi vam donar gairebé 214... Vam passar de 214.000 euros. Perquè poguessin fer aquestes actuacions. Evidentment, vam detectar que hi havia associacions de propietaris forestals que no tenien suport econòmic. Per això el 27 fem aquest esforç, que hi haurà, suposo, ho intentaré almenys, que hi torni a haver aquests 600.000 euros. per actuacions, i segurament també hi haurà una petita part, perquè hi ha alguna ADF que ens diu que encara li manca algun tipus de maquinària o d'equipament. Llavors també intentarem treure una petita partida també per això, per equipament i maquinària.
1: Entenc que potser la realitat de cada ADF és diferent. Hi hauria les línies mestres que tothom les deu patir, però a banda d'aquí aniria variant.
8: Sí, cada ADF és un món. Hi ha ADFs que quan jo vaig entrar pràcticament estaven completament parades. Hi havia, tenien l'adscripció com ADF, però apenes hi feien cap actuació. I ara, pues, al veure de què Diputació, pues, ja estem posant recursos, estem posant diners, s'estan despertant i estan acudint també a poder tirar endavant les actuacions que voldrien tirar endavant.
1: Per tant, entenc que la relació és bona, amb les ADFs.
8: Sí, és molt bona.
1: Aprofitant que avui tenim el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, el Fermí Massot, amb nosaltres, també volia aprofitar per preguntar per altres línies o eixos de treball de l'àrea. Cap on hauria de caminar aquesta àrea de Medi Ambient?
8: Bueno, donat el pressupost que tenim, l'àrea de Medi Ambient és immensa. Pràcticament pots actuar sobre qualsevol proposta que et puguin presentar. Però de moment ens estem centrant molt perquè tenim els boscos, com has dit abans, tenim els boscos molt desatesos, i ens estem centrant molt en poder fer molta prevenció i molta actuació als boscos per tal de que no evitem al màxim possible aquests incendis de sisena generació.
1: Que són els que vam viure desgraciadament l'any passat, sí. a la Segarra, per exemple.
8: Correcte.
1: No sé si es treballa en col·laboració amb altres institucions o ni que sigui per agafar referents de veure què es podria fer i què no.
8: Sí, de fet, la línia que tenim de prevenció de local de prevenció d'incendis forestals, que la treiem nosaltres independentment. Enguany la Generalitat també ha tret una línia semblant i també per la delimitació de zones boscoses, per tenir els planos de delimitació. Estem treballant les quatre diputacions i Generalitat per fer un conveni per poder treure les ajudes conjuntes per tal de no trepitjar-nos els ulls de poll, que en dic jo.
1: Exacte, i que a més això també permetria reduir una miqueta la burocràcia per part dels que han d'optar aquestes ajudes.
8: Correcte, sí, perquè en primer lloc tens el dubte de en qui li demanes, perquè a la millor la Diputació l'ha tret al novembre i al gener ha tret la Generalitat, i encara estàs a temps de renunciar a l'una per presentar-te a l'altra. Llavors tens el dubte de si en quina tinc més possibilitats, perquè se solen fer per concurrència competitiva. I en canvi, si arribem a un conveni, farem, suposo que almenys la intenció és fer-ho com el conveni que hem signat pels Duprocims, que Diputació se n'encarregui de fer la licitació, però la intenció és dotar dels Duprocims, per exemple, amb el 100% dels municipis de la província.
1: En què s'ha notat des de l'àrea de Medi Ambient el canvi climàtic? És a dir, s'estan incrementant partides perquè puguin tenir, en aquest cas, les ADFs més recursos, però segurament altres entitats també de Medi Ambient. S'han hagut o s'hauran d'habilitar possibles altres partides. A nivell institucional, en què es nota el canvi climàtic?
8: Bueno, sobretot quan tens un increment important d'aquestes associacions o per exemple l'associació líder Ponent i d'altres mediambientalistes que tens un increment important de petició de venir-te a veure.
1: Clar.
8: per presentar-te projectes d'assimilació i d'adaptació al canvi climàtic.
1: Perquè entenc que potser el que es trasllada és, no és que no ho sàpiguen fer, però necessitem ajuda per intentar entendre com ho hem de fer a partir d'ara.
8: No, al final totes aquestes associacions tenen bastant clar el que volen fer. El que els falta bàsicament són recursos. Llavors nosaltres mirem la viabilitat d'aquest tipus d'actuacions que ens demanen i aportem pues, els recursos dins de les nostres possibilitats, aportem els recursos que puguem, que podem donar-los.
1: A banda dels recursos, no sé si des de la Diputació es fa alguna altra cosa en matèria de prevenció d'incendis, ja siguin campanyes, pedagogia, no sé si això la Diputació ho pot fer o no, eh?
8: Sí, bueno, estem treballant també amb bombers per tal de que pues, puguin tenir una mica d'import, una mica de subvenció per tal de fer pedagogia a les escoles i a d'altres associacions per prevenció d'incendis. En aquest cas, a les escoles és bàsicament prevenció d'incendis a la llar, però bueno, tot és prevenció d'incendis.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents sobretot de com evoluciona aquest estiu a nivell d'incendis. El començarem d'aquí pocs dies i esperem que no haguem de tornar a explicar un incendi de sisena generació com el que va afectar l'any passat a les Garrigues, i també de com la Diputació pot anar treballant aquestes dotacions, aquestes aportacions en matèria de recursos. Ho deixem aquí. Fermí Massot, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Lleida, gràcies per venir avui a la Rela i que vagi molt bé.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: L'entrevista.
1: Després de parlar amb el diputat de Medi Ambient de la Diputació, Fermí Massot, sobre l'ajuda a nivell de recursos que fa la Diputació de Lleida cap a les ADFs, ara el que volem donar veu és justament als qui hi ha darrere d'aquestes ADFs, als que treballen en aquest àmbit, i per això ara saludem el Ramon Canals, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Per ubicar-nos també, sobretot pels oients, com definiries la vostra feina? Quina és exactament la vostra feina?
9: La nostra feina, al final, és... Les ADF són entitats formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris i voluntàries, que durant tot l'any el que fan és la prevenció i d'incendis forestals, protegir el nostre territori, i durant la campanya o quan hi ha l'incendi la primera intervenció i el suport a l'extinció.
1: Perfecte. Com ha anat canviant la vostra feina tenint en compte el canvi climàtic? Com us heu hagut d'anar adaptant i en què ha canviat?
9: Bueno, el canvi climàtic ens ha canviat perquè fa que tots els incendis siguin molt més forts. Fa que el període de risc abans era només durant la campanya forestal, ara s'ha incrementat molt més temps i ens hem de formar i fer molta més prevenció per l'impacte del canvi climàtic.
1: Quines serien les principals dificultats que podeu tenir a l'hora de fer la vostra feina en el dia a dia?
9: Bueno, les nostres principals dificultats al final són els recursos que necessitem per fer la nostra feina. Les ADFs, al final, com hem comentat, són voluntaris i voluntàries que posen ja el seu esforç per poder portar tota aquesta feina, però sí que necessitem els recursos, ja sigui en vehicles, en equips, infraestructures, cisternes, per poder desenvolupar la nostra tasca.
1: Parlant de recursos, ho dèiem, la Diputació de Lleida ha reforçat aquesta part de recursos cap a les ADFs. No sé si ho veieu suficient, no? Quins són els recursos que necessiteu, que us fa falta?
9: Bueno, des de fa un temps amb la Diputació de Lleida hem començat una línia d'ajuts de la mà del diputat del Fermí Massot. Estem molt agraïts. Ara el que li hem de donar continuïtat per poder que les ADFs de la província de Lleida se segueixin equipant i tinguin els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva feina. Esperem que estem treballant perquè aquesta línia continuï, i si podem ampliar-la, molt millor, de les iniciatives.
1: Creus que, o confies que es podria ampliar a curt termini, o ens n'anem ja més a mig termini?
9: Bueno, totes les converses que estem tenint amb la Diputació, amb el diputat del Fermí Massot, sembla que les coses va tirant endavant, tenen ganes de col·laborar, i esperem que fa l'any passat va sortir una línia d'ajut per adquisició i renovació de vehicles. Estem treballant perquè l'any que ve torni a sortir. En breu ha de sortir una línia de gestió forestal, hi ha iniciatives que les hem d'acabar de tancar, però sembla que volen continuar i estem contents amb aquesta línia.
1: Perfecte. Parlem també de la col·laboració amb altres cossos, com per exemple els bombers. És a dir, quan hi ha un incendi, quins mecanismes s'activen per part de les ADFs i a partir d'aquí, quina és la col·laboració amb els altres cossos?
9: Bueno, al final la col·laboració, les línies és, nosaltres aquí rebem l'avís des del control d'ADFs, podem rebre l'avís de que arriba el 112, a partir d'aquí es posem en contacte amb coordinadors comarcals o amb l'ADF local, també ens arriben avisos de la ciutadania, que sempre demanem que facin la trucada al 112, que és la línia on s'ha de fer. Normalment la primera intervenció en la majoria de casos la fa l'ADF per proximitat, i a partir d'aquí, quan arriben els altres cossos d'emergència, ja siguin com els bombers, intentem col·laborar aportant el nostre coneixement del territori, els punts d'aigua que tenim. Al final el nostre principal valor és que som gent del territori, ens coneixem la zona i sabem per on moure'ns. A partir d'aquí depèn ja de cada incendi, quan es crea el punt de trànsit, a partir d'aquí ja hi ha la col·laboració de coordinació entre tots els cossos.
1: Abans que parlàvem del canvi climàtic, a l'hora d'afrontar un incendi, com per exemple els que vam tenir fa un any a la Segarra, que en aquell cas va ser de sisena generació, com, i abans tu també deies, de la formació, com us heu hagut de formar perquè el foc ara no creme com abans?
9: Bueno, al final la formació és una part molt important per la protecció. Aquí dintre les ADFs tenim com dos identificatius, que és el carnet verd, que tu el pots treure a partir dels 16 anys. Aquest identificatiu verd no permet anar a la intervenció d'incendi forestal, i a partir dels 18 anys, a través d'un curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pots treure el carnet groc, que ja permet anar a la intervenció d'incendis forestals. Aquí sí que necessitem que al final hi hagi més places per poder fer aquests cursos. És important la formació, i a part de tot això, durant l'any el que fem és participar en simulacres, intentar gestionar tot el que és la coordinació dintre la pròpia ADF o amb els altres cossos d'emergència.
1: Perfecte. A nivell també personal, si vols, explica'ns una mica què et va portar tu a acabar en aquest sector, en aquest àmbit, a les ADFs.
9: Bueno, jo porto molts anys com a voluntari de les ADFs, així més a primera línia de la gestió, no tants, però al final és la conservació del nostre territori. Al final, el que podem portar més valor som la gent que estem en el territori, i el que no podem permetre al final és que tot el que ens dona aquest entorn, que permetre o intentar que conservar-lo de la millor manera, que un incendi no ens ho atrigui.
1: Perquè realment el territori, com el tenim? És a dir, hi ha hagut tanta despreocupació com es diu, o com a mínim en els últims anys s'ha intentat actuar una mica?
9: El territori està, hi ha una sèrie de despreocupació o deixadesa, al final tot va relacionat una mica amb la pagesia, no? Al final l'abandonament del món rural, de la pagesia, ha fet que la massa boscosa creixés molt, hi ha menys conreus, hi ha menys camps, i al final sí que hem d'intentar que la prevenció sigui una prioritat de país, per tal de tindre possibilitats, com tu has dit, amb els nous incendis, tindre zones on es puguin parar aquests incendis i no vagin evolucionant.
1: Pels oients que ens estiguin escoltant, consells, d'una banda, quan ja hi ha hagut un incendi, és a dir, en el moment en què es constata que hi ha un foc, per part de les ADFs, quins serien els consells que haurien de seguir els ciutadans?
9: Al final, tant el primer és que quan veïn qualsevol columna de fum, quan veïn qualsevol situació sospitosa, arribin al 112, a partir d'aquí tots els cossos d'emergència es posen en funcionament, i a partir d'aquí també dependrà molt de cada un dels incendis. Al final és molt important tindre ja siguin urbanitzacions, les parcel·les netes, a les masies, una bona franja de protecció, i a partir d'aquí fer cas de, dels cossos d'emergència que determinaran si la millor situació és l'evacuació o confinar-se, que últimament s'està apostant més pel confinament, però dependrà de la situació on estiguin en cada cas.
1: Hi ha molts casos, sobretot aquí a les Terres de Ponent, en què quan hi ha un incendi hi ha una part de la ciutadania, sobretot pagesos, que s'activen i es mobilitzen també per poder ajudar els cossos que han de gestionar aquestes situacions. Des de dins, voler-se mobilitzar, voler-se implicar-se, això ajuda, us perjudica a la feina que heu de fer, depèn de quina situació sigui?
9: Bueno, al final hem de pensar que la gran majoria de pagesos ja són voluntaris i voluntàries de, ja, de les ABS.
1: Clar, clar.
9: Al final, al final el pagès molts cops, bo, per no dir la majoria de cops, el que posa és el seu tractor per poder desplaçar les cubes, les cisternes, per fer per l'aportació de l'aigua. Tothom el que no estigui coordinat amb l'ADF és millor que no hi vagi. Sí que després, des de les ADFs, si es considera a través de la gestió d'emergència que s'han de fer llaurades, també activem, avisem altres pagesos que puguin vindre amb els seus tractors, les seves arades, ajudar a fer tota aquesta coordinació. És important anar coordinats. Al final hem de saber sempre totes les persones que hi ha dintre l'incendi per seguretat i tindre-les localitzades i tindre i poder gestionar tots els recursos.
1: Clar, perquè a més m'imagino que en una situació com aquesta, mentre s'està gestionant, poden sorgir tensions també entre les persones que l'esteu gestionant.
9: Sí. Ja, aviam, no deixa del final... ja no deixa de cremar-se a casa teva, per
1: claro,
9: d'alguna manera,
1: clar.
9: No? Al final és tu al final allà veus com el teu territori, l'entorn on t'has criat o on vius s'està cremant i els nervis lògics d'aquesta situació.
1: Perfecte, doncs ho deixem aquí, Ramon Canal, representant de les ADFs per la demarcació de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: nacions.
1: I fins aquí l'edició d'avui de l'Arrel. Recordin que tenen un correu habilitat, arrel@uau.cat, per fer-nos arribar qualsevol tema que considerin del seu interès i que pugui ser abordat en aquest espai. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon dia. Nosaltres tornem la setmana que ve. Que

0: Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
0: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Bona nit.
7: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
9: La transformació de l'antiga nau del Pla en una nova residència per a la gent gran i centre de dia ja és una realitat. Amb l'inici de les obres de rehabilitació energètica de l'edifici, Ripoll fa el primer pas d'un projecte llargament esperat que permetrà ampliar places assistencials i disposar d'un equipament més modern, accessible i adaptat a les necessitats de la població envellida. Continua la preocupació per l'estat dels boscos a la Garrotxa a pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta a les administracions superiors a ajudar una mica més els pobles i veïns a fer una bona gestió del bosc per evitar incendis forestals. En el seu cas, tenen un camí amb molts pins caiguts. Les obres de recuperació de l'estany de la vila han assolit la fase final d'execució, amb els treballs avançant segons el calendari previst. Representants de les administracions implicades i de les empreses responsables han visitat l'espai per supervisar l'evolució d'un projecte que vol reforçar la funció ambiental, hídrica i ecològica d'aquest entorn natural de Castelló d'Empúries. Tallers, espectacles, concursos i activitats intergeneracionals han protagonitzat una nova edició de la quinzena de la Vallès Activa a Platja d'Aro. La iniciativa culminarà amb el tradicional dinar d'homenatge a la gent gran del municipi. Un any més, la sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Balbi va acollir els Premis Fundació Balbi 2026, on es van reconèixer grans trajectòries de l'àmbit de la solidaritat i el patrimoni cultural. Entre els altres guanyadors, els Amics de la UNESCO de Girona van ser premiats amb el Salvador Sunyer i Aymeric per la seva solidaritat i cooperació, mentre que Sos Costa Brava es va emportar el Premi Joaquim Codina i Vinyes, que destaca la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic. L'Aplec de la Sardana serà un any més la principal proposta de la programació d'estiu del Foment de Banyoles. La cita, que arriba a la 74a edició, no para de reinventar-se i enguany incorpora una vigília que farà que s'allargui durant dos dies, el 3 i 4 de juliol. I l'associació TEA a l'Empordà i l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala inicien amb un taller informatiu el projecte per implementar la teràpia amb gossos dirigida a nens i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. La prova pilot tindrà una sessió gratuïta el 25 de juny i 5 sessions més al juliol orientades com a tastets de l'experiència.
10: Torna a connectar amb la vida.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens acostem a l'obra del dramaturg i guionista de cinema i televisió britànic Peter Shaffer per assistir a la representació d'Exercici per a cinc dits. Peter Levin Shaffer és un dels dos bessons nascuts a Liverpool el 1926, fills d'una família d'origen jueu. Rep la seva educació primària a la St. Paul's School de Londres i posteriorment obté una beca per estudiar història a Cambridge. Treballa com a miner de carbó durant la Segona Guerra Mundial i més tard encadena diferents feines fins a arribar a ser assistent a la Biblioteca Pública de Nova York, on comença a descobrir el seu talent dramàtic. Les primeres incursions literàries les fa conjuntament amb el seu germà bessó, Anthony, sota el pseudònim de Peter Anthony. Tots dos són coautors de diferents guions de novel·les detectivesques amb títols com La dona a l'armari, de 1951, o Com es fa el petit cocodril i Assassinat, assassinat, de 1953. El 1954 escriu la seva primera obra en solitari, The Southland, un guió que arriba a ser representat a la televisió britànica. Animat per aquest èxit, Shaffer continua escrivint Balance of Terror o The Prodigal Father, de 1957, i la seva reputació com a dramaturg va en augment. El 1958 escriu el seu primer gran èxit teatral, Five Finger Exercise, l'obra que avui posem en antena. Estrenat a Londres amb gran èxit, el guió obté el reconeixement merescut en un premi literari. Així, el 1959, Five Finger Exercise es representa a l'escena novaiorquina, on és igualment molt ben rebut i aconsegueix el premi del Cercle de Crítics Teatrals. El 1962, Shaffer publica The Private Ear i The Public Eye, dues obres on l'amor és el tema central. D'ençà de 1963, amb un Shaffer ja com un autor dramàtic reconegut internacionalment, el Teatre Nacional de Londres es converteix en la seu on s'estrenen la pràctica totalitat de les peces dramàtiques de l'autor, peces que van des de drames filosòfics fins a comèdies satíriques. The Royal Hand of the Sun, de 1964, Black Comedy, de 1965, o The White Liars, de 1967, en són les més destacades. El 1973 arriba un altre gran èxit, Ecus, la història d'un psiquiatre que intenta tractar un jove que pateix una fascinació patològica religiosa pels cavalls. Ecus obté el Premi Tony de Teatre a la millor obra del 1975 i el Premi del Cercle de Crítics de Teatre de Nova York, on el nombre de representacions als escenaris de Broadway arriba a superar el miler. Encara amb la ressaca de l'èxit anterior, el 1979 arriba Amadeus, una nova producció que obté nombrosos i diversos guardons basada en la història de la confrontació entre Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Salieri, que, superats per la gelosia, volen destruir el seu rival. Amadeus esdevé un gran èxit i obté el Premi Tony el 1981. D'igual manera que Ecus és portada als escenaris de Broadway, on supera també el miler de representacions. El 1986, Shaffer obté de nou el reconeixement del Premi Tony amb una nova comèdia de caràcter satíric, Lettice and Lovage. Diverses de les obres de Shaffer han estat adaptades i portades al cinema. Ja Five Finger Exercise el 1962, The Royal Hand of the Sun el 1969 o The Public Eye el 1972 reben bona acceptació del públic cinèfil i de la crítica. Però Ecus 1977 i sobretot Amadeus 1984 són les que assoleixen un major èxit cinematogràfic i el reconeixement dels premis Oscar com a millor guió adaptat, obtenint la nominació en el cas de la primera i el guardó com a guanyador en la segona. Shaffer és nomenat Cavaller de l'Imperi Britànic el 1987. El 2007 rep els honors de ser inclòs a l'American Theatre Hall of Fame i mor el 2016 mentre era de viatge a Irlanda. Five Finger Exercise, exercici per a cinc dits, l'obra que avui posem en antena segons la traducció al català de Carles Puig, és la història d'un conflicte familiar a casa dels Harrington. El matrimoni entre Lluïsa i Stanley està immers en una constant baralla i Clive i Pamela, els seus fills, lluiten per trobar un camí a seguir en la seva vida. Però la presència de Walter, el professor de música de Pamela, comença a fer canviar moltes coses i la pau familiar es veu amenaçada.
La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre sota la direcció de Toni Garric i amb les veus de Rosa Aguado en Lluïsa, Jordi Alegre en Clive, Toni Garric com Stanley, Alicia Carrasco és Pamela i Jordi Bernat en Walter. La narració és de Marta Plaza i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui.

0: Som el xalet que els Harrington tenen a Suffolk per passar-hi els caps de setmana. La sala d'estar ocupa la part inferior de la casa. Està ben moblada i proclama d'una manera estrident la personalitat de la senyora Harrington. Indica que és una persona de gust, però d'un gust que no sempre es defia. Hi ha un aroma de ciutat i potser de barri car que resulta exagerat en una casa a les afores. Els mobles són tan in i tan elegants que fan que el seu marit es trobi i es noti desplaçat. A l'esquerra hi ha un sofà i una taula de centre. Una butaca, que té aspecte de ser còmoda, fa d'enllaç entre el centre social de l'habitació i el lloc per menjar, que es troba a la dreta de la sala, amb una taula amb cadires i una banqueta tapissada. Al darrere, una gran vidriera deixa passar la llum de la tardor del vell jardí que envolta la casa. Al costat de la vidriera hi ha la cuina. Al fons de la sala, a l'esquerra, veiem unes escales que ens duen al pis de dalt, on hi ha tots els dormitoris. El de Walter, el de Clive, el dels seus pares, Lluïsa i Stanley, i el de la Pamela. També hi ha un estudi que és el cau de la Pamela, el magatzem dels seus tresors, llibres, joguines velles i vestits. I és on rep les classes. L'habitació és alegre i policromàtica i reflexa la vivor de la persona que l'ocupa. És un clar matí a primers de setembre. Clive està assegut a la taula del menjador. És un noi d'uns 20 anys, viu, nerviós, agut i simpàtic. Hi ha en ell alguna cosa d'infantil, estrany per la seva edat. La desproporció d'algú en el qual el desenvolupament intel·lectual ha superat el sentimental. Lluïsa, la seva mare, entra amb una safata amb bous i pernil per a ell. És una dona elegant, d'uns 40 anys o una mica més, vestida a l'últim crit de la moda. Una mica ostentosa la seva manera de vestir per un cap de setmana al camp. Tot en ella indica la seva constant preocupació per la distinció, sense, però, afectació ni aparent falsedat. És molt maca, amb faccions atractives, reflectides, encara que amb vaguetat, en el seu fill.
1: El teu pare retorna a la naturalesa.
2: I és molt lluny, la naturalesa?
1: Espera't i ja ho veuràs. Ara està en una d'aquelles seves crisis d'aire lliure. Aquest matí ha tocat anar a caçar amb aquest pesat agent de borsa, aquest... Com se diu?
2: Benton.
1: Ah, sí, Benton. Doncs, per fer els honors al tal Benton, el teu pare se n'ha anat a comprar una d'aquestes horribles caçadores que semblen fetes d'una manta de viatge. T'imagines una cosa més ridícula?
2: La devia veure en una d'aquestes revistes americanes que Chuck es va deixar aquí la setmana passada. I a part de la caçadora, com se troba el pare?
1: Com un roure. Vàrem arribar en el tren de 6:45. Per cert, a quina hora vas venir ahir nit?
2: A les 2.
1: Ah, et pots pensar que va preguntar on eres.
2: I li vas dir?
1: Si no ho sabia. Suposo que vares estar a Londres.
2: Vaig sortir. Ho entens? Sortir.
1: Ja ho sé, fill, ja ho sé.
2: Vaig sortir i res més.
1: Bé, fill, bé. Et menjaràs un altre ou si te'l faig de seguida? La planxa encara està calenta?
2: No, gràcies.
0: Stanley, pare d'en Clive, entra al jardí. Vesteix una caçadora extremada i llampant. És un home d'edat madura, sapat i segur d'ell mateix, encara que la seva seguretat és més aviat aparent. La seva presència augmenta instintivament el nerviosisme de Clive.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt elegant.
3: Què?
2: Dic que molt elegant.
3: Ah, per un pare, pam.
1: Ha anat en Walter a donar una volteta abans de la classe. Ells n'ha esmorzat ja. De debò que no vols res més, Clive?
2: De debò, gràcies.
1: Està bé, no vull forçar-te. Per una vegada que has esmorzat tal com cal, ara et porto el teu, Stanley.
2: Sembla com si Pam volgués acabar amb el francès com més aviat millor. Però mira que esmorzar verbs irregulars.
3: No saps que som milionaris? Així, tal com sona, milionaris.
2: Com?
3: Ara tenim professor particular com Déu mana. Res d'enviar la nena al col·legi. Quina vulgaritat, un col·legi. Suposo que la idea et semblarà perfecta, no?
2: Verdaderament em sembla ridícul. Bé, vull dir, inútil.
3: Bé, però la teva mare no pensa el mateix. Es veu que tota la gent de possibles té professor i com que a la força hem de ser gent de possibles, també hem de tenir el nostre. Herr Walter Langer, com si res. 10 lliures a la setmana i, a més, la matrícula íntegra del col·legi al qual la teva germaneta no hi va. Què, no ho sabies?
2: No.
1: Aquí el tens, Stanley.
3: Ah, doncs sí, naturalment, ens podem permetre el luxe de pagar-ho. Què importen els diners al capdavall? Com que ja teníem un pis a Londres, l'únic que ens faltava era una casa fora i un decorador amb fantasia perquè l'instal·lés. I ara necessitem un preceptor perquè hi faci joc.
1: No tornis amb la mateixa història. Recorda que és el primer cap de setmana que Walter passa aquí i vull que tots siguem amables amb ell. De manera que guarda les teves opinions si no et sap greu. No volem sentir-les.
3: Què vol dir això de no volem? Clive està d'acord amb mi.
1: Oh, de debò, Clive?
2: No us sembla que és massa aviat per començar ja?
3: Acabes de dir que tenir un professor era ridícul.
2: Bé, no era ben bé això. He volgut dir...
1: Acaba d'esmorzar, fill, va.
3: A nit vas arribar tard.
2: Sí, tenia... Tenia un compromís.
3: Un compromís?
2: Havia de fer una feina a Londres.
3: Una feina? Quina mena de feina?
2: Bé, no era una feina, precisament. Un article, més aviat. Em vaig comprometre a fer la crítica d'una cosa, i la publicaran.
3: Com? En un diari?
2: Sí, més o menys.
3: Serà en el Times, no?
2: Bé, en realitat és una revista. No és molt anomenada.
3: Com es diu?
2: Nou Intent.
3: Nou què?
2: Intent.
3: Ah, i a què ve que t'ho demanessin?
2: Més aviat vaig ser jo qui ho va demanar. Mira, el col·laborador fixe està malalt, de manera que ho vaig demanar a un amic, que és amic del director. Després de tot, eren 2 entrades de franc.
3: Per què eren?
2: Per una tragèdia.
3: Era bona?
2: Ah, sí, magnífica.
1: Quina tragèdia era?
2: Electra.
3: Què és això?
1: Oh, no m'ho puc creure!
3: Que no pots creure què?
1: Doncs no pot ser que ho diguis de debò. Realment, Stanley, hi ha moments en què em sento avergonyida de tu. Avergonyida?
3: Molt bé, llavors il·lustra'm tu. Educa'm.
1: Clive, explica-ho al teu pare, vols?
3: Au, va, Clive, vinga.
2: És... una tragèdia grega.
3: Ah, ja, una d'aquestes.
1: I qui la interpretava? Laurence Olivier? Tinc entès que és el millor actor per a aquestes coses gregues, oi? Mai oblidaré aquella meravellosa tragèdia en què s'arrencava els ulls. Ja saps quina vull dir. I vàrem anar tu i jo quan el teu pare era a Leeds. Ai, aquell udol que feia. El vaig seguir sentint durant molt de temps, a qualsevol lloc que anés. Hi havia alguna cosa tan feruix en aquell crit. Tu saps el que vull dir? Feruix, com els animals de la selva.
3: Ah, i per això serveix estar cultivat.
1: Per què?
3: Per veure la gent arrencar-se els ulls.
1: Cultivat. Em pensava que et referies a aquestes perles falses que es venen pels carrers. Però tot això no té res a veure amb els ulls, Stanley, sinó amb la poesia. Però per descomptat que tu no ho entens.
3: I és això que penses estudiar quan vagis a la universitat el mes que ve?
2: Doncs sí, més o menys.
3: I es pot saber per què?
2: Veuràs, perquè... Mira... La poesia porta dins ella mateixa el seu premi. És com la virtut. Com totes les arts, diria jo.
3: I no has trobat res més útil en què dedicar el teu temps?
2: No es tracta d'utilitat, pare.
3: Ah, no? Sembla com si no t'haguessis adonat del món en què vius, noi. Quan acabis d'aquesta universitat a la que la teva mare s'ha entestat que vagis, hauràs de guanyar-te la vida. Jo no estaré sempre aquí per pagar-t'ho tot, com pots imaginar.
2: No sóc un nen de bolquers, precisament.
3: Així ja és hora de que pensis d'acord amb la teva edat. Totes aquestes històries de la cultura i de més estan molt bé pels qui poden permetre-s'ho. Per tots aquests exquisits i cursis que ens estan predicant sense parar, com ta mare. Però no et serviran absolutament de res a l'hora de guanyar-te el pa pel món. Jo no sabré una paraula de cultura, però sí que puc dir això. Que si no t'espaviles tu tot sol, ningú no vindrà a ajudar-te. I menys que ningú, tota aquesta trepa de mariquites i gorreros que t'envolten. I saps per què? Perquè són gent sense cap fonament ni principis.
2: Tu no en saps ni una paraula dels meus amics.
3: Sí que en sé. Els he vistos. artistes. Xicots que es pensen que tot consisteix a fer el trinxeraire, perxar-s'hi, baladrejar amb bevent i deixant anar paraulotes vestits de bohemis amb pantalons estrets per tot arreu. M'agradaria saber qui els ha donat el dret d'anar a mirar els altres per damunt l'espatlla. Podria saber-ho. Tot perquè els altres no entenen d'òpera, ballet i drama.
1: I a tu, qui te l'ha donat, el dret de parlar així d'ells? Què et penses que ets? Un home de les cavernes?
3: En qui va sortir a nit? Vinga, qui és aquest amic del director?
2: Jack.
3: Ah, esclar, el teu amigot, l'americà. El que va venir aquí la setmana passada, el que canta pels cafès i pensa seguir estudiant fins als 30 anys vivint de beques. Una vida molt digna.
1: Jo que em pensava que el desig d'ampliar la cultura era un símptoma de maduresa. Per desgràcia, Stanley, no tots hem estat orfes de naixement, ni hem anat tots a col·legis de l'Ajuntament, ni hem aixecat una fàbrica de mobles amb només la nostra força de voluntat. Està clar que mai podrem superar aquests inconvenients, però no et sembla que podries aprendre a tolerar-nos? El que ens passa és que no hem disfrutat de la teva saludable formació a pit descobert en la lluita pel món. Jo, ajuda'm a desparar a taula. Corre, que tinc classe de música amb Walter.
3: Classe de música?
1: Sí. I tu vés en compte de que no t'engeguin una perdigonada per equivocació. Encara que no crec que hi hagi moltes perdius d'aquest color.
3: A quina hora dinarem?
1: Cap a la una. Ja ho veurem. Després de la classe m'enduré a Walter per ensenyar-li unes plantes que he descobert. No sabies que també era aficionat a la botànica? És encantador, absolutament encantador. Està clar, és el que sempre dic. Necessitem un estranger perquè ens ensenyi com som d'ignorants.
3: Fins després. És a dir, si és que no vols venir a caçar amb mi. No, és clar, que no ho voldràs. Però vull veure't a fora, que et toqui l'aire. No he comprat aquesta casa perquè t'estiguis ficat a dins tot el dia. Clive, no t'entenc. Gens ni mica.
2: L'esmorzar de sempre.
1: Ai, no t'hi amoïnis. Ha estat una de les seves rebequeries.
2: Ja.
1: Ai, Juju, voldria que t'hi trobessis bé aquí i que estiguessis ben content. Content de debò, no que només ho aparentis. Després de tot, per això vaig fer que el teu pare comprés aquesta casa, per fugir del pis de Londres i de tot aquell enrenou, per venir aquí, a fora al camp i descansar en aquest refugi. És per això que has d'estar content. No em defraudaràs, oi que no?
2: Votre Majesté, la meva emperatriu. L'emperatriu Lluïsa, la dels tristos destins, la reina tràgica dels ulls negres, vinguda d'enllà del mar. Què desitgeu, senyora? Estic a les vostres ordres.
1: Ja t'ho he dit, cosac. Sois content. Que estiguis content.
2: D'acord. Pel meu honor de cosac i pel meu casquet de caracol autèntic, us prometo 6 riallades diàries i una dotzena de somriures.
1: El meu nen, el meu estimat Juju.
2: Ai, mama.
1: Ho has promès, no ho oblidis. Has promès estar content. Si ho compleixes, també ho podré estar jo. Perquè ho noto quan estàs preocupat, saps? I això em fa posar trista, també. Ai. Així que no oblidis, res de melangia.
2: Res de melangia, majestat.
1: Anem, va. Jo rentaré els plats i tu els aixugaràs. No hi estarem ni 5 minuts.
2: No, ni estarem 20, com a mínim. No sé per què no prens una minyona.
1: No, Juju. Això ha de ser un refugi, comprens? Si rentar els plats és divertidíssim. Avui dia tothom ho fa.
0: Mentre mare i fill estan rentant els plats a la cuina, Pamela irromp amb Esbalot per la porta del darrere i puja corrents a l'estudi, seguida del seu professor Walter, que porta un ram de flors boscanes. Pamela és una alegre noieta de 14 anys, amb la mateixa agudesa del seu germà, però sense l'ombra de la seva melangia ni de la serietat de Walter. El professor és un jove alemany, reservat, afectuós, seriós però sense afectació i que s'entén amb la seva deixeble d'allò més.
4: He arribat primer. Avui no hi ha classe de francès.
5: Ah, no. No et pensis que te'n lliuraràs així com així. Au, portem ja 10 minuts de retard. Ara vinc al francès.
4: Oh, no, Walter, fa molt fred per pensar en francès.
5: Molt bé, encendré l'estufa. Parlar. A veure el futur. Pensa-ho bé.
4: Je parle.
5: Bé.
4: Je parle... Tu parlera, il parlera, no parleron. Vous parlerez, il parleron.
5: Per una vegada ho has dit a la primera.
4: Va, el dimoni al francès. L'odio, de la boca l'odio.
5: Per què?
4: Perquè els francesos són un poble decadent. El que hauríem d'estudiar tots és el rus i l'americà.
5: Però si l'americà i l'anglès són el mateix.
4: Ni parlar-ne. Una pila de paraules iguals volen dir una cosa en americà i una altra en anglès. Si ho sabré jo, jo sé una pila de coses de l'americà per Mary. Ja li presentaré. És l'única amiga que tinc aquí.
5: On viu?
4: Prop de les cavallerisses. Quan la conegui es tornarà boig.
5: De què? D'amor?
4: Home, esclar. La mama diu que és una ordinària, perquè porta unes mitges de color rosa d'allò més extremat i diu ok a cada moment. M'ha assabentat que la seva mare veu i té amants i de més. Però com que és viuda, no se la pot censurar, oi?
5: I com és que sap tantes coses sobre Amèrica? Només perquè diu ok?
4: Oh, no, no sigui tonto. Sap per què? Doncs perquè el seu xicot és americà i és aviador.
5: I quants anys té?
4: Mari, 16. Als homes els agraden les joves, oi? Però a mi em sembla que vostè... Bé, ja m'entén. De vegades Mary es posa uns pantalons negres i se'n va a un club no gens recomanable que hi ha al poble en el soterrani d'un restaurant polonès. Però com que a la seva mare no li agrada que vagi d'aquesta manera pel carrer, s'ha d'esmunyir quan ningú no la veu.
5: Com les bruixes.
4: Les bruixes?
5: Les bruixes, quan van al sàbat.
4: Què és això?
5: El lloc on adoren el dimoni. Elles fan com la teva amiga. Es disfressen i surten d'amagat, igual que els trinxeraires. Comencen a fer el darull i a cridar l'atenció de la gent i comença... I comença a donar-los mala fama i a tenir-los por. I és aleshores, quan comencen a adorar el diable.
4: Ui, quina mentida.
5: Res de mentida.
4: Vostè parla com si ho hagués vist.
5: Aquí, el dimoni. Està clar que l'he vist.
4: On?
5: Allí on viu.
4: I on viu?
5: Al meu poble.
4: I què feia?
5: Estava assegut.
4: On?
5: Darrere els ulls de la gent. Que no és un bon lloc per asseure's?
4: No la troba a faltar.
5: El què?
4: Casa seva.
5: Jo no tinc casa.
4: Però alguna cosa hi haurà allà que trobi a faltar. Els aniversaris, el Nadal, alguna cosa.
5: El Nadal. Sí. En el meu poble, Mulbach, són les estrelles en aquests dies més brillants que les d'aquí.
4: Només les estrelles?
5: No. I el gel, també. Tot el riu es gela.
6: Ràdio
5: i de nit
6: la Sacra.
5: Es pot anar patinant a tota velocitat quilòmetres i quilòmetres en l'obscuritat. Sol en la nit tan freda. I de sobte veus torxes que s'acosten i sents veus que venen cantant i t'ofereixen nous i fruites i rom calent i et feliciten l'any nou.
4: Quina meravella!
5: Sí, sí, sí, és meravellós.
4: Anem-nos-hi? Anem-nos-hi allà a passar el Nadal. Vostè i jo pot ensenyar-me en 12 setmanes l'alemany suficient perquè pugui entendre'ls. Ah, perdó, havia oblidat que vostè no ensenyava el seu idioma.
5: No.
4: Però per què, Walter? La veritat és que vostè... És una rara avis.
5: A tu t'ho sembla?
4: Suposo que serà degut, en part, a viure en un país estranger.
5: Aquest país no és estranger per mi. Visc aquí ja fa 5 anys. Espero tenir aviat la nacionalització.
4: I serà anglès?
5: Sí.
4: Llavors també li agradaran les festes de Nadal angleses, perquè aquesta serà la seva pàtria i les passarà aquí, amb nosaltres. Vostè té família?
5: Ningú.
4: Ningú, ningú?
5: Ningú.
4: Molt malament, no es contesta així. Quan jo pregunto, no té família vostè? Vostè ha de dir, sí, és clar que la tinc, i és magnífica. Ara, digue-lo ara amb mi. La meva família viu en el 22 de la plaça d'Hilton, a Londres, i té un xalet a Suffolk.
5: La meva família viu en el 22 de la plaça Dilton a Londres i té un xalet a Suffolk.
4: Molt bé. Li poso un 10. Aquí ara està més content. Hauria de posar-se un collal i una xerina. Semblaria Metternich o alguna cosa així, i portar el cabell molt llis, estil romàntic. Així. Ui, que bé que li està. El comte Walter Langer, cavaller de l'ordre de la cullera d'or.
5: Pamela, quieta.
4: T'atraparé per més que corris. Senyor comte, senyor comte.
5: O calles o m'enfado de debò.
4: Senyor comte, cavaller rang.
5: Que no m'enfadaré, eh?
4: Va.
5: Què, no t'ho creus?
6: Walter.
5: La teva mare em crida, me'n vaig. Com se diu en francès, jo vinc?
4: Ja l'he?
5: No, t'ho he dit un milió de vegades. GV. Ara queda't i estudia la lliçó d'història.
4: Està bé.
5: Què?
4: Fins ara, mastodon.
5: Fins després, dinosaure. Bon dia.
2: Hola.
5: La senyora Harrington em demanava.
2: És el saló de música.
5: Però tenim un saló de música aquí?
2: Bé, és solament un racó. Quan ens vàrem quedar a la casa, era el rebost. Però la meva mare no es va espantar per això. Va trobar un piano d'aquests verticals per quatre rals i va fer tirar a terra un envà per poder-lo entrar. Sort que està situat al fons de la casa, perquè a Sa Majestat, el meu pare, no li agrada la música.
5: I jo que ahir al vespre vaig engegar el tocadisc. Ho sento.
2: Prou que t'ho dirà, si el molesta. I digues, què et sembla la nostra cabareta?
5: Com?
2: La teva alumna.
5: Ah, és una delícia. Quan vaig conèixer la teva mare i em va convidar a venir a viure amb vosaltres, no sabia amb què anava a trobar-me. La feina que havia tingut abans no havia estat gens fàcil.
2: Vivies també amb una família?
5: No. Tenia un pis en un suburbi. Bé, un soterrani.
2: Ja.
5: Vosaltres sou la meva primera família.
2: De debò?
5: De debò.
2: Molt bé. Permetem que et faci una advertència. No som una família, sinó una tribu de caníbals. Ens devorem els uns als altres. Et penses que ho dic de broma?
5: Crec que és una sort tenir família.
2: I jo crec que és una sort no tenir-ne. Perdona, és una broma de mal gust. Però no tinguis por. Som molt considerats a l'escollir les nostres víctimes. Només ens mengem els altres membres de la família.
5: Llavors serà qüestió que tingui cura. La teva germana diu que ja sóc gairebé de la família.
2: Pamela, la seva tàctica és absorbir a tothom.
5: Potser amb això s'assembla a la seva mare. Perdó.
2: Exacte.
1: Benvolgut, Walter. Espero que no els hagi destorbat la classe, però és que estic desitjant que provi el meu pianet.
5: Però, senyora Harrington, si toco molt malament.
1: Quina tonteria. Amb aquestes mans tan precioses. Una vegada li vaig donar la mà a Paderewski. Està clar que d'això ja fa molts anys. Jo era una nena, però me'n recordo com si hagués estat ahir. Tenia unes mans idèntiques a les de vostè. Naturalment, de persona molt més gran, però la mateixa forma dels ossos, la mateixa exquisitesa. Ah, miri, aquest vell àlbum de partitures era de la meva mare.
5: Oh, delícies.
1: Què tocarà? Alguna cosa vienesa, oi?
5: Què li agradaria? Brahms? Beethoven?
1: Oh, meravellós! I vostè m'explicarà tot el que sàpiga sobre la peça. Vull dir, on va ser escrita i per a qui. Sempre he cregut que el saber aquests detalls ajuda a comprendre les obres. Per exemple, la sonata de Clar de Lluna. Quina és la verdadera història sobre ella?
2: Però, mama, si no té res a veure amb cap Clar de Lluna... Clar de Lluna era el nom del bordell en el que Beethoven va començar a escriure la sonata.
1: Oh, Juju!
2: Va fer posar quatre grapes a una de les noies de la casa per poder escriure sobre la seva esquena.
1: Oh.
2: Sí, això surt en una biografia. No me'n recordo quina.
1: Ai, si et plau, Juju!
5: Senyora Harrington, he collit aquestes flors per a vostè. Són bastant rares i he pensat que li agradarien.
1: Ai, com li agraeixo, Walter. Aquests detalls de vostè m'emocionen. I que boniques que són. Oi que són precioses, Juju? Bé, crec que li haig de donar a vostè, Walter, un nom més íntim. Walter és massa seriós. Esperis, esperis. Ja ho tinc. Si Clive és Juju, vostè podria ser Ibu. Perfecte. Ibu el mussol. Ah, un mussol amb aquestes ulleres. Oi que sembla un mussol?
2: I per què no Pu, el poll? Sonaria molt millor.
1: Oh, aquest matí estàs impossible. El teu pare té raó. Un passeig per fora al camp t'aniria bé.
4: Mama, mama!
1: Ai, Déu meu, quin escàndol! Què fa aquesta nena? Walter, em temo que haurà de donar-li també alguna lliçó d'urbanitat.
4: Mama!
1: Xxt! Serena't!
4: Perdó, mama. Em prendràs la lliça d'història?
1: Que te la prengui, Clive. Jo no puc ara. Walter va a tocar el piano per mi.
4: De debò? És magnífic.
1: Anem, Walter. No tenim massa temps.
4: General, general Harrington.
3: Eh? Qui és?
4: Amb permís, mon general?
3: Però si és Daphne la innocent. Passa, noia, no tinguis por.
4: Gràcies, mon general.
3: Com estàs, menuda, eh?
4: Molt bé, gràcies. I com va la... Vostè ja ho sap.
3: La què?
4: La gota.
3: Ah, doncs em va i em ve, saps? Ve i va.
4: Vostè és molt valent, general, resistint d'aquesta manera. Segur que jo estaria queixant-me cada moment. Sóc molt gemegaire quan es tracta de mals.
3: Va, minúcies, nena, minúcies. Diable, com em recordes a la teva difunta mare. Tens els cabells iguals que els seus, grocs com la flor de lli.
4: No estic d'acord.
3: Ah, no? Per què?
4: Perquè la flor de lli és blava.
3: Però la teva mare no tenia els cabells blaus. D'això no estic segur.
4: El que has de fer és prendre'm la lliçó d'història.
3: El que haig de fer és lligar-te la cinta dels cabells. Vine.
4: Que magnífic és Walter, oi?
3: Que magnífic.
4: Està clar que sí que ho és. Ho vaig dir des del primer moment.
3: Com t'entens amb ell?
4: De meravella, ens adorem.
3: I creus que aprendràs alguna cosa?
4: Com alguna cosa? Tot. Ja ho veuràs. D'aquí res seré la noia més erudita de Londres.
3: Erudita?
4: Què?
3: Erudita. Bé, i si comencem?
4: Té, agafa els apunts.
3: Vejam... Quina ha estat la dinastia més insegura d'Europa?
4: Ni idea.
3: Els Kissaburg.
4: Què?
3: Els Kissaburg.
4: Va, Clive, babau.
3: Encara no sé gaires coses sobre ells, però estic investigant i la setmana entrant els hauré descobert per complet. Fins ara només he trobat a Tomàs el Dubtós, successor de Tomàs l'Indecís i de Vladimir l'Incert.
4: Magnífic. I no hi ha branca femenina?
3: I tant.
4: Dorotea...
3: Endavant.
4: Dorotea la decidida.
3: No, no val. Això va contra l'estirp.
4: D'acord. Però és que era l'ovella negra de la família.
3: Veurem, veurem. Ara... Escolta bé i mira'm a la cara. Qui és el cavaller ploraner?
4: No, Clive, de debò. Què haig de...
3: Contesta, qui és?
4: No ho sé.
3: Qui és el romàntic incurable?
4: No ho sé, no ho sé.
3: Ets la criatura més ignorant que hi ha sobre la capa de la Terra. Cabreta, cabreta, cabreta!
4: Clive!
3: Què?
4: Explica'm un conte.
3: Alegre o trist?
4: Trist.
3: Molt bé. Vejam... Hi havia una vegada un noi que vivia sol en una presó, a un fosc forat a l'est de Suffolk.
4: Per què? Què havia fet?
3: Res. Aquí hi ha la gràcia. Li prengueren tota la roba i l'obligaren a que es vestís amb parracs.
6: Perdoneu, la senyora Harrington em demana que li porti la seva bossa.
4: És aquí. Què dius? Clive m'està explicant un conte.
6: Un conte? Algun tema històric?
4: No, d'una presó.
3: Sí, d'una presó. I promet ser molt interessant. Està ple de romàntica obscuritat i de desgràcies espantoses. Segui, escolti.
6: No, no, no, ara no. La senyora Harrington s'està esperant. Amb permís.
4: Què et passa? Per què el mires així?
3: Res. Vinga, continuem amb el nostre conte.

0: La nit d'un dissabte, dues setmanes més tard. La família ha acabat de sopar.
1: Clive, no vols cafè?
2: No, gràcies.
1: Què veus?
2: Whisky.
1: Em penso que havies d'haver agafat el primer tren de Cambridge. Jo que he preparat un sopar especial per tu amb tots els plats que t'agraden.
2: Ho sento, però no t'amoïnis. He menjat un sàndwich al tren.
1: Ah, però amb això no n'hi ha prou.
3: Fins quan ha de durar aquesta musiqueta? Es pot saber?
1: Una hora més, suposo. Què tal la seva alumna, Walter?
4: Ah, molt bé, senyora. Només porta 6 setmanes i ja ho sent.
1: Ah, sí, sí. És assombrós. Per favor, Walter, no li faria res portar la maleta de Clive quan pugi?
4: Només faltaria, senyora, ara mateix.
1: Moltes gràcies.
3: I això és el que en dieu, música seriosa?
2: Bé, la veritat és que ara la pobra sona una mica... diferent.
3: Com diferent? M'està tornant boig.
2: No esperaràs que sigui un prodigi en 2 mesos. Seria com pensar en córrer abans de caminar.
1: El teu pare es pensa que tot es aconsegueix per les bones, sense treballar de valent. Tot menys guanyar diners fabricant mobles. No siguis absurd, Stanley. Com et penses que tocava Paderewski quan estudiava? Què és el que està interpretant? Mozart? Juju, t'estic preguntant.
2: Bach.
1: Tu podries tocar estupendament si volguessis. Tens mans per fer-ho.
3: Recordes quan vas anar a la fàbrica a buscar els diners el dia que te'n vas anar a Cambridge?
2: Sí.
3: Vas estar parlant amb el gerent mentre t'esperaves?
2: Sí, em penso que sí.
3: I li vas dir que els mobles que fabriquem eren, com em va dir, ostentosos i ordinaris?
2: Crec que vaig dir que els hi faltava...
3: Què els hi falta?
2: Doncs els materials no són com haurien de ser. Per exemple, la qualitat de la fusta.
3: I els models ostentosos i ordinaris?
2: Doncs sí. No tots, està clar. Només alguns.
3: Quins?
2: Bé, doncs aquests terribles armaris de roure, per exemple. D'aquest estil que en diuen jacobí. I aquests sofàs tapissats de malva.
3: El gerent em digué que els va estilar de grotescos. És veritat?
2: És que em sembla que ho són.
3: I creus també que això és d'intel·ligents? D'intel·lectuals? Que és correcte anar amb històries al meu gerent o gerent de la meva pròpia fàbrica i dir-li que els mobles que fabrico són ostentosos i ordinaris? Així?
1: El fet que tu no tinguis gust no significa que els altres hagin d'imitar-te.
3: Ara m'escoltaràs. I vull que t'entri això al cap. Si estic ficat en negocis és per fer diners. Dono a la gent el que la gent em demana. I dic la gent corrent. Potser ells no tinguin el gust exquisit que teniu tu i ta mare ni llegeixin aquests llibres tan selectes, però saben el que volen. Si no els volguessin, no els comprarien, ni jo no tindria res a fer. Abans de que tornis a fer escarafalls als meus mobles, recordo una cosa, només una cosa. Mai t'ha faltat per menjar gràcies a ells. Para, una comença l'altra. Me'n vaig.
1: A on? Amb el senyor Benton?
3: I què? Almenys allà tindré una mica de pau.
1: Stanley!
3: A mi no em renyis.
1: Aquest és el primer cap de setmana que passarem junts d'ençà que Clive se'n va anar a Cambridge. Em sembla que almenys el que pots fer és quedar-te a casa havent sopat el primer dia. Per què has de ser tan antipàtic? Walter! Walter!
4: Em cridava, senyora Harrington?
1: No podria posar la música en un altre moment, Walter? El meu marit té mal de cap.
4: Oh, i tant, senyora. Quin greu. Li prego que em perdoni.
1: No hi ha de què. Baixi quan vulgui. Tinc per vostè uns petits furs deliciosos.
4: Moltes gràcies, senyora.
1: Aviam si procures ara ser una mica més amable. Vols, Stanley? Juju, haig de rentar els plats, m'ajudes?
2: Per què no ho deixem per demà?
1: Ah, està bé. Puc fer-ho jo sola, sense l'ajuda de ningú. Adéu.
2: Em sap greu haver dit això dels mobles, pare. Crec que va ser una indiscreció per part meva.
3: Bé, no en parlem més. Com et va per Cambridge? Què tal els altres xicots? T'hi vens amb ells?
2: Bé, allò no és un col·legi, saps? Allà cadascú escull els seus amics.
3: Pues clar, ja m'ho imagino. Però què és el que feu, a part de les classes?
2: El que es vol. Hi ha una pila de clubs i de societats.
3: Pertanys a alguna?
2: Sí, a una societat teatral.
3: Vols dir per fer teatre?
2: Sí, i d'una manera seriosa, saps? Tenim local propi i fins i tot el Times s'interessa per les estrenes.
3: I els esports?
2: Veuràs, el cricket i el rugby són més aviat per professionals. Jo penso fer esgrima. És molt bo per la coordinació.
3: Què és això?
2: Una cosa dels músculs, crec.
3: Clive, ja saps que jo no estava d'acord amb la teva mare perquè anessis a la universitat. Però això ja és aigua passada. El que interessa ara és veure el profit que en trauràs d'anar-hi.
2: Això no es pot saber per endavant. Vull dir que no pots jutjar les coses abans de que passin.
3: Doncs això és exactament el que estic dient. Clive, si no saps on vas, el millor seria deixar-ho.
2: Per què?
3: Em sembla que està ben clar.
2: Res d'això. Si jo sabés on vaig, ja no hi hauria d'anar. Perquè seria senyal de que ja hi hauria anat.
3: Quin jeroglífic és aquest?
2: No hi ha jeroglífic de cap mena, pare. Mira, la cultura, la formació cultural, és una cosa de la que no se'n pot parlar així, com tu fas. És una cosa completament diferent. Com anar d'expedició a la jungla. Moltes de les coses conegudes van desapareixent a poc a poc. Els ocells de sempre ja no són al cel, i en canvi en volen d'altres, que no havien vist mai. Tot ens sorprèn. Els arbres que ens pensàvem que eren arbusts ens estan cobrint amb les seves branques, alts com catedrals. Si haguéssim vist tot aquest món abans, no tindríem necessitat d'explorar-lo. Crec que la cultura és tan sols el nom que donem al fenomen d'anar de sorpresa en sorpresa, sense parar.
3: Sí, és possible.
2: Tu no ho creus.
3: Clive, no és de cultura del que estic parlant. Mira, fill, no ens enganyem. No tothom pot anar a Cambridge. Ho sabem de sobres. Tu et trobes en una situació privilegiada i has de treure'n tot el profit que puguis. El que ara facis influenciarà la resta de la teva vida. Te n'adones d'això?
2: Espero que influeixi.
3: Naturalment. Els amics, per exemple. Quina mena d'amics tens?
2: Què vols? Una llista?
3: No comencis amb les teves gràcies. El que et dic és això. La gent jutja un home per les seves amistats. Si t'envoltes d'una pila d'indocumentats i d'artistes, et prendran per un d'ells. Ara és hora de que contactis amb gent interessant, amb la gent que et serà útil més tard. No parlo de gent elegant ni dels exquisits amb els que ens atabala la teva mare constantment. Em refereixo a la gent que importa de debò, la que tindrà influència el dia de demà. Aprofita per relacionar-te amb ells ara i no ho lamentaràs. Jo mai vaig tenir els teus avantatges. Les influències me les he hagut de buscar jo tot sol. Així és que sé el que em dic. Comprens?
2: Sí.
3: Tu no ets estúpid i de diners no te n'han de faltar. No hi ha res de dolent en que portis alguna lliura a la cartera.
1: Ja he enllestit.
3: No siguis tan neci com per despreciar els diners. Després de tot, és l'única cosa que importa a la vida.
1: Diners? No saps pensar en una altra cosa?
3: I tu no tens molta dificultat per gastar-ne, ja ho sé. Vejam, Clive, quant de temps has estat a Cambridge? Has portat alguna de les notes?
1: Notes? Quines notes? Parles com si es tractés d'una escola de poble en comptes de la nostra universitat més important. Mira, Stanley, arribarà un moment en què un no sabrà ni de què parlar-te.
3: Me'n vaig. Vens? M'acostaré a casa d'en Benton.
2: És que haig de llegir unes coses.
3: Podem entrar de pas al bar i prendre alguna cosa?
2: No, no puc.
3: Molt bé.
2: És important, de debò. Si no, t'acompanyaria.
3: Adéu.
1: Ah, Juju, mon petit cosac, embrasse-moi, no? Sóc jo, la teva emperatriu.
2: Majestat?
1: Ai, no hi ha cap família que no tingui les seves discussions. Au, anem a fer més cafè, per nosaltres solets.
2: Vaig de seguida, mama.
1: Com vulguis, però no ens ho hem de prendre tot com si fos una tragèdia grega.
4: Amb permís? Sento el que ha passat amb el tocadisc. Si ho hagués sabut, no l'hauria engegat.
2: El meu pare sempre l'afecta molt, la música. Com més bona és, ell pitjor es posa. Què vols veure?
4: Res, gràcies.
2: Doncs jo em posaré un altre whisky. Era el 19. Sonava molt bé.
4: Ah, sí, gràcies. Me n'alegro que tornis a ser aquí amb nosaltres, Clive. Què et sembla, Cambridge?
2: Doncs bé.
4: Només bé?
2: No, és un lloc esplèndid. És com anar a un país desconegut. Crec que un dels més grans atractius que tenen els viatges és sentir la gent parlar en el seu propi idioma, en una llengua estranya. El que em sorprèn en aquest cas és que he descobert que parlen el meu idioma.
4: Ah, ja.
2: Pamela també sap algunes paraules d'aquest llenguatge, però no en són prou. Per cert, on és? Se n'ha anat a donar un passeig?
4: Ah, em sembla que sí. Fa una nit magnífica.
2: Ah, és clar. Una nit per passejar. La meva germana voltant per allà fora, el meu pare marcant el pas, i jo hauria d'estar al seu costat. O millor encara, un o dos passos per darrere. Un, dos, un, dos, un pas. Aquí, Clive, dona'm la pota. Aviam la pota. Permeta'm que em presenti. Jo sóc Clive, el Fox Terrier de la família. Què et passa?
4: Res.
2: No s'ha de parlar així d'un pare, oi?
4: Jo crec, si m'ho permets...
2: Què?
4: Que tens un deure amb el teu pare.
2: Un deure? Com em sona això, alemany? Bé, crec que estic dient una inconveniència. Perdó, però és que no estic massa serè.
4: No he dit deure en aquest sentit. El que dic és que, en la meva opinió, els fills intel·ligents tenen l'obligació de protegir els seus pares quan aquests no ho són.
2: Protegir?
4: Potser no m'he expressat prou bé.
2: Walter, vull que... Walter...
1: I, Bu, com ho sento, el que ha passat abans amb el gramòfon?
4: Sóc jo qui deu sentir-ho. Com està el senyor Harrington?
1: Ai, si no era res. Ha sortit a esvergir-se el cap. Bé, ens hem quedat amb la casa per nosaltres sols. Què farem? Ah, ja ho sé. Walter, pots recitar-nos poesies en alemany?
2: Però si tu no l'entens, l'alemany.
1: No és el sentir, sinó el so de les paraules el que importa. I estic segura de que Walter les ha de recitar de meravella. Altres, quan reciten en alemany, semblen sifons. Però segur que quan vostè reciti, em farà sentir exactament el que el poeta volia expressar. Fins i tot, més que si sabés el seu idioma. És difícil d'explicar, però... Vostè ja m'entén.
2: Jo no, me'n vaig.
1: A on?
2: Al bar.
1: Ho deus dir de broma.
2: Per què? És que és massa ordinari.
1: Ai, no siguis beneit, Clive. Però em sembla una desatenció que te'n vagis. Tenim una caixa de whisky a casa. Si és que vols beure més, doncs... Encara que em sembla que ja has begut prou.
2: Mai es beu prou. Walter, perdona'm. Estic convençut de que recites molt bé.
1: Però si el teu pare t'ha preguntat si volies anar amb ell, li has dit que no?
2: Exacte. Fins després.
1: Ai, pobre xicot. El camp el posa molt nerviós. Ha nascut per viure a la ciutat, com jo. Herència de la meva mare. Com que era francesa, avorria el camp com tots els de París. Sap el que solia dir? El camp per les vaques, els salons... per les dames. És clar que això sona molt millor en francès. Què li passa? Oi, Bu?
4: No, no és res.
1: Sí, sí que és. Vingui aquí. Li ha estat fent la guitza, en Clive? De vegades es posa pesadíssim.
4: No sembla molt feliç.
1: Amb això també s'assembla a mi.
4: Senyora Harrington, si jo li pogués ser útil en alguna cosa...
1: Tampoc jo sóc feliç. Ja se'n deu haver adonat. Walter, casis amb qui vulgui, però faci-ho amb una dona que sigui igual que vostè. Si és que pot trobar-la, que li serà difícil. Miri, jo em vaig casar molt jove, encara que no ho cregui. Gairebé no havia tractat a ningú, passat dels nostres veïns. Els meus pares... no consideraven propi d'una senyoreta com jo el que anés sola pel món. Quan vaig conèixer Stanley, ells van fer tot l'humanament possible per casar-nos. Els meus pares eren una mica... bé, una mica irresponsables. La meva mare era una senyoreta francesa de família aristocràtica que mai havia après a fer res per ella mateixa. El meu pare era del mateix estil, amb massa imaginació per ser un bon advocat. I just acabant d'heretar una mica de diners, Ho va perdre tot fent jugades a la borsa. Em penso que en diuen especulació. Especulació. Sap de què parlo, oi?
4: Sí.
1: Quina eloqüència la de vostè avui. Vol fumar?
4: Sí, gràcies.
1: Ai, de què parlàvem? Sí, dels meus pares. Bé, ells ho feien de la seva manera, pensant que ho feien pel meu bé. Estic segura de que n'estaven convençuts. Volien que jo disfrutés

0: del punt de vista social. El meu marit procedia d'una família de comerciants. Casar-me amb la fabricació de mobles era com... bé, baixar un graó social. Encara que la veritat és que a Stanley m'agradava bastant. No haig de dir que no. Tenia un cert atractiu d'home ferreny. No cal dir que les meves aficions eren una pila de coses com art, música, poesia, de les quals ell mai no havia tingut temps d'ocupar-se'n. Però mentre és jove, sembla com si res d'això no tingués importància. És després, quan més tard ha desaparegut la primera il·lusió i es comencen a veure les coses més de prop. Walter, aquests últims anys han estat intolerables. Hi ha moments en què, sentint-lo vostè al piano, gairebé em torno boja d'emoció. I no obstant això, any rere any he hagut d'anar matant aquesta part de mi mateixa, ofegar-la, arrencar-la de la meva ànima. Déu sap els esforços que he fet per interessar-me en el seu brigi, en el seu golf i en els seus detestables amics. Però és que no puc. Ai, vostè em comprèn, oi? Vostè és qui em pot comprendre millor que ningú. Ai, perdoni'm. No havia d'haver-li parlat d'aquesta manera. Li he fet passar una mala estona.
1: No.
0: Quantes vulgaritats he dit, oi?
1: Vostè mai és vulgar.
0: Oi, vostè ho comprèn. Comprèn per què encara resisteixo. Pels fills. Almenys a ells no se'ls hi ha assecat encara l'ànima. Què, m'absol o em condemna?
1: No gosaria. I aquí, a casa de vostè?
0: Em sembla que podríem deixar l'hospitalitat de banda.
1: A la casa que vostè ha fet que sigui també la meva, en la que puc seure prop del foc i conversar com si sempre hagués tingut el dret de fer-ho.
0: Oh, Walter!
1: En la meva anterior col·locació donava dues o tres hores de classe als nens i en acabat me n'havia d'entornar al meu enfony a fer-me el menjar, cosa que feia bastant malament. Mai sabrà el que li dec.
0: Walter, parlin de la seva família, de casa seva, d'Alemanya.
1: No hi ha res per explicar.
0: Alguna cosa hi haurà?
1: Els meus pares van morir quan jo era massa petit per recordar-me d'ells. He viscut amb uns oncles.
0: I l'estimaven?
1: Sí, molt.
0: I tot això és el que té per dir-me?
1: Això és tot.
0: No em prengui per tafanera. No, només és perquè vostè ha arribat a representar tant per a tots nosaltres en tan poc temps. Ja ho sap de sobres.
1: No m'ho mereixo.
0: Vostè es mereix molt, moltíssim més. Me'n vaig adonar quan el vaig veure en aquell espantós còctel dempeus en un racó fent veure que examinava les pintures. Se'n recorda? Abans de parlar amb vostè, jo ja sabia que era extraordinari. Recordo que em vaig dir a mi mateixa: aquestes mans tan delicades, aquesta mirada trista i aquests cabells rossos són els atributs d'un poeta. Segurament tindrà una veu suau i una mica vacil·lant, potser degut als nervis, i un accent vienès preciós.
1: Però vostè sap que jo no sóc vienès, sóc alemany.
0: Bé, és quasi el mateix.
1: Sóc alemany. I ser-ho no és potser tan poètic com es pensa.
0: Per què?
1: És difícil parlar del que ens afecta íntimament. Només sé una cosa, que mai més no tornaré allà. Aviat seré súbdit britànic.
0: Però de debò es vol quedar aquí? Sé tot el que ha sofert vostè. Ho porta reflexat a la cara. Doni'm la mà, Walter. No es turmenti així. Està entre mig d'amics, amics que l'estimen. No li sembla que això ho canvia tot?
1: Vostè és tan bona, tan bona que...
0: Oh, deixi'm abraçar-lo, Walter. Oh, estimat Walter, no mereixo aquests elogis. Fa tant de temps que ningú m'ha parlat així.

0: Juju, què tal el passeig? Has trobat a Pam? Oh, és tardíssim perquè encara vagi per aquí fora tota sola. De debò que no l'has vista? Segur que ha anat amb aquesta amiga seva, aquesta insuportable Mary, com es digui. Em penso que ja és hora de que es busqui una altra amiga, no et sembla? Potser resulta que ja és a la seva habitació. És possible que hagi entrat per l'altra porta. Bé, vaig a veure-ho.
1: Clive, què et passa? Per què em mires així?
2: Els cabells es porten esvalotats aquest any, estil Medusa. Què hagués passat si Medusa s'hagués mirat al mirall? Són immunes els monstres als seus propis i fatals encants? Et prego que observis la subtil i dialèctica naturalesa del meu pensament. És la meva sang francesa, saps? Herència dels meus molt aristocràtics i molt, molt francesos avantpassats. Tal vegada has sentit a parlar d'ells. Em sap greu dir-te que en realitat no eren tan aristocràtics. El meu besavi, malgrat el que t'hagin explicat, no atorgava favors als pelacanyes des del seu reial jaç. L'únic que concedia eren patents industrials en una mena de cova a prop del Louvre. El sou era tan miserable que s'hauria mort de gana si Hélène, la meva àvia, no hagués trobat a cert procurador anglès quan feia una excursió en bicicleta pel riu Loire. No s'hi hagués casat i hagués canviat una ribera del canal per l'altra. Així que no hi ha per què continuar posant els ulls en blanc davant l'excelsitud de l'arbre familiar de la meva mare. Encara que en el meu pare se li amagui, el tal arbre té, com pots veure, arrels de fang. Però, oh, del fang francès... Tinc arrels franceses, jo. Per exemple, el nom amb el que m'ha batejat la meva mare. Juju. Joguina. Més exactament, en aquest cas, ornament. Gràcies a aquesta sang francesa, la meva mare es pensa ser com una mena d'objecte d'art. Un d'aquests rellotges de bronze i esmalt, en un saló amb sostre enguixat i decorat amb purpurina. Pateix el que jo en diria complex de purpurina. Per ella tothom és plebeu sense remissió. I el meu pare més que ningú. Les hostilitats que ja hauràs pogut observar entre ells són degudes a que ella ha nascut per estar al saló i ell no. La veritat és que la meva mare només encaixa al saló. Però és que és l'únic lloc on les falsedats no desentonen.
1: Per favor.
2: Què?
1: No vull seguir escoltant-te. No està bé el que dius.
2: Ah, no vols, eh? El jove i encantador professor no vol escoltar. Tan delicat, tan eteri. El preceptor i la senyora juntets davant la llar de foc. Aló? Aló? Aquí a París, trucant a Viena... Tan-na-na-na-na-na-na-na-na. Sents. El bulevard desert se sent el vals. Europa s'enfonsa. Sí. Oh, ser charmant. Salvem el que puguem. Si no podem tenir un castell a Normandia, tinguem almenys una caseta a Suffolk, que és quasi tan desert, però més barat. Si no podem tenir els clàssics a la biblioteca, perquè no tenim biblioteca, perquè a casa no llegeix ningú, com a mínim tinguem un professor ben plantat per la nena. Algú delicat i sensible, naturalment, no un xitxarel·lo de qualsevol escola. Perquè nosaltres, saps, som especialistes en finesa.
1: No ho entenc.
2: El què? La nostra finor?
1: Per què parles així?
2: Perquè la veritat és que jo no sóc tan distingit. Perquè, si vols saber-ho, he acabat enviant a fer punyetes tota la finor.
1: No puc continuar escoltant-te.
2: On vas?
1: Si haguessis vingut d'Europa, haguessis hagut de viure com jo en la solitud, llavors potser pensaries d'altra forma.
2: Et penses que no sé com et sents? Tan sol? Com te'n senties abans de venir aquí? T'equivoques. Jo puc ensumar la teva soledat.
3: Pamela, ets tu?
4: Sí, ja sóc aquí.
0: Filla meva, és tardíssim. Has d'arribar més d'hora.
4: Ho sento, mama.
0: On has anat?
4: A casa de Mary. És fantàstica. Explica les coses més divertides del món. Vols saber el que m'ha explicat avui?
0: No, és molt tard. M'ho explicaràs demà. Bona nit, filla.
4: Bona nit, mama.
2: Cabreta. És l'única persona lliure aquí. L'única que té estrella pròpia. Quina sort poder-se escapar de l'herència pròpia. No em refereixo a tu, Walter. Tu ets el millor que ha passat per aquesta casa. Veuràs, jo només tinc talent per una cosa. Per distingir entre el que és veritable i el que és fals. Terrible facultat. Vine amb mi, Walter.
1: Anar-me'n? A on?
2: Mira, d'aquí un mes comencen les vacances. Podem anar on tu vulguis. A l'oest, si vols. La catedral de Gales és el més sorprenent d'Anglaterra. És com passejar per la gola d'una balena. Un esquelet de balena amb totes les vèrtebres en l'aire. Per Nadal no hi haurà ningú. Cap d'aquestes trepes de turistes que hi van a l'estiu.
1: Ja.
2: Digues que sí, t'agradarà.
1: Ho sento, però el Nadal és per passar-lo a casa amb la família. M'ha estat impossible durant tant temps que aquest any m'agradaria molt passar-lo aquí.
2: D'acord, doncs hi anirem després. Puc esperar?
1: Em temo que no serà possible. Per les classes, saps? He cobrat ja el mes de gener sencer.
2: Bé, i què? Tothom té dret a unes vacances.
1: Però no crec que pugui marxar.
2: Per haver cobrat per avançat?
1: No.
2: Llavors per què?
1: Perquè estic lligat.
2: Per la meva mare?
1: Sí, l'obligació...
2: I d'això en dius una obligació? Permet'm, cavaller, que em descobreixi i escombri el terra amb la pluma del meu barret. El cavaller preceptor ha de ser fidel a la seva amant, senyora. O és el cavaller encantador? No t'alarmis. Ja saps que els cavallers errants només tenen amants de mentida. Això passa de la ratlla, oi? Si et demano que vinguis amb mi, és per mi. Per mi, no per tu. Necessito tant un amic. Algú, comprens? Algú.
1: Ho sento.
2: I això és tot el que se t'ocorreix dir? Ho sento? En quina difícil situació t'he posat, oi? El pobret emigrant, tan preocupat en no molestar ningú, tan sensible. Fins quan t'aniràs aprofitant de la teva porca soledat, oferint-te contínuament perquè t'acariciïn i et mimin? Sí, sí, tu ets com jo. Igual com jo. Ho sé. Un tímid animalet indefens. Em fas fàstic. Walter, Walter, no te'n vagis. No volia ofendre't. Perdona'm. Perdona'm.
1: Bona nit, Clive.
5: Què fas aquí a les fosques?
2: Robant-te el whisky.
5: No tens per què fer-ho. Ja tens edat suficient com per beure't una copa quan et sembli. On és la teva mare?
2: No ho sé. A dalt, suposo.
5: Hauries d'haver vingut amb mi a veure en Benton. Hem anat al club. Hi havia una gent magnífica. Gent d'aquella amb la que hauries d'alternar. Hi havia un tipus que toca assumptes d'edicions i coses així. T'hagués interessat. Clive, t'ho he dit moltes vegades. En aquest món has de conèixer gent amb influència, que és la que interessa. Però has de buscar-la tu, fill meu. T'has de fer simpàtic. No pots continuar quedant aquí bevent tot sol, comprens?
2: No, està clar que no.
5: Per què et quedes sol?
2: No ho sé.
5: Però això és absurd, i a més antinatural. Si et ve de gust beure, beu en companyia. Una copa li agrada a qualsevol. Has de venir al club amb mi. Ja veuràs com t'hi afeccionaràs. Te'n faré soci. T'acostumaràs a ells fàcilment quan els coneguis.
2: Sí. Me'n vaig a dormir.
5: Espera't un segon. Què és el que et passa? És que els consideres inferiors a tu? És això, oi?
2: No, ni parlar-ne.
5: Aleshores, què et passa?
2: Doncs tota aquesta història de gent bona i gent dolenta, de gent influent i de gent que importa, res d'això té sentit.
5: Tot el contrari.
2: D'acord, concedit. És gent important. Però què els he de dir jo? Si és a mi. A mi, a qui no importa gens. No pots parlar així de la gent. És fals i estúpid generalitzar. Jo puc dir-te com a excepció que una de les poques persones que de debò m'importen és un indi.
5: No hi veig res de dolent en això. Qui és el seu pare?
2: El seu pare té una pastisseria a Bombai.
5: I com és aquest xicot?
2: Molt quiet. Completament immòbil. No vull dir que no es mogui. El que dic és que dintre d'ell, en el fons del seu ésser, hi ha alguna cosa. Com una mena de serenitat. Una immobilitat feliç. Que fa que totes les nostres baralles familiars i els nostres crits semblin gairebé una blasfèmia. Per això m'importa. Perquè estima la vida. La vida i res més. Perquè entén els ocells i retalla ninots de cartó, i li agrada Ella Fitzgerald i Vivaldi i Lewis Carroll, i perquè juga als escacs com els mateixos àngels i fa el millor arròs del món. És així. Bé, això només són detalls de tal com és.
5: Me n'alegro, naturalment, de que tinguis bons amics.
2: No, no segueixis.
5: Què?
2: No continuïs fent el patriarca, condescendent. En fas un gramassa.
5: Jo no faig el patriarca.
2: Està clar que sí. Amb aquests aires de superioritat experimentada. Què és el que fas, si no?
5: No tens raó.
2: Això i res més. No saps el content que estic de que tinguis bons companys, Clive. Jo també, quan tenia els teus anys. I no, no són els meus companys de joc, pare. Són gent important. Important per mi.
5: Potser he dit que no ho fossin.
2: Importants. Perquè importa que visquin. Tots els que els coneixen es noten canviats per ells. O almenys el recorden amb una gran emoció. Això és ser una persona important. Comprens?
5: No, Clive. Res. No t'entenc de res.
2: I ben cofat que n'estàs, d'això.
5: De què?
2: De no entendre'm de res. De res. Com si això et definís. Com si portessis un cartell. Jo sóc el que no entén mai res. T'has parat a pensar alguna vegada que puc ser jo el que no t'entenc? No, està clar que no. Perquè tu ets el que reparteixes la capacitat de comprensió en aquesta casa. O més ben dit, el que no la reparteix. Quan t'has pres la molèstia d'entendre algú?
5: Em penso que t'hauries d'anar a dormir.
2: Me n'aniré al llit quan em doni la gana. Però què et penses que tens? Una gràcia especial que t'ha vingut pel sol fet de ser pare?
5: Estàs borratxo.
2: Sí. Et penses que em pots tractar com si fos un nen. Però si ni tan sols saps com es tracta un nen... Perquè un nen és una cosa a part, important, una cosa en si. No és una extensió teva, com tampoc ho sóc jo. Jo sóc jo. Jo. Jo mateix. Quan penses en mi, penses només en el que podré ser, a on podré arribar. Però jo sóc jo ara. Jo, en cada moment que respiro. Jo, en cada obrir i tancar dels meus ulls. Jo sóc el gust d'una castanya o el sabor d'una maduixa en la meva llengua. Jo sóc l'olor de la meva pell. Jo sóc els arbres i els núvols que veuen els meus ulls. I tu hauries de canviar-te en mi. Ser jo per veure's com jo els veig. Però mai podrem intercanviar-nos. Els sentiments no ens uneixen, sinó que ens separen. I les paraules no ens serveixen perquè són falses. Vivim en nosaltres, sota la nostra pell, minut a minut, sentint les coses de diferent manera, i cadascun d'aquests instants de la nostra vida és tan vertader i tan nostre com qualsevol altre. Per això una pregunta com «De què faràs el dia de demà?» no té sentit. Sí, estic borratxo. Tu fas que jo m'emborratxi.
5: Jo?
2: Tu i tot el demés.
5: De què estàs parlant? Què és tot el demés?
2: Res. No és res. Cada cosa, cada persona és com és.
5: Crec que hauré de pensar Tot això, noi, per què no ho deixem per demà? Bona nit. He dit bona nit, Clive. No t'oblidis d'apagar el foc. Què passa, fill?
2: Deixa'm.
5: Què et passa? Què és, au, digue-ho. Què et passa? No pots dir-m'ho? Au, va, no siguis nen.
2: Deixa'm, si us plau.
5: Vinga, digue-m'ho. És alguna cosa greu? Ha passat alguna cosa?
2: No.
5: Sí, alguna cosa ha passat mentre jo era fora, és això?
2: No.
5: Què ha estat? Alguna cosa que la teva mare ha dit? Té alguna cosa a veure amb Walter? Sí, oi? És això, no? Bé, què? Què ha passat amb Walter?
2: No sé, no sé res.
5: Què ha passat amb Walter? Contesta'm.
2: Estava amb la mama.
5: Què?
2: Aquí, al sofà. Els he vist. Entren de repent i els he sorprès. Els llums eren apagats i s'estaven petonejant. Petonejant-se. Ella estava mig despullada i ell l'estava besant. Besant a la boca. Besant-la. Besant-la, besant-la, besant-la, besant-la, besant-la, besant-la.

0: L'endemà al matí, diumenge, un dia fred i clar. Walter i Pamela acaben d'esmorzar i encara estan asseguts a taula. Ella, en batí, està llegint el diari.
1: Walter, què vol dir la SIU?
2: Com dius?
1: La SIU ho diu aquí, en aquest article.
2: Vejam, on dec tenir les ulleres? Vejam, la SIU, sí, és un adjectiu que vol dir intel·ligent.
1: Sí? Quina vergonya que em fa no saber-ho. Vostè hauria d'ensenyar el nostre idioma.
2: No m'hi veig amb cor.
1: Va, manies, segur que ho faria mil vegades millor que l'últim professor que vaig tenir al col·legi, que a més era holandès. La mama diu que aquest és l'únic periòdic que permet a casa. I que no hi ha dret. Tothom llegeix aquests altres diaris tan interessants, aquests que porten fotos de crims i raptes.
3: Què tal l'esmorzar?
2: Ah, magnífic, gràcies.
3: Ah, prossegui, per favor.
1: Mama, per què no comprem aquests diaris que porten crims passionals i adulteris?
3: Perquè són una vulgaritat de mal gust i et donarien una visió falsa de la vida.
1: A mi no m'importaria.
3: A tu no, però a mi sí. On és en Clive?
1: Encara no ha baixat.
3: Ai, sort que no hi ha. Mira que no lograràs morsar plegats mai. Ai, és tardíssim. Pamela, afanya't i acaba de vestir-te, si és que vols sortir amb el cavall. Walter, obrim la porta de la cuina. És que amb la safata no puc.
2: Vol que la porti jo?
3: Oh, no, gràcies. Només la porta.
1: Vostè no ha muntat mai?
2: No.
1: Doncs és magnífic. Quins esports fan a Alemanya?
2: Jo feia excursions.
1: Ah, ja. Amb aquelles colles que van tots amb pantalons curts de cuiro?
2: No, jo anava sol. M'agradava més.
1: S'hi troba bé aquí. El que se'n diu bé, bé?
2: Està clar que sí.
1: A qui estima més?
2: A tu.
1: No, va, de debò.
2: Doncs a tots. A tu, a la teva mare.
1: I a Clive també?
2: També a Clive, naturalment. El que em sap greu és que no sigui feliç.
1: És molt desgraciat.
2: No ho sembla.
1: Això li passa perquè el varen espatllar quan era petit.
2: Espatllar-lo?
1: Sí, espatllar algú, amb aviciadures, per exemple.
2: Ah, ja ho entenc.
1: El que ha de fer és casar-se.
2: Tan jove.
1: És el que els convé a certes persones. Vostè ha d'ajudar-lo a trobar una noia.
2: No ha tingut relacions amb cap.
1: Relacions, ni tan sols amistats, cavaller. Excepte una noia que es deia Peggy Hunt, que treballava a un estanc quan vàrem anar a l'illa de Wight. Portava uns pantalons de pells de tigre i una pila de campanetes a les orelles. Clive deia que anaven a la platja entre malejar, però a mi em sembla que tot era un farol d'ell. De manera que ja ho sap, l'ha d'ajudar. Segur que vostè coneix a noies assentes.
2: Oh, i tant! I quina mena de noia li recomanaries?
1: Doncs una noia que es preocupés molt d'ell. Aquí a casa tothom parla d'ell, però ningú no li fa cas. Es passa la vida sense que se l'escoltin.
2: Però la teva mare l'escolta, no?
1: Ni parlar-ne. No és per res d'estrany. Cap mare no escolta mai els seus fills. No és moda.
2: Sembles estar molt al corrent.
1: Sí, ho estic. Ai, pobre Clive. En realitat només el fan servir perquè els defensin quan es barallen entre ells. Sap per què es barallen?
2: Tothom té conflictes.
1: Sí, però aquí és diferent. Els meus pares mai no es barallen per res en concret. Vull dir que no es discuteixen pel que sembla. Darrere del que diuen s'hi nota que... bé, que la mama ha fet alguna cosa i el meu pare n'ha fet una altra. Ho entén? Ui, quin embolic. Em sembla que el matrimoni és un tema molt difícil, oi?
2: Sí. Però fins que no siguis gran no te n'has d'examinar d'aquest tema.
1: Qui d'ells dos serà realment culpable?
2: Per favor, Pamela...
1: Ja sé que la mama espanta el papa amb la cultura i que utilitza la música i tot això per tenir-lo a ratlla. Però no serà perquè la primeria de casats ell li prohibia totes aquestes coses. No la deixava anar al teatre ni als concerts, encara que la mama es desfeia per anar-hi. Una vegada li va tirar a les escombraries un quadre que havia comprat. Un d'aquests quadres moderns, plets de ratlles i taques. Però no seria perquè el papa, el no ser un home cul, tenia por de fer el ridícul. Pobre. I pobra mama també. Bé, potser que un dia publiqui un assaig amb el títol Els pares vistos com animals domèstics.
2: Tens una mare meravellosa.
1: Sí, suposo que sí.
2: Només ho suposes?
1: A la gent que fa que un es senti com idiota, sempre diem que és meravellosa. Bon dia, papa.
4: Hola, menuda.
2: Bon dia, senyor Harrington.
1: Què passa? No et trobes bé?
3: Stanley! M'hauries pogut avisar que baixaves. Walter, vol fer el favor de portar el cafè al meu marit?
2: I tant, senyora. I el seu mal de cap ha millorat, senyor Harrington?
1: No t'has posat la teva caçadora?
4: No, no vaig a caçar. Avui és diumenge.
1: D'on surt amb mi a cavall?
4: No, avui vull estar tranquil.
1: T'estàs fent vell.
4: Ai, quan aprendràs a lligar-te aquesta cinta? Vine aquí. Ha baixat ja el teu germà?
1: No, quina marmota. Vares estar-li enraonant a nit fins molt tard, oi? Ho sentia des de dalt. Bé, més bé semblava que era ell el que t'enraonava a tu.
2: La senyora pregunta si el senyor vol ous o arengades fumades.
4: No, res.
1: Has de prendre una cosa o altra, papa.
4: No enredis, Pamela. No, res.
2: Com vulgui.
1: Ho faria bé de cambrer, oi? Què et sembla, Clive, parlant d'home d'home? Devia estar borratxo.
4: Per què ho dius?
1: Perquè no ho hagués fet si no ho hagués estat. Com a mínim, no ho hagués fet tan bé. Hauria estat tan nerviós. Estàs entestat en que et contesti tot el que li preguntes. I això, ell ho detesta.
4: Per què?
1: No ho sé. Sembla com si ell hagués nascut només per interrogar.
3: Però, pam! Ai, encara ets aquí. Sortiràs tardíssim a passejar. I ja t'he dit que la falta de puntualitat és de mala educació.
1: He pensat que vostè podria ser un cambrer perfecte.
3: Pamela, quines coses de dir.
1: No te n'imagines fent reverències a aquestes senyores velles que porten pequinesos?
3: Ai, prou, Pamela! I ara, un cambrer. No pots imaginar res millor per Walter? Apa, va, corre a vestir-te.
2: Jo també em retiro, haig de treballar.
3: Molt bé, Walter. Pam, i digue-li a Clive, de part meva, que o baixa de seguida o es queda sense esmorzar. Ai, Stanley, ni tan sols has tastat el cafè. Ah, no siguis absurd. Hauries de prendre alguna cosa? Què et passa? Ai, vas beure massa a nit? Stanley. Ai, Stanley, que fa massa fred ara per anar al jardí. Stanley!
1: Walter.
2: Hola.
1: Oi que no s'ha molestat pel que he dit?
2: Ah, ja està clar que no. La veritat és que vaig fer una vegada de cambrer a Berlín, però em van despatxar.
1: Per què?
2: Em faltava aparença. Això és el que em van dir.
1: Quina bestiesa. Però si vostè és l'home més aparent que he vist en ma vida. Clive, desperta't, desperta't, siguis qui siguis. Posa't les sabatilletes i baixa a menjar les galetes. Lleva't, lleva't.
5: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Alà et guardi, oh formós esclau. Els meus ulls es complauen amb la teva vista. Balla per mi, esclau meu, fes-me encendre de desig.
5: Vés a regar.
2: Vaig a veure si treballo una mica.
5: On és la gent?
1: A baix. Va, vés-hi. Noi, estàs bé? Vols magnèsia?
5: No.
1: Que la et guardi.
5: Deixa'm tranquil.
3: Ai, et lleves tardíssim, Clive. Què? A nit vas veure més del compte, oi? Què t'estimes més, arengades o bé ous?
5: No, gràcies. Hi ha cafè?
3: Però què és el que passa? Primer el teu pare i ara tu.
5: On és ara ell?
3: Aquí fora.
5: On?
3: Al jardí. És que no hi és?
5: Sí, està assegut sota la pomera.
3: Oh, amb aquest fred. I sense abric. L'agafarà forta. Digue-li que vingui volant.
5: Potser preferirà estar sol.
3: No siguis ridícul, Clive. El teu pare deu estar boig. Asseure's a l'intemperi en un matí com aquest, gelant com gela. Ai, no m'imagino què dimoni s'està fent.
5: Deixa'l tranquil.
3: Oi? A qui parles així a mi?
5: Et dic que el deixis tranquil.
3: Et trobes bé?
5: Perdona, ho sento.
3: Ai, quina mala educació. No us entenc aquest matí. De debò que no us entenc.
5: Votre Majesté, no s'ha de preocupar de res, madame.
3: Juju.
5: Mama.
3: Oh, mon petit cosac. Mon petit, petit, tonto. Més que tonto. Et penses que sóc tan estúpida per no saber el que et passa? Et penses que no ho veig? Estem una mica gelosos, eh? Ai, com si el meu nen no hagués arribat abans. És que no ho saps. Llavors, per què estàs gelós? És tan ridícul. I de qui? D'un pobre xicot sense família, sol, en un país estrany? De debò, Juju, hauries d'estar avergonyit. Va, no en parlem més d'això. Vull que sempre estiguis content. Bé, ara vaig a preparar-te alguna cosa. Menjaràs un ou, eh?
5: Bé, sí.
3: Així m'agrada. Pren-te el cafè mentre acabo.
6: Ràdio Vila-sacra.
3: Ai. Babau.
5: Quanta tendresa. Rius, mars de tendresa.
1: Oh, maleït sia.
3: Pamela, què ha estat aquest soroll?
2: Què ha passat, Pamela? Deixa'm que t'ajudi. T'has fet mal?
1: Està clar que no.
2: Què t'ha passat?
1: Doncs que he relliscat i he caigut.
3: Ai, Pamela.
1: Mama, no facis un enrenou. Estic bé. Qualsevol que et senti es creurà que m'he mort. Au.
2: Deixa'm veure.
1: No.
3: Estàs bé, nena?
1: Perfectament, gràcies.
2: Ha relliscat i ha caigut. Li hauria de mirar el cap.
1: Alarmistes.
3: Gràcies, Walter. Deixi'm que jo me n'encuidi.
2: Sí, senyora Harrington.
3: A veure, deixa-m'ho veure. Ai, et fa mal?
1: No gens.
3: Però què dimonis estaves fent?
1: Res, que he caigut. I el sabatot de Walter B m'agafa així, com si fos un llum.
3: Així? Com?
1: Doncs agafant-me com si fos una criatura.
3: Però és que no ho feia per ajudar-te, eh?
1: És un idiota, sempre tan digne, tan correcte.
3: Pamela!
1: Mama, tu no entens res.
3: Mira, el que has de fer és anar-te'n abans de que et passi alguna cosa més.
1: Quin matí. Em juga el que vulguis a que el cavall es trenca una pota. Vols dir que m'hauràs sentit?
3: Ah, no parlaves en veu baixa, precisament.
1: Ai, sóc insuportable, ho reconec. Però deu ser perquè la gent estupenda sempre fa que una se senti inferior. Et sents com avergonyida.
3: Walter et fa sentir avergonyida?
1: Bé, no exactament avergonyida. No et sembla que està molt bé?
3: No m'hi he fixat.
1: Ah, doncs sí que ho està. Hauria de portar la vida i ser tici.
3: Ai, quines bestieses que dius.
1: Per què? Hi ha gent així?
3: Però Walter no és un d'ells. No és res més que un xicot normal i sa. No hi ha cap raó perquè tu t'inventis històries romàntiques sobre ell.
1: Està vist que no el coneixes gaire.
3: Mira, si te n'has d'anar, el millor que pots fer és anar-te'n d'una vegada. I posa't el jersei.
1: Va.
3: Mira que fa fred.
1: Que no.
3: Pamela, que fa molt fred, no siguis tossuda.
1: Però mama, no em puc posar més coses, m'ofegaria.
3: Fes el que et dic. I posa't el jersei.
1: Adéu. Mama.
7: Pam, ets aquí.
1: Sí, me'n vaig.
7: Que et diverteixis.
1: Hauries de venir amb mi.
7: Ja ho sé, és molt bo per la salut.
1: Doncs fins després, mon vieux. No vols res del poble.
5: Porta'm cera pel bigoti.
1: A les seves ordres. Ets un sol.
5: Hola.
2: Hola.
5: Què tal, com estàs? Ja veig que molt malament. Només la gent malaltissa i corrupta passa un matí de diumenge amb sol escoltant música. Ja deus saber que en tota la llar anglesa honesta aquestes hores estan reservades per l'esport. Quedar-se a casa és símptoma definitiu de decadència.
2: Sí, ja ho sé. No em resulta estrany. En el meu país, quedar-se llegint el diumenge també era un delicte.
5: S'havia d'estar fent esport?
2: Sí, però amb uniforme.
5: De fet, tots els nanos desitgen ser soldats.
2: Però aquí no se'ls hi diu l'important que és ser-ho.
5: I el teu oncle creia que ho era? Sí, un no pot fiar-se de la família. És el que et vaig dient-te des de fa tant de temps.
2: Potser és perquè esperem massa dels nostres pares. Després de tot, no som més que nosaltres mateixos, només que més vells.
5: Més vells i més independents.
2: Ah, així és.
5: O sigui, que no s'assemblen en res a nosaltres.
2: Et sembla que seràs un bon pare?
5: No ho sé. Com a nen, vaig ser un èxit complet. Els hi vaig donar tant la llauna que els meus pares varen arribar a pensar-se que eren indispensables.
2: Deus haver estat un nen terrible.
5: No, res d'això. D'allò més vulgar, amb col·lecció de segells i tot.
2: M'hauria agradat conèixer-te aleshores.
5: Per què?
2: Perquè jo hagués estat també un nen.
5: Em pregunto si alguna vegada ho vas ser. Ets una persona tan a part. És el que millor et defineix. A part. Sempre has volgut ser professor?
2: Sí. Des que tenia 15 anys.
5: Em sembla magnífic. Això és el que m'agradaria. Desitjar ser alguna cosa definida.
2: I no ho desitges?
5: No. Només sé el que no vull ser. Però no hi ha res en què jo pugui dedicar la meva vida. El problema està en que si un no utilitza la seva pròpia vida, d'altres l'utilitzen per comptes d'un. Em temo que, si no rebo una crida des de dalt, aniré donant tombs sense saber què fer.
2: Ai, no ho crec. La vida t'atrau massa. Clive, sento haver-te deixat sol a nit.
5: No en parlem, d'això.
2: Va ser una bona idea la de proposar fer un viatge junts. Sé que no t'hi trobes bé aquí. M'agradaria ajudar-te, si pogués. Si hi ha alguna cosa que em vols dir, tal com em sembla que em va semblar ahir que hi havia, pots dir-m'ho ara. Si creus que m'ofendrà o em molestarà...
5: Oblidem-ho. Walter, no t'ho prenguis malament, però... Estàs segur que vas fer bé d'abandonar Alemanya?
2: Et sembla que hi hauria de tornar?
5: Hauries d'intentar-ho.
2: Parles com si volguessis que me n'anés.
5: Sí.
2: Per què? A nit no pensaves igual.
5: Això era a nit. Però ara és diferent. Ara vull que te'n vagis. Per tu, només per tu, creu-me. Exerceixes sobre la meva família una influència quasi obscena. No te n'adones de la sort que tens no tenint família. El no haver-ne tinguda mai, et penses que tenir-la és la cosa més meravellosa del món.
2: Com que no l'he tinguda mai.
5: Per què estàs sempre depenent dels altres? És tan trist...
2: Tu no saps res.
5: Però veig.
2: Què veus? Els meus pares? Pots veure el meu pare amb el seu uniforme nazi?
5: Però... Si em vas dir que els teus pares havien mort...
2: No. Viuen. Han tornat a Mühlbach. Mai ha existit tal oncle.
5: El teu pare era nazi?
2: Sí. Era un personatge al poble. La gent li tenia por, i jo també. Quan va esclatar la guerra se'n va anar al front i no el varen veure durant 6 anys. Al tornar seguia igual. Res no havia canviat en ell. Estem derrotats, però som el millor país del món. Tard o d'hora guanyarem. Cada vespre em feia recitar les antigues consignes. Si n'oblidava alguna, em pagava. A cop per error.
5: Però... I la teva mare?
2: L'adorava. Inclús després que descobríssim...
5: El què?
2: Que durant la guerra havia... treballat... al camp de concentració d'Auschwitz. Un dels oficials més... eficients. Una vegada em va explicar quants havia... I ella l'adorava. La meva mare. Se'l mirava somrient, amb els ulls fixos en ell, com si hagués estat el seu amo. I quan em pagava, l'únic que ella feia era mirar cap a un altre cantó, com si estigués veient alguna cosa desagradable, però necessària. Com educar un cadell.
5: I per això vares marxar? És trist.
2: Així que ja veus si sé el que és tenir família. El que busco ara és... una mica de pau i de tolerància.
5: I et penses haver-ho trobat aquí, a Anglaterra? Doncs t'has equivocat.
2: No et sembla que haig de ser jo mateix qui ho ha de trobar?
5: T'adverteixo que si m'has explicat aquesta terrible història per fer-me canviar d'idea, no ha servit de res.
2: No t'ho he explicat per això.
5: Doncs vés-te'n, deixa'ns tranquils.
2: Clive, tu ets el meu amic.
5: Fes-ho per mi, t'ho suplico.
2: Per què?
5: Perquè no puc suportar...
2: No t'entenc.
5: Doncs perquè sí, perquè sí, perquè sí.
6: Walter!
5: Apa, va, contesta. No és la teva obligació. Contesta-la.
6: Walter!
2: Clive.
5: Contesta-la.
6: Walter?
2: Sóc aquí, senyora Harrington.
6: Ah, aquí, tot solet? Ai, vingui aquí a seure amb mi. No m'agrada que estigui sol tanta estona.
2: No estava sol. Clive acaba d'anar-se'n.
6: D'anar-se'n? On?
2: No ho sé. Senyora Harrington, Clive em preocupa molt.
6: Pobre Ibu, vostè es preocupa massa per tothom. Però no s'ha de preocupar per Clive. Quin acudit. El que li passa és que està una mica gelós. És el típic cas del nen gelós i res més. Sempre hem estat tan units tots dos.
2: És clar.
6: No té importància. Arribarà un dia en què comprengui les dones. Ara, naturalment, pensa que en el meu cor no hi pot haver lloc per a ningú, només per ell, que n'és de toix. Jo no crec que l'efecte es pugui racionar, oi?
2: Amb algú com vostè, no.
6: Ni amb vostè, tampoc. Walter, ahir vaig experimentar els moments més intensos que he conegut durant molts anys. Vaig sentir... no sé, que entre nosaltres podia establir-se una veritable i cordial amistat, malgrat la diferència, vull dir, d'edat.
2: Entre amics no hi ha edat.
6: M'agradaria creure-ho.
2: Però si és cert, és com en una família. Ningú no se n'adona de l'edat dels demés perquè tots envelleixen plegats.
6: Ah, sí, però... Què li passa al meu mussolet? Està preocupat? Oh, no s'ha de posar mai trist. En què pensa? Va, expliqui-m'ho.
2: Hi ha coses que s'arrelen més i no se'n parla.
6: De totes maneres, vull que m'ho digui.
2: Res. Que de vegades, veient-la vostè, penso si...
6: Digui'm.
2: Senyora Harrington... Perdoni'm per preguntar-li això, però... vostè creu que és possible trobar una segona mare? L'he ofès?
6: No, no. Estic molt emocionada.
2: Moltes gràcies. Aquesta és la raó per la qual penso que puc parlar-li de Clive. Estic preocupat de debò per ell. Passa un mal moment... I no crec que sigui gelosia. És una altra cosa, una cosa més íntima, més dintre d'ell, que intenta brollar com un terratrèmol.
6: La veritat, Walter, no li sembla que es posa una mica melodramàtic?
2: No, no, no, no, no. Dic el que penso. És difícil d'explicar-ho.
6: Li agraeixo la seva atenció, però després de tot estic segura que conec els meus fills millor que vostè.
2: Sí, naturalment. Però en el cas de Clive presenteixo alguna cosa que m'espanta, no sé per què.
6: Faci el favor, Walter. Després de tot, recordi que vostè no és més que un foraster que acaba d'arribar a la família. I ara, per què no toca una mica el piano?

0: El mateix dia al vespre, havent sopat. No hi ha ningú a la sala d'estar. A l'estudi, Walter està prenent a Pamela els verbs irregulars. Estan asseguts en els seus llocs de costum.
1: Gemer, tomer, ilmer, numerons...
2: No.
1: Més o menys.
2: No.
1: Morons. Uf. Miri, aquest és el moment ideal per acabar. Avui ha estat un dia terrible.
2: Pensava que ho havies passat tan bé aquest matí a cavall.
1: Ah, sí, però em refereixo a l'atmosfera familiar. A Laura, com diria la mama. I Clive sense venir ni a dinar ni a sopar. Vol dir que s'haurà escapat.
2: El que crec és que hem de seguir amb el francès.
1: La mama estava lívida aquest vespre al veure que no venia. Ui, que divertit. Jo esperava que el papa explotés, però no ha dit ni piu. A vostè li sembla que Clive ha perdut la memòria o alguna cosa així?
2: Digue'm el futur de Moui.
1: O potser l'han raptat. Imagini's, el papa pagant el rescat. Potser ni el pagava.
2: Pamela, si us plau.
1: Estic fins aquí de francès. A més, avui és diumenge. I el diumenge s'ha fet per reposar.
2: Ah, ahir deies que et senties jueu i que el dissabte era el teu dia de descans.
1: Però això era ahir. Ara vaig a banyar-me i de dret al llit, a llegir. Maria em va deixar la setmana passada un llibre científic molt important i ni tan sols he tingut temps de donar-li una ullada.
2: Un llibre científic?
1: Bé, en realitat és com una novel·la.
2: Ah, ja.
1: Però completament científic. Explica el que passaria si la Terra es veiés envaïda per Venus. Allà la gent és com de caramel. Me deixen 3 metres i estan coberts d'una gelea blanca.
2: Molt instructiu.
3: Pamela!
1: Vaja, no es pot tenir ni un moment de discussió sèria sense que se l'interrompin a un amb el món de la vulgaritat.
3: Et té obert el bany.
1: Ha tornat Clive ja?
3: No, no, encara no. Ara vés-te'n al bany i no facis beneiteries.
2: Bona nit, senyora.
3: Bona nit, Walter.
1: Té cara de necessitar magnèsia.
3: Xxxt!
1: Però si és veritat, sempre li passa el mateix quan la guanyen en una discussió. Es posa així perquè es vegi que és una incompresa.
2: Està preocupada per Clive.
1: Va, qualsevol diria que encara és un nen, per la manera com el tracta. Espero que no es presenti fins demà. Que bonic seria que els hi fes un nen a totes les noies d'Ips. Bé, el més prudent serà que me'n vagi al bany. Déu meu, vespre del diumenge. Demà esmorzar a 8:15 per agafar el maleït tren. Jo crec que el dilluns és el dia més horrorós. Hi ha alguna religió que tingui el dilluns per dia de descans?
2: No sé, sí, la religió dels ganduls.
1: Poca solta.
3: Clive? Ah, ets tu.
4: No ha tornat encara.
3: No?
4: Doncs al poble no l'ha vist ningú. No ha entrat a cap bar.
3: El bar, sempre el bar.
4: És el lloc més lògic on podria estar. El teu fill s'està convertint en un borratxo.
3: La teva manera de procedir en aquests darrers temps és suficient per fer tornar borratxo qualsevol. No sembla que sigui el teu fill. És que el tractes d'una manera odiosa.
4: A tu t'ho sembla?
3: Tu no tens ni idea de com tractar la gent sensible. En el lloc de Clive ja fa temps que me n'hauria anat de casa.
4: Si la gràcia de la seva mare no ho hagués impedit. La seva sensible mare.
3: Almenys l'entenc. M'esforço per entendre'l. Precisament perquè tu no veus més enllà del teu nas. Un nas vulgar i egoista.
4: Calla d'una vegada.
3: Molt amable.
4: I què és el que has fet per ell? Quines meravelles has fet, si es pot saber? Jo t'ho diré. Fer-lo tornar un histèric, un ploricó, un noi de la mare. Això has fet.
3: No és cert.
4: I encara et diré més. S'està tornant un noi estrany. Sí, s'està tornant un solitari. A nit em va estar enraonant i no el vaig entendre de res.
3: No m'estranya.
4: Era com escoltar un sonat.
3: I també això és culpa meva? Per què he tingut interès pel nostre fill? Cosa que tu no has tingut mai. Resulta que l'estic tornant boig.
4: També jo he intentat acostar-me a ell. Però què ha passat? Sempre que m'he ofert ensenyar-li alguna cosa...
3: Alguna cosa? Què?
4: Golf, natació, no sé, no me'n recordo. I aleshores el que sortia dient... Ah, no, Clive és molt delicat. Clive no pot perdre el temps amb bestieses. Ha de llegir.
3: Ah, o sigui que jo feia malament d'animar-lo a llegir.
4: Era tan fill teu com meu.
3: Sí? I què pensaves fer-ne d'ell? Eh? Entaforar-lo en el teu negoci de mobles de mala ganya per tota la vida?
4: No era el meu fill.
3: Ah, ho era i ho és?
4: No, ja no. Tu has lograt que no ho sigui.
3: És la cosa més injusta que m'has dit en tota la teva vida.
4: Ja no sé ni què em dic. M'ha arribat a un extrem...
3: Que no puc suportar-ho més! No puc! És inútil! Mai hagués cregut que la meva vida arribés a ser això, a limitar-se d'aquesta forma. Reconec que hi ha vegades que sóc capritxosa i parlo sense sentit, però que no veus que la meva vida ha fracassat de tal manera que ja no sé ni el que penso? Fracassada! És la paraula que expressa exactament el que sóc. Hi ha cops que sento que m'asfixio, que ofegada sota piles, muntanyes de mobles i vulgaritat. Mai m'he pogut prendre seriosament el teu món, Stanley. Que no el suporto.
4: Llavors, què esperes de mi, Lluïsa? Lluïsa, t'estic preguntant. Què vols? El divorci? Contesta.
3: Que vulgar és tot.
4: Jo sóc un home vulgar.
3: I tu? Hm? Vols el divorci, tu?
4: Sóc massa gran per començar de nou. I a més, hi ha la nostra filla. Seria terrible per ella.
3: Ni tan sols s'anomenes a Clive.
4: Ell ja no és una criatura. Encara que t'espanti recordar-ho, està per fer 20 anys.
3: Em sembla que ets tu, el que encara no se n'ha adonat.
4: No comencis una altra vegada.
3: No he estat pas jo qui ha començat.
4: Lluïsa, i si ens n'anéssim? Tots dos sols a l'estranger. Podríem anar a Monte Carlo.
3: Ja saps que no ho suporto.
4: Doncs a un altre lloc.
3: Stanley.
4: Val la pena d'intentar-ho, no et sembla?
3: Sí, Stanley, sí. Val la pena. Stanley, vull demanar-te que facis una cosa per mi. Una cosa força empipadora.
4: De què es tracta?
3: Una cosa que tu pots fer millor que jo. Té a veure amb Pamela.
4: Amb Pamela?
3: Bé, en realitat és sobre Walter. Exerceix una influència negativa sobre d'ella. Pamela està en una edat, ja ho saps, impressionable, romàntica, de passeig a la claror de la lluna. I Walter li ha pujat al cap. Res seriós, és clar. De seguida l'oblidarà.
4: Vols que parli amb Pamela?
3: No. S'ha de fer alguna cosa més enèrgica. Has de dir-li a Walter que se'n vagi. Amb el major tacte possible, és clar. I em penso que com més aviat millor.
4: Ja.
3: Deu estar a l'estudi. Li dic que vagi?
4: Sí, d'acord.
3: I sobretot, diplomàcia. Clive?
5: Bona nit a tothom.
3: Oh!
4: Es pot saber on eres? Em sents? Te n'has anat a migdia?
5: Com la marea. Però he tornat, ja ho veus.
4: Contesta'm.
5: Per què sempre estàs fent les mateixes preguntes?
4: Has tornat a veure.
3: Per què no puges i fas el que t'he demanat?
4: Està bé. Et deixo perquè t'espavilis amb el teu sensible fill.
3: El teu pare i jo hem estat preocupadíssims per tu.
5: Quina novetat hi ha, que jo estic notant a l'ambient. Esplèndid! Ha nascut una nova entitat moral. El teu pare i jo. Quan fa que no has vist el teu pare i jo? O es tracta d'una nova aliança? De totes maneres, l'enhorabona. Sempre he dit que acabaríeu casant-vos.
3: Estàs borratxo i no dius res més que grulleries. Et portaré alguna cosa per sopar i després te'n vas al llit.
5: El teu pare i jo et portarà al sopar.
4: Perdó, Walter, puc entrar? Té molta feina.
6: De cap manera, senyor Harrington. Només estava llegint. Ha tornat ja, Clive?
4: Sí, acaba d'arribar. Borratxo. Vostè veu? No me'n recordo d'haver-lo vist mai veure.
6: No gaire.
4: Això és tenir seny. El meu fill veu. Massa, oi? Per què veu? Hi troba alguna raó, vostè?
6: No crec que per veure es necessitin raons.
4: Segui. Vostè no em considera massa, oi?
6: Senyor Harrington...
4: Per què? Perquè no sóc una persona culta, no és això?
6: No...
4: Llavors per què? Pel que li han anat dient els nois.
6: Senyor Harrington, si us plau, jo...
4: I ells que saben. Diuen que els pares som egoistes, però i els fills? Pensen els fills en alguna cosa que no sigui ells mateixos, els seus problemes, com si tothom no els hagués tingut abans. Què me'n diu d'això? Vostè ho ha de saber, ja que els educa.
6: La joventut no és molt capaç de resoldre els seus propis problemes.
4: Escolti, els fills són els éssers més egoistes del món. El meu fill veu. Bé, doncs resulta que jo en tinc la culpa. Això és el que acabo de sentir-me. Què? No me'n diu res de tot això?
6: No.
4: Jo li diré perquè Clive veu. Perquè només quan està borratxo pot suportar la meva presència. Vostè en té por?
6: No.
4: Que és estrany. El meu fill sí. També me n'he assabentat avui d'això. Què li sembla a vostè?
6: Doncs... em sembla que ell es pensa que vostè no l'estima, però confia en que potser pot arribar a estimar-se'l.
4: Animalades.
6: Perdó, ha estat vostè qui m'ha preguntat.
4: És el meu fill, com és possible que pensi això?
6: Ell evita quedar soles amb vostè perquè creu que l'està jutjant contínuament. Quan vostè el mira, creu que està pensant... Quin inútil.
4: I quan és ell el que em mira, què pensa? Ah, això ja és diferent, eh? Que n'és d'ordinari.
6: Oh, no...
4: Sí, ordinari. Ho he vist en els seus ulls massa vegades.
6: No, s'equivoca. El que vostè veu és la necessitat que ell té sempre d'estar-se justificant contínuament. Justificant el que estudiï grec o que li agradi l'òpera. Quasi demanant perdó per això.
4: Demanant perdó? Quan li he demanat jo que ho faci?
6: No és això el que he volgut dir.
4: Llavors per què fa servir aquestes paraules tan ridícules? Ja veig d'on les treu ell.
6: El seu fill no treu res de mi. Tant de bo ho fes, senyor Harrington. El seu fill necessita ajuda d'algú. En té?
4: Pot venir a mi sempre que vulgui, ell ja ho sap.
6: I vindrà? Ha vingut mai a vostè?
4: Sàpiga que ahir mateix vàrem tenir una conversa molt franca tots dos. No ho sabia, oi? Què està pensant?
6: Vostè és idèntic al seu fill, senyor Harrington.
4: Ah, sí. En cultura, sobretot.
6: Perdó. Sempre parlo massa.
4: I què importa tot? Es forma una família, es lluita i es fan projectes. De sobte, un es gran i mira enrere i se n'adona que no hi ha res. Probablement mai no hi ha hagut res. Què és una família, després de tot? Res. Res més que un marrec amb la sang d'un. Quina raó hi ha perquè ens estimin? Per un va esperant sempre, sempre esperant com un imbècil. Però res. Es té una dona i família i es treballa per ells. Mentrestant ens anem dient: l'any que ve serà millor, l'any que ve s'arreglarà tot. Els nens van al col·legi, surten del col·legi, pantalons curts, pantalons llargs. Potser es destacarà en alguna cosa, potser arribarà a ser capità de l'equip del col·legi. Alguna cosa, el que sigui. I llavors vindrà la xicota i la portarà a casa, o potser ni la porta.

0: Inés. Vinga, digui-m'ho. Només la gent sensible té sentiments profuns, oi? Vostè pateix molt per Clive.
1: Si us plau, senyor Harrington.
0: Calli!
2: Walter abandona la seva habitació confós i violent, mentre Stanley queda sol amb la mirada perduda. Walter arriba a la sala d'estar, on Clive ha estat tot el temps enfonsat a la butaca, en una postura de deixadesa que revela una profunda depressió.
1: Clive, què et passa? Per què estàs a les fosques? He estat parlant amb el teu pare. Ell pensa que l'odies. Clive, escolta'm. Els reis d'Egipte eren déus. Tot el que feien estava bé. Tot el que deien era veritat. Per això quan morien els seus rostres es cobrien d'or. Has de perdonar els teus pares, encara que no te n'adonis, que en realitat són vulgars i que anaven errats mentrestant tu els adoraves. Per què tens por? Potser perquè et sents molt sol, sense ningú a qui estimar. Tonto. Et penses que l'amor et canviarà, que ha de portar-te a un món diferent on tot tindrà sentit d'una vegada? També jo creia això abans. Em pensava que em transformaria en un home i que el meu pare no s'atreviria a tornar-me a pagar. Jo no sabia exactament com seria aquesta metamorfosi. Imaginava alguna cosa que hauria de cremar-me i fer-me molt mal, però que em faria més fort i savi. Hi havia una noia a Mulbach que treballava en una tenda de queviures de la seva mare. Un dia a la nit vaig veure una mica i vaig entrar a la seva cambra per la finestra. Vàrem passar la nit junts. I va ser com si hagués pujat al cel. De debò, al cel. Tenir-la entre els meus braços era l'única cosa que m'importava al món. Quan es va fer de dia, vaig sentir que havia canviat, que jo era un altre. Poc després em vaig llevar. Mirava al meu voltant, però l'habitació era exactament la mateixa. No ho entenia. Em semblava que havia de ser diferent. Més espaiós, ple d'aire fresc i renovat. Però la realitat és que seguia sent petit, estret i amb l'aire viciat. Plovia. Recordo que de sobte vaig sentir odi per la pastilla de sabó, per estar allà, en el lavabo, tal com estava la nit abans. Quan ella va començar a vestir-se, jo pensava: ara un fil invisible s'ha estès entre nosaltres i ens mantindrà units. Però el que ella va dir va ser: les 9, me n'haig d'anar. I se'm va anar a obrir la tenda. Llavors em vaig mirar al mirall. Almenys els meus ulls, vaig pensar, seran diferents. I sí, sí que ho eren. Estaven envermellits, però jo era exactament el mateix. El mateix xicot d'abans. Encara plovia. I tots els problemes del dia anterior seguien igual, esperant. El sexe a mi no és res, creu-me. És com la respiració. Només preocupa quan funciona malament. I això només passa si li tens por. En què estàs pensant? Sisplau, parla'm.
3: Walter.
1: Digue'm.
3: Què és el que tinc dintre meu de dolent?
1: Res. No hi tens res.
3: Sí, alguna cosa hi ha.
1: Només en la teva imaginació. En què penses?
3: Què és el que han fet de mi? Què és el que m'han fet?
1: Clive, els teus pares t'estimen. Tot el que han fet per tu ho han fet per amor. Pots estar-ne segur.
3: Llavors, que Déu em protegeixi de l'amor.
1: No ho farà. Perquè tu tens més amor dintre teu que ningú que jo hagi conegut mai.
3: Prou.
1: Els que et volen bé...
3: Deixa-ho.
1: El què?
3: La compassió.
1: No et compadeixo, Clive.

0: ni tu t'has de compadir de tu mateix. Pots i has d'acabar amb aquesta situació. Surt d'aquí. Tu ets el que se n'ha d'anar, no jo. Perquè ara estàs... en la teva família. No sé com se diu. Com una papallona en una agulla de cap.
1: Enfilada.
0: Sí, això mateix. I t'has de lliurar de l'agulla que t'atravessa. Quan s'acabi el curs no tornis aquí. Vés allà on vulguis. A cantar amb el teu amic l'americà. A una fàbrica, a qualsevol lloc. El més important és que quan surtis de tot això, la gent et dirà per fi qui ets. Potser al principi no t'agradi saber-ho, però no t'ha d'espantar la veritat. Et sembla impossible arribar a conèixer tu mateix, però ho has d'intentar ara. No és tan difícil saber de debò el que es vol. Ja ho veuràs.
1: Què és el que tu vols?
0: Viure aquí, a Anglaterra. Seguir fent classes, casar-me un dia, tenir fills i molts amics. I tu? No saps el que vols?
1: Una cosa. No n'estic segur. Sí. El que em sembla que vull és realitzar allò que només jo puc fer. Dedicar tota la meva capacitat per l'amor a una sola persona. Servir a una gran causa, amb devoció. Comprometre'm en alguna cosa.
0: Aleshores trenca el vidre i surt del teu taüt. Confia en tot, encara que no n'estiguis segur. Però la desconfiança pot acabar matant-te. Confia en mi. Si vols et vindré a veure alguna vegada. Però ara te n'has d'anar d'aquí. Promet'm que ho faràs.
1: Sí, me n'aniré.
0: Quan acabi el curs?
1: Quan acabi el curs.
0: Bé.
1: És curiós. Sembla com si ens passéssim l'estona fent-nos fora d'aquí, l'un a l'altre.
2: No et sembla que és hora d'anar-te'n al llit, Clive?
1: Sí, ara.
0: Et trobes millor ara?
1: Sí, estic perfectament. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Esperis un moment, Walter. Però qui dimonis pensa vostè que és?
0: Com diu, senyor Harrington?
2: Calli d'una vegada amb el seu senyor Harrington i la seva veu malífola i les seves reverències. De què li ve el voler governar-me ara? El dir el que s'ha de fer en aquesta casa?
0: Vostè s'oblida que ha estat vostè mateix que m'ha preguntat la meva opinió.
2: I què més? Li he demanat que convertís el meu fill en un marica?
0: El seu fill és un noi bo i intel·ligent.
2: Està trastocat, això és el que està. I per culpa de vostè.
0: Per culpa meva?
2: Sí, de vostè, els artistes. Me l'han pres. Shakespeare, Beethoven. Qui us ha donat el dret a robar-me el meu fill?
0: Pot pensar el que li sembli.
2: No sóc sec, sap? Ni sort. Acabo de sentir com li deia que se n'anés de casa.
0: Sí, li he dit.
2: Com s'atreveix a dir tal cosa? Quin dret té vostè a dir-ho a casa meva i treballant per mi?
0: La meva amistat pel seu fill.
2: No, està clar. I també la seva amistat per la meva filla, no?
0: Pamela?
2: La meva dona, que fou la que el va llogar, no ho oblidi, m'ha demanat que el despatxi perquè vostè exerceix una influència perjudicial sobre la nena.
0: La senyora Harrington ha dit això?
2: Sí.
0: No ho puc creure.
2: Ni jo tampoc.
0: Llavors, per què?
2: No serà perquè vostè s'hagi insinuat a la meva dona? Porc alemany. Alemany havia de ser. Anant a la seva i que els altres se'n vagin a fer punyetes. Imbècil. És que es pensava que la meva dona ho arriscaria tot per vostè? Sí, ja sé que fa molt elegant despreciar els diners, però una cosa és despreciar-los i l'altra renunciar a ells. I ara vostè es troba al carrer i ha estat ella mateixa qui m'ha encomanat que el tregui.
0: Però vostè es pensa que... No és possible.
2: Tinc un testimoni perfecte, irreputable. Endevina qui és, no? Eh? Doncs el seu amic, el seu amiguet.
0: Clive?
2: Quin altre podria ser?
0: No, no!
2: M'ha explicat que els va veure a nit petonejant-se en aquesta mateixa habitació.
0: No!
2: Sap el que fem amb la gent com vostè en aquest país? Els expulsem. Ja em cuidaré de que no pugui aconseguir la seva nacionalització. Escriuré a l'oficina de migració. Escriuré cap vespre mateix i us explicaré qui és vostè. Apa, vagi a demanar els seus papers després. El trauran a puntades de peu i l'enviaran al lloc d'on no havia d'haver sortit mai.
3: Stanley, em pensava que eres a dalt. Hola, Walter, què passa?
2: Ja he fet el que m'havies demanat.
3: Sí? Però com ho has fet? Ah, ja m'ho imagino. Ha estat brutal, mon cher. Oh, pobret Ibu. Però vostè ho comprèn, Walter, que és pel bé de tots, oi? Ho ha de comprendre.
0: No, li ho prego.
3: Ai, aixequi's, Walter, faci el favor.
0: No.
3: Ai, ja, prou, Walter, aixequi's immediatament.
0: Jo demano, per favor, no.
3: Que violent i que ridícul és això. Passi'm el favor d'aixecar-se i acabem amb aquesta situació. Ho sento, però és que vostè mereix que li parli així. La veritat és que m'ha decebut. La seva influència és molt nociva pels nostres fills. I com és natural, no estic disposada a consentir-ho. La felicitat d'ells és l'únic important per mi. Suposo que ho comprendrà. Ah, i en quant a la part econòmica, ja procurarem arreglar-ho de la millor manera per vostè. Oi, Stanley?
2: Sí.
3: Vaja, no posi aquesta cara de màrtir i bu. Ho complica tot. Retiris. Bé, de totes les escenes d'histèria... L'enhorabona, Stanley. Ho has fet perfectament.
1: Walter,
0: no!
1: Què li passa, Walter?
3: Està una mica alterat. Aquí tens una mica de sopar. Has de menjar.
1: Alterat? Per què? Què ha passat?
3: Em penso que el millor és no tornar a parlar-ne més d'aquest assumpte.
1: Vols explicar-m'ho? Pare! Pare, t'estic preguntant. Em sents?
3: No siguis impertinent, Clive. No parlis així al teu pare.
1: Què li heu fet a Walter? Us estic preguntant.
2: Si vols saber-ho, li he explicat el que em vares dir a nit d'ell i de la teva mare.
3: De mi?
2: Sí, de tu. Tu i el professor de la teva filla. Bonica escena.
3: Què és el que et va explicar? Clive, què li vas dir?
2: No t'amoïnis. No ho vaig creure.
3: Vull saber el que et va dir.
1: Llavors no em vas creure?
2: Et pensaves que et creuria?
1: Doncs per què li has dit a Walter? Com si t'ho creiessis. Per què? I ara te'n vas? Pare!
3: Però això és horrible! Horrible! De debò has dit tot això de mi?
1: Sí, ho he dit.
3: Però per què?
1: No ho sé.
3: Juju!
1: No sé per què. He fet una cosa horrible, que me'n recordaré tota la vida. Que farà que senti despreci de mi mateix tantes vegades com hi pensi. I no sé per què ho he fet.
3: Tu estàs malalt. Ho has d'estar.
1: No, res d'això. El que he volgut demostrar-vos és que jo també puc fer mal als demés. Això és tot. Fer mal, com qualsevol de vosaltres.
3: Però si no és veritat, si el que vares dir no era cert.
1: Sí, vaig mentir. Però el que jo sentia que hi havia sota aquesta mentida, el que jo vaig sentir sobre tu i Walter, ho era també de mentida? No contestis, perquè el que diries seria fals. Has oblidat el que és la sinceritat dels sentiments. Veritat. L'única veritat és que li vaig fer mal a ell, al meu pare.
3: Ets un malalt.
1: I tu estàs preocupadíssima per mi, oi? Emprant en mi tota la teva seducció de mare aduladora.
3: Clive, em fas por. Per què has de ser tan odiós? Què és el que he fet?
1: És que no ho saps. És que no ho veus, el que has fet. S'ha acabat Stanley Harrington. L'hem trinxat entre tots dos.
3: No t'entenc de res, de tot el que dius.
1: No, està clar que no. Pobre home.
3: Clive, tu m'odies.
1: Sí. Odi. És que no n'hi ha prou. És que la guerra no s'acabarà mai en aquesta casa.
3: Quina guerra?
1: La que us vareu declarar el dia del vostre matrimoni. La guerra de la cultura, prenent-me a mi com a munició. Vaig a demostrar-li l'ordinari que és, que s'empapi de que és una cursi, i sempre utilitzant-me a mi. Jo no he estat sempre així, com un gos bastonejat, Me n'heu fet vosaltres.
3: No estic disposada a continuar escoltant. Ets injust. El teu pare s'ha posat violent. I res més.
1: No, però per què?
3: Per una cosa que li he demanat que fes.
1: Una cosa relacionada amb Walter, no? Què heu fet?
3: Si vols saber-ho, l'hem despatxat.
1: Què?
3: T'asseguro que hi havia motius de sobres.
1: Però no podeu acomiadar. No podeu, ni tan sols tu. No se'n pot anar.
3: Doncs sàpiga-ho. Ha estat per Pamela per qui ho he fet. La seva influència sobre d'ella s'anava fent més perillosa del que convenia.
1: Ja.
3: El sents? La veritat és que ell mateix no està tan afectat per la notícia com tu. Per què no sopes?
1: Però què ha estat? Gelosia? Enveja de veure'ls junts? De la seva innocència? O només la terrible vulgaritat de ser la rival de la teva pròpia filla?
3: Com t'atreveixes?
1: Estimadíssima mare, no tractaràs d'enganyar-me, oi? Conec el teu sistema. No atorgar mai la teva simpatia a una persona si els demés també la hi concedeixen. Perquè si ho fessis, ningú no es donaria compte de l'excepcional que tu ets. A més, fer el que els altres fan és una vulgaritat terrible. Com anar a Monte Carlo o enamorar-se. Mare. I segueix, i segueix. Sense final. Sense trobar-nos. Per què no hem de poder interessar-nos els uns pels altres? Per què mai no hem de poder tornar a la mateixa habitació? Transformats en uns éssers nous. Uns i altres. Per què el son de la nit? Quan estem estirats en l'obscuritat, oblidats de nosaltres mateixos, i després tornem a la vida de nou. Per què no ens canvia mai? Voldria saber qui ets. Tu, la meravellosa, canviada per tu mateixa. Ho entens? Per veure si així em podies canviar a mi també. Mama, mama en Xerí.
3: I no em toquis.
1: Mama.
3: Et penses que ets l'únic que pot fer preguntes horribles? Suposa't que jo te'n faig alguna. Suposa't que te les faig. Te n'hauries d'alegrar que Walter se'n vagi, però no te n'alegres. Per què? Per què no te n'alegres? Vols que es quedi, oi? Desitges que es quedi per damunt de tot. Per què?
1: Mama!
3: Per què? Li vares dir al teu pare coses immundes de mi. Immundes i falses. Per què? Contesta, Què em contestes? Per què, Clive? Per què de mi i de Walter? Per què? Per què? Per què?
1: Calla!
3: Per què?
1: Calla, calla!
2: Walter. Walter! Walter!
3: Què és? Què passa?
2: Walter, el metge, de pressa!
3: Sí. Faci favor d'enviar-me un metge urgent a Road Street de Safford.
2: Déu meu, que visqui. Fes que visqui, oh, Déu meu.
1: Walter!
2: És viu. És viu, no està en res. Ànims, noi, no està en res.
4: Què és? Què passa?
1: Res, no passa res. Walter ha relliscat i ha caigut. Igual que tu. Torna-te'n al llit. Valor. Doneu-nos valor, senyor. A tots. Doneu-nos valor a tots.

Fins aquí, Exercici per a 5 dits de Peter Schaffer en un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova representació de teatre radiofònic.

0: Bona nit. Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
3: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
4: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
5: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
6: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
7: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
8: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
9: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
10: Més informació, 972 50 75 23.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La nit.
2: És l'hora del pati.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El Congrés ha aprovat una reforma de la llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura es dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents que puguin patir. El canvi legal, que encara ha d'anar ara al Senat, surt endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Tania Tàpia.
5: És una reivindicació històrica d'un col·lectiu que després d'anys de lluita ha sortit endavant. La nova llei iguala els funcionaris de presons, per exemple, als policies, i els atorga un plus de protecció jurídica. També preveu indemnitzacions econòmiques si pateixen danys. Per això Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. El canvi afectarà totes les plantilles, els que siguin funcionaris, però també el personal laboral. Per Esquerra, és un gir punitivista, creu que la solució passa per altres mesures, com avançar la jubilació, reforçar les plantilles o fer un pla de xoc en salut mental per als interns. Una norma, i no és habitual, que també compta amb el suport del PP, la diputada Ana Vázquez defensa que ho fan pels treballadors.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
7: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, en lloc.
1: Ràdio Vila-sacra. 107. La programació musical més completa.
2: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: No permetis que humilin a companys de classe.
2: Assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
1: Denuncia que cal canviar les coses.
3: K25.
4: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor. No pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
5: Bona nit.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Un viatge en el temps.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
3: Hola, soy Lena Gairondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
2: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
3: Adeu, embaladins!
4: La primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
5: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
4: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
6: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola. Gràcies. Tot això hem vist com ha anat evolucionant. Jo, que sóc més gran, me quedo molt meravellada. Nosaltres estem molt agraïts, molt, però moltíssim, eh? A vostès.
5: Ràdio Vila-sacra,

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Aigües de la primavera, amb música i veus de Tourne Fissessé.

0: Memòria de Josep
1: Catalunya Carles. Informa.
0: Ràdio Vilasacra, Empordà.
2: És informació.
3: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
4: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
5: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vilasacra és la sensació.
1: Notaràs la diferència.
6: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.